0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Lecture.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

gone. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Ràdio Sant Boi, sona com tu. Entra mejor por detrás.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el cru continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Murcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja

0: Ja pujant més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda un ambient calorós, fins i tot més que ahir. 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes, al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
3: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
4: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
2: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
2: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa pos recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
2: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
2: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar

0: militar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraband i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casino.
1: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
1: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions el petroli i el gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
4: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
5: Un protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
4: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar deia 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
6: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
0: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
7: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
8: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
7: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
9: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
10: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
9: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
0: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
11: Anceus i Enrolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
12: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
13: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
11: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
0: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
14: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
0: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat, en total, 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada, d'aquesta darrera jornada, són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Izan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Izan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Izan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Izan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15. Obrim Plana Cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, Amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Didac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, suara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellver.
3: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Muy buenos días.
1: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
9: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos. que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen, i d'aquests perfils quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora.
9: Què processos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco, ¿eh?
1: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
9: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
1: Molt bé, Ulises Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
9: Gràcies, hasta luego.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
12: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
11: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Ha estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
13: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
1: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
14: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser important la darrera campanya.
15: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no? de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
14: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
15: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro, que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
14: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yavi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Amorós Sidibé i Dau Dacone tampoc entrenaran al club l'any vinent.
1: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
16: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
1: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana Marta Canella després de 3 temporades a l'Uni. Total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
17: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
18: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
17: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
1: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
10: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
19: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
10: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert amb banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona i a l'antitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, també a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, carregades les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions també a la C58 a Sant Quirze en sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, a l'AP7 a Mollet, sentit Sud, i a la C-17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
0: José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat tràfic d'influències. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. Rússia, però, no ha respost a aquestes crides del G7 per renegociar el final de la guerra. Avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga per aquest conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a la vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i de ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant, tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu. I l'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve.
2: Esports. Debut espectacular de Leo Messi al Mundial de Futbol de matinada. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal per 3-1. També de matinada, Noruega golejant l'Iraq 1-4. I és a punt d'acabar l'Àustria 2, Jordània 1. El Barça guanya els penals del primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia. Els blaugranes van remuntar un 1-4 en un partit que va acabar amb empat a 5. Demà, segon partit, també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB.
0: I el temps, avui dia de molta calor, s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent, i a les Terres de l'Ebre farà sol, i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. 3CAT Info.

Susan Boy. Penúltim dimecres de mes, per tant, cal aprofitar-lo, que a la seva manera és com pertany a una espècie en perill d'extinció. Tanmateix, tampoc en farem un gran massa. Cada dimecres, si tot va bé, encara ens en queden un munt per explorar. Sigui com sigui, per començar, la farem petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis, que aquests sí que són una espècie que cal protegir i tenir-ne cura.

A tocar 9:45 tindrem el nostre espai de la ciència setmanal avui, però amb el matís del que nosaltres anomenem els bocinets de filosofia, signat, esclar, pel filòsof de la República, l'Humbert Ruiz. A banda, no faltarà ni la recepta de la setmana, esclar, ni les cròniques bastardes de l'Enric Bastardes, ni els contes de l'Albert Estengre. No ens deixarem res al calaix. Ens hi posem, doncs, amb aquest dimecres a la República Santboiana, que avui, que precisament es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la sequera, Déu-n'hi-do, no volem deixar a ningú sedent de res. Visca l'aigua nostra de cada dia. Som-hi, companyes? Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a l'Àngel Rodríguez, producció. Què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu. Molt bé, molt content, com sempre.
0: Sí, fantàstic. A més, no sé, un dia assolellat, que diuen, un dia xulo, un dia, no sé, que promet.
1: Calorós, podem dir?
0: Sí, però compte, 21 graus ara mateix aquí al barri centre. És a dir, no...
1: Ha passat quelcom, eh?
0: Sí, mira, ara s'ha canviat. Mira si és punyatero. Que deia 21 i se n'ha anat a 23. T'ha escoltat i ha dit sí, va, esforcem-nos una mica. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, del 21 a 23 en un segon. No estic fent broma, és que a més...
1: Global,
0: sí. Bé, escolta'm una cosa. Això que dèiem, no? Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. De fet, és una efemèride que ens ho podem prendre a títol de curiositat, si tu vols, però nosaltres quan tenim, jo què sé, una efemèride que pensem que és prou interessant i prou important, doncs la posem en valor. Cal tindre cura de la terra que ens acull, i això de la sequera és un problema endèmic.
1: Correcte, ja fa uns anys que portem arrastrant-lo i crec que com a societat hem de fer quelcom.
0: Sí, senyor. En parlarem, evidentment, i explicarem d'altres coses molt i molt també necessàries de saber durant la tertúlia matinera. Ara per ara anirem a pams i saludem a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el tècnic. I ens hi posem amb la cançó del dia, és clar que sí.
1: Doncs sí, avui tenim una vegada efemèride, i és que tal dia com avui, l'any 1946,
0: sí,
1: és a dir, fa 80 anys,
0: sí,
1: va néixer a Brooklyn el cantant compositor estadounidenc d'èxit mundial com Copacabana, al barri Ali Manilow. És per això que avui escoltem aquest magnífic himne que va veure la llum l'any 1985, és a dir, fa 41 anys.
0: Allà de sequera res, eh?
1: Res,
0: De sequera, vull dir, ja m'entens.
1: Sí, sí.
0: Vinga, foli.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs el Copacabana aquest, així com molt estiuenc, no? De ben segur que el Daniel Rosas, el nostre meteoròleg, ens explicarà que, doncs sí, a tocar l'estiu. A veure què diu.
2: Hola, bon dia. De nou una jornada més de sol i calor amb temperatures que encara pujaran una mica més respecte ahir, i de cara a primeres hores de la tarda el mercuri ja estarà marcant uns 32 graus a la franja costanera del Barcelonès i Baix Llobregat. Ara tenim 25 graus al centre del poble quan el rellotge marca pràcticament un quart de nou del matí. Per tant, esperem una jornada en cel serè, en la presència del sol i vents de marinada de cara a la segona meitat del dia. Que vagi molt bé!
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament un quart de nou. És el moment de saber les entrades, sortides, la circulació, la informació viària. Vaja, molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants a l'A2 a l'altura de Vilassana, que obliga a tallar la calçada en direcció Lleida, provocant 2 quilòmetres de lentitud. També tenim una avaria a la A26, entre Montagut i Sant Joan les Fonts, que en direcció Olot, doncs, talla un carril de circulació també amb 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, si parem atenció als accessos i voltants de Barcelona, tenim molta intensitat amb totes les seves vies d'accés a la capital catalana. Tenim retencions, sobretot, al vessant Llobregat, a la A2 i a la B23, des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat, i també amb 8 quilòmetres de retencions des de Molins de Rei, en aquest cas, fins a Sant Just d'Esvern, i ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També per les vies costaneres hi ha retencions des del Prat i Gavà en sentit nord durant 3 quilòmetres cap a Barcelona. De retruc també hi ha afectacions de les dues rondes que des del Nus de la Trinitat hi ha afectacions en els dos sentits en tot el seu tram. Al Vallès també destaquem la AP7 amb retencions en direcció Tarragona, en sentit sud, des de Montornès fins a Barberà, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Fins demà, gràcies.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem titulars. Comencem, per exemple, pel periòdico, Àngel.
7: Doncs la fotografia del dia del periòdico, veiem el Trump al centre de la foto de la família, sembla, del G7, amb tots els mandataris dels seus respectius països, i diu: Trump ha pres a l'Iran i Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear, patirà conseqüències terribles, i llança un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. I també ens parlen de Catalunya, que avança cap a la congestió dels aeroports. El govern i Esquerra seien el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportària, que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. També la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a l'UCO i diu que amb l'Eire sols va prendre 2 cafès. I per acabar, ens parlen de política comercial. Diu: Competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària.
1: El Punt Avui, gran part de la fotografia de portada, bé, de fet, gran part de la mateixa portada, representa una pissarra d'escola, d'aquelles de guix, això sí, escardada pel mig. I per una banda, el titular ens diu: fi de curs, i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, i el rebuig frontal a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. I a l'altre cantó, diguéssim, d'aquesta pissarra, hi veiem, doncs, escrit amb guix i amb alguns símbols, com una mena de megàfon, per exemple, escrit amb guix, i diu: increment de pressupost, desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, etc, etc. Amb unes mans, uns punys alçant-se, amb senyal, doncs, de lluita, i una mena de pancarta que diu: defensem l'educació pública. Tot això, escrit amb guix. Molt bé, a més, en portada ens diuen els Mossos de... diu: Schoerendiger, el vaivé del Parlon i l'interior amb el pla pilot d'agents a les escoles rivalitza amb les incoherències d'en Trump sobre l'Iran. Fan una mena de comparació. I finalment, el matís a futboler, Robert Martínez, el tècnic balaguerí que afronta el seu tercer mundial. En Robert, doncs, Martínez amb una pugna per al davant. El diari Ara tornen a ser protagonistes dos dels personatges en aquests moments més perseguits visualment d'Europa.
7: Veiem el Zelensky i a Donald Trump, i el titular de Al Jazeera vol ara la pau a Ucraïna, amb l'acord dels Estats Units i Iran suposadament encarrilat. Els líders del G7 pressionen a la Rússia de Putin perquè accepti entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar ahir la cimera per buscar la complicitat de Trump. I també un altre titular que ens deixa l'Ara és el setge judicial del PSOE. Diu que Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions. També ens diuen que la directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat l'UCO i està influïda per Leire Díaz. També ens parlen de la Comissió Nacional dels Mercats i la competència, que investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. I per acabar, ens parlen que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic, 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
1: A l'avantguàrdia, la fotografia de portada cobra capçalera. És la mateixa fotografia que us ha descrit l'Àngel, la mateixa, probablement, clar, estem parlant d'en Zelensky i Trump, que us dèiem fa un moment, doncs, dos dels personatges més perseguits per la premsa europea, i rectifico i dic de la premsa mundial, va més enllà que d'Europa. Sigui com sigui, en Zelensky i Trump conversant en un moment de la cimera celebrada Evian Les Vines, un davant de l'altre, asseguts amb una taula blanca, amb, diguéssim, butaques blanques, i és la mateixa fotografia perquè probablement és el moment, l'únic moment que s'ha autoritzat a la premsa, a les agències, sobretot, autoritzades a fer alguna mena de fotografia. Sigui com sigui, el titular que acompanya aquesta foto, el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. També, per una altra banda, ens diuen que sota l'ombra de la corrupció, el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero, i la directora, que també la veiem fotografiada a prop d'aquest titular, la directora de la Guàrdia Civil, nega que hagi pressionat l'UCO. Per altra banda, diu la COE, que és l'acrònim de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. I per una altra banda, tema un força curiós i inversemblant, però diu el joc Pokémon Go va servir per fer i per crear mapes d'ús militar. I parlant d'intel·ligència artificial i de més, i de sistemes informàtics, diu el sistema de salut aposta per la IA, però sota control humà. Molt bé, matís a futboler, diu els deures pendents d'Espanya per superar el trist debut en quant al Mundial 2026. És un article doncs que intenta reflexionar i fer valoracions en quant a la selecció espanyola. I precisament és el moment, doncs, de fer un repàs també molt ràpid als esportius. Comencem pel Mundo Deportivo, Àngel.
7: Correcte, i veurem la foto del dia, que són tota la selecció i el de la Fuente donant ordres. Diu la Roja cierra filas tras su mal debut y reafirma su fe en el plan de Luis de la Fuente para resurgir ante Arabia. I ho titulen tot com confiança intacta. També ens parlen de la Bosinha Mania, després del partit nefast de la Roja. Diu el porter del Cabo Verde passa de 45.000 a 10 milions de seguidors. També ens parlen dels partits que es van jugar aquesta matinada i avui, diu, de l'Aràbia Saudí-Uruguai, on empaten a 1, de l'Iran-Nova Zelanda, que empaten a 2, i del França-Senegal, on 3-1 pels nipons de timons. Dels francesos, perdó. Doblete d'Mbappé i recital de Olise. També ens parlen dels partits que hi haurà a obrir, com per exemple el Portugal, República Democràtica del Congo i Inglaterra-Croàcia. També ens parlen del Real Madrid, on Nico Paz rechaza a los blancos y se queda en el Como, el Balonmano, on Ortega indica con la Champions, i per acabar ens parlen del futbol sala, on el Barça guanya contra el Pozo a penals, diu, remontada, penaltis, i el Barça se pone 1-0 en la final.
1: Molt bé, a l'esportiu veiem en Robert Martínez, l'entrenador de Balaguer, que és el seleccionador portuguès ara mateix, no? Robert i 11 més, aquest és el titular. El tècnic Robert Martínez, tercer en Bèlgica el 2018, vol consagrar-se en Portugal en la seva tercera cita mundialista. Per cert, el veiem dirigint un entrenament de la selecció que està a les seves ordres, i per aquí darrere hi veiem també en Cristiano Ronaldo, campió de la Lliga de Nacions contra Espanya. L'equip lusità s'encomana al balaguerí en l'últim ball de Cristiano, eh? Per tant, segurament darrer mundial també d'en Cristiano Ronaldo. Què més? Més Barça. Hamza Abdelkarim. Compte, Abdelkarim fa parlar. Què vol dir això? Doncs el davanter egipci de 18 anys del juvenil A del Barça ja ha debutat entre elogis en la Copa del Món. En quant al Girona, Izan és la segona cara nova al club blanc i vermell. El fitxa fins al 2029, diu el migcampista de procedent del Cornellà. En quant a bàsquet ACB, el Múrcia pretén el base del Barça, Juan i Marcos, que vol minuts. En quant a bàsquet, diu Porzenau, nou tècnic de la selecció catalana masculina. En quant a bàsquet lliga femenina, també l'Espart Girona perd el pal de Paller, Marian Colobalí, i pretén poder tirar endavant sense aquesta jugadora, tot i que se l'endú el Galatasaray. En futbol sala, el Barça reviu després d'un 1-4 i venç el Pozo en els penals del primer partit de la final. Per cert, va ser un partit força, força excitant, per dir-ho d'alguna manera. I ens queda el diari Esport, Àngel.
7: Doncs sí, el diari Esport es centra només a un jugador de la selecció, diu, en manos de Lamino. España necesita más que nunca la mejor versión del delantero del Barça, que no notó ninguna molestia en su reaparición. Y parlant del següent partit, diu que ante Aràbia Saudí tendrá más minutos de los inicialmente previstos en busca de desborde, desequilibrio y profundidad. També es falta de la selecció gala, diu que França 3 i Senegal 1, un doblete el francès de la victòria al subcampeón en su estreno mundialista. Es parlen també del Barça, diu Julián sigue siendo prioritario, del Real Madrid, on Rubén Díaz en el radar de Mourinho, i per acabar ens parlen del motor de la Fórmula 1, diu el circuito de Madrid ja cobra forma.
1: Molt bé, doncs això, eh? Veurem la selecció espanyola com evoluciona. Estem veient, doncs, ja alguns partits força interessants que fan pensar. França, Argentina, per cert, el veterà Messi, que ja és un dels golejadors de tota la història dels Mundials. Ahir en va fer 4, li van anul·lar 1 i, per tant, pugen al marcador 3. Eh?
7: Sí, empatat en close.
1: Sí, sí, sí. I per cert, això, en Pedregol, doncs, potenciant les ganes de seguir la selecció espanyola, eh?
7: Sí.
1: Sobretot per aquestes declaracions, doncs, de res, que la selecció espanyola va jugar fatal, però que el millor, sens dubte, va ser el madridista Cucurella, un tipus que encara no s'ha ni tan sols emprovat la samarreta del Madrid ni ha estampat cap signatura, de moment, tot i que evidentment es preveu més que això, es preveu que acabarà, doncs, jugant amb el Madrid, però vaja, un tipus que, si és d'algun equip, de moment és del Chelsea.
7: No, ja és, bueno,
1: sí,
7: ja és oficial.
1: Del
7: Real Madrid.
1: Sí, compte, una cosa però és la informació, però la signatura no l'estampada. Tanmateix, bueno, un tio que no ha jugat mai amb el Madrid, home, dir que el madridista, jo crec que és abusar massa, sí, de la intel·ligència
7: ara mateix,
1: de la gent.
7: Ara mateix potser Cucurella sí que és més madridista que de qualsevol altre equip, però sí que és cert que destacar el paper de Cucurella quan tampoc la selecció va, sí, proposar res en l'altre món. Sí que és veritat que arriben dos centres on ell s'interna bé des de la banda, però
1: sí, sí, sí.
7: No, és un mal afer de tota la selecció. Més que res, jugar contra Cap Verd, no ficar un gol en 90 i minuts, no sembla que hi hagi un jugador rescatable. Potser el porter, que tindrà poca feina, l'Unai Simón,
1: sí, sí,
7: però
1: sí,
7: poca cosa més.
1: Bueno, pues res, segons el Pedregol, aquest és el millor.
7: Pedregol.
1: Sí, també el Pedregol.
7: Si li vols ficar una G, però no.
1: No, jo jugo una mica al Pedregol. El Pedregol va
7: pel
1: Pedregà.
7: I gols.
1: Va pel Pedregà.
7: Saps què vull dir? Maco.
1: Pedregol, doncs això, que endavant. Sí, senyor, sí, senyor, home, informant, clar que sí.
7: Correcte, i hem de dir que fa qüestió d'uns minuts s'ha acabat un dels grans partits que teníem avui a l'Àustria-Jordània, que, mira, just el 90+12
1: sí.
7: Estan revisant un penal i han acabat amb el 3-1 a favor de la selecció d'Àustria.
1: Maco, maco.
7: Sí,
1: molt
7: sí,
1: bé.
7: Aquests partits del Mundial que agrada tant.
1: Sí, sí, ja ho pots dir.
7: Decisius.
1: Gaudint de tot plegat. Bé, ens aturarem i ens hi posem de seguida. Això, que el consell de Sàvia i Savis ja està a punt d'entrar aquí als nostres estudis. Fins ara mateix.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
4: Radio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
7: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
6: Perquè el que passa ens importa.
8: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí i ens hi posem amb la tertúlia matinera dels dimecres. Glòria Judar, molt bon dia, què tal
3: bon
0: estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Dos dies per arribar, dos, tres dies per arribar a l'estiu. O sigui, ja aprofita el
3: tota
0: que queda
3: cuca
0: de primavera. Perquè, sí, sí, sí. Perquè estem a la recta final d'aquesta primavera.
3: Passat ràpida, eh?
0: Que sí? Sí, sí, sí, sí. Mari Carme Casanova, molt bon dia, què tal estàs?
4: Molt bon dia, bé, bé, molt bé. Contenta de que arribi l'estiu.
0: Bueno, ja ho deia la Glòria, tota sí. Cuca viu.
4: Ja, exacte. Que sí?
3: Exacte.
4: Jo que sóc una cuca
0: sí.
4: De llum.
0: Sí, de llum, no? Tu ets una cuca que vius a l'hivern.
4: A l'hivern inverno.
0: Bueno, tampoc seria això.
4: No m'agrada, no m'agrada. A l'hivern semblo un cargolet, sempre aniria dintre la closca.
0: Sí? Molt bé, Nico Cabezas, bon dia, què tal estàs?
5: Molt bon dia, adéu.
0: Bueno, a tu què, la primavera?
5: Bé, bé, però
0: i a l'estiu també.
5: M'agraden totes.
0: Sí, no, però sí, al final, no sé, jo... No hi ha una frontera clara, no? Vull dir,
5: totes tenen el seu
0: sí? Què... Sí, sí. No, però a més dic això de la frontera perquè bueno, això és més estiuenc que una altra cosa i jo què sé i a la tardor també hem passat dies molt i molt primaverals, no? No? Mm. És això. Molt bé, escolteu-me una cosa, està molt bé parlar del temps, però això no és un ascensor com diem nosaltres i per tant parlarem d'altres coses. A veure, comencem per aquesta trobada, si voleu, no sempre seguim el mateix ordre, de vegades el tema més internacional el toquem després més tard, però vaja, comencem per aquí perquè la mateixa fotografia es repeteix amb forces diaris i això és perquè es va autoritzar la premsa a fer aquesta foto i no fer-ne més. El cara a cara, diguéssim, asseguts un davant de l'altre, entre Zelensky i Trump conversant en un moment de la cimera celebrada doncs a Evian Les Bains, els veiem doncs això, asseguts i que el G7 vol ara la pau a Ucraïna. Aquest home diu que el Trump diu que ara ja està arreglant el tema de l'Orient Mitjà i que ara s'hi posarà amb el tema d'Ucraïna.
5: Se n'acumula la feina.
4: Sí. L'any que ve, Premi Nobel de la Pau.
0: Sí, això és el que l'home procura, no? Diu, etc. Molt bé, sigui com sigui això, que les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. Va ser una trobada entre els líders de les 7 democràcies, ja ho sabeu, més industrialitzades, amb el president ucraïnès Zelensky, no sé si com a convidat, digueu-li d'aquesta manera, que va marcar ahir la cimera, i en una reunió que es va renovar doncs, sobretot aquest suport a Kiev i que es va manifestar la necessitat d'accentuar la pressió a Rússia i contribuir a aconseguir una pau justa. Zelensky va remarcar que reforçar la defensa aèria és vital per ells, i bueno, es veu que el van assessorant i li van anar explicant coses en Trump, no? Amb un to molt paternalista, vam veure, etc. No sé si alguna cosa sobre això, si voleu començar per aquí.
4: Jo vaig veure el tram molt, molt allunyat del grup. Així com altres vegades se'l veu amb aquella supèrbia a davant, que volia dominar-ho tot, aquesta vegada l'he vist molt enrere amb les reportatges que han fet. No sé si és que li donaven l'esquena o que ell ja ho feia expressament, però no l'he vist tan superbi com altres reunions que ha fet.
0: Ja, no ho sé. Ahir tornava a esbroncar a Israel. Ahir deia que no existirien si no fos per ell, imagina't.
5: Una mica per aquí, no? Sembla que les declaracions que va fent últimament no són tan prepotents i tan àgries, tan...
4: Potser li han tocat el crostó
5: i en canvi sí que sembla que està girant una mica el focus cap a Israel, com dient que tampoc el deixen moure ell com ell voldria i li compliquen la vida, no? I sí que jo veig una mica això ara.
4: Ara aquest últim atemptat que aquesta matinada ho anunciaven,
0: sí.
4: Aquestes 15 persones, no eren, que estaven preparant un atemptat en contra seu amb el motiu del seu 80è aniversari?
0: Ja, sí.
4: I vull dir, es veu que era una organització terrorista, però molt ben organitzada, eh?
3: Ja, no sé, jo crec que se li ha escapat, no?, de les mans moltes coses, i llavors... l'estan fent recular,
4: que són masses avisos,
3: i es nota molt que hi ha avisos i que ell està constantment rectificant, però continua sent ell. Això està clar,
0: no? Això està clar. El seu objectiu és que obrin Hormuz, això és el seu objectiu,
3: sí.
0: I ha arribat un moment que ja es cridassa, es permet d'escridassar, si ho fa amb els seus diguéssim, els més propers a ell, com vols que no ho faci amb el Netanyahu, no? Es crida Sali, dir-li que és boig, i etcètera, etcètera, quan l'altre va a la seva i continua decidint com es gestiona aquesta tregua que diuen, no? No ho sé. Digues.
5: No, que volia dir que crec que a nivell intern també ja li deu començar a arribar notícies que no li són favorables, vull dir, tant a nivell dels republicans com a nivell de, vull dir, de la població en general, no? Això d'una banda, no? I clar, vull dir, a partir d'aquí tu veus només que passa l'estiu ja estan eleccions aquí a punt, no?
3: Està posicionant-se ja,
0: sí, no? clar.
3: Estratègicament per les properes eleccions, està clar.
4: I veu que està perdent popularitat i clar, això és i entre els seus mateixos, eh?
3: Sí.
4: I que tot el que les seves lleis que va imposar en el seu moment, moltes se li estan tornant en contra. I llavors ell, clar.
5: I a més allà als Estats Units, que per exemple el tema de la benzina, la crisi aquesta,
0: sí.
5: Per això l'Odormo és
0: clar.
5: Vital, perquè allà, vull dir, els americans no és com aquí que tenim, si fa o no fa, una xarxa de, fa riure dir-ho, no? Una xarxa pública de transport i coses així, no?
3: Però
5: em refereixo que allà és vital, perquè allà no hi ha res, vull dir, la gent sense
3: benzina,
5: sense cotxe no funciona. I llavors això ha anat pujant i clar, això no. Per molt que ell digui, quan la gent en el dia a dia ha d'anar tirant de butxaca,
4: i després
5: no.
4: La indústria també se n'ha ressentit molt, perquè amb el tema dels emigrants, que em va tirar tants a fora, la indústria, perquè no ens enganyem, qui treballava a la indústria i a les empreses eren emigrants. I llavors, clar, s'ha trobat que ha anat
3: les
4: baixant.
3: Les conseqüències d'aquestes polítiques són desastroses i això surt tard o d'hora i està sortint, clar.
0: Bueno, el que està clar és que no se n'anirà de vacances havent tancat res, havent arreglat, bueno, ni ell ni la majoria d'aquests conflictes,
3: no? I el
0: Netanyahu,
3: no?
0: No,
3: perquè
0: mentrestant
3: allò és horrible.
4: És que estem governant per uns...
3: Sí.
4: Unes lombreres...
3: Per unes lombreres i uns feixistes.
0: Molt bé, veurem com va tot. Sigui com sigui, ara ja sí, toquem coses ja més properes, diguéssim. El PSOE expectant davant la declaració de Zapatero, ja ho sabeu que en Sánchez fa costat a l'expresident que aprovarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà Laufer, com diuen, com Cerdán, diu que en José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, això ja ho sabem, és el primer expresident del govern espanyol que declara davant d'un jutge com a imputat. Compareixerà, doncs, avui davant del magistrat José Luis Calama, alhora que la Moncloa continuen defensant-lo i confien en la seva innocència. Ahir vèiem la directora de la Guàrdia Civil que nega que hagi pressionat Luco i que ella deia que això de que diuen que es va reunir amb aquest o amb l'altre o amb aquesta senyora o que ella no s'ha reunit mai amb ningú, no? I això, sota l'ombra de la corrupció, així ho diu la Vanguardia, per exemple, Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies, d'aquesta manera ho explica l'Ara, etcètera, etcètera. No ho sé, doncs la veritat és que el mateix govern espanyol pendent d'aquests afers judicials.
4: A veure, jo amb aquest cas del Zapatero penso que si realment ha sigut així, que ha sigut tràfic d'influències, que ha sigut pagaments a canvi, que ho pagui. Però clar, si ens poséssim a investigar, m'imagino que el iot de l'Aznar, el del Felipe González, tot això també es tindria de començar a indagar, no? En el cas del Zapatero és més greu, perquè ell va ser el que va implantar la llei de no acceptar, crec que va ser ell, oi? Mm-hmm. Quan va, després sí, de l'Aznar, sí, que va manar ell, crec que va ser ell que va implantar el que no s'acceptessin obsequis.
0: Val, això era una de les normatives que sí, que llavors, feia hi eren, però que...
4: Encara és més greu, a no ser que les joies siguin anteriorment a que li governés.
0: No, però les joies parlaven d'una herència, una herència familiar per part de la seva dona, crec recordar, oi? Això és el que explicaven, no ho sé.
4: Bueno,
3: que s'expliqui, no? Que tothom és innocent fins que es demostra el contrari.
0: I, és així mateix. I tant mateix ho dèiem l'altre dia, a força judicis al damunt de la taula, no només a aquest del
5: una pila sobre la taula.
0: Tant uns com els altres, vull dir, compte perquè aquí
4: n'hi ha per donar més d'uns que dels altres,
3: perquè hi ha un interès concret en parlar-ne més ara d'aquest.
0: Evidentment és, mira, això que dèiem de l'oposició, que fa oposició d'una manera...
5: També ells aprofiten una mica el paper de víctima quan no són víctimes, ni molt menys, formen part de la
3: trama.
5: De la corrupció sistèmica del sistema aquí,
0: sí,
5: i d'aquest sistema de partits, i que els ha funcionat, i no només això, sinó això del lawfare ara, perquè ens ho diguin aquí a Catalunya, el que significa, perquè ells van ser els primers que van estar d'acord en acribillar aquí a tot el que es movia aquí, no? Uh-huh. I recordant, ja per no entrar en el GAL i en totes les trames que han participat, no? Vull dir que ara sembla com que a nivell de mitjans de comunicació emblanquejant o no sé com dir-ho de la figura que toma, no? I encara no sé si té més delicte una persona que ha anat per la vida, no? com una doble cara, no? Perquè era l'home dialogant, l'home que semblava que feia mediador de no sé què, no? que sempre trobava un punt d'equilibri en qualsevol... Sí. I clar, anar treballant l'altra cara, no? Que era aquesta, d'una manera freda.
3: Però jo penso que el més trist és l'actuació, en general, del cas Zapatero i de molts altres, de l'oposició, no? Com que no hi ha debat, com que no hi ha línies per debatre d'una manera responsable en el Parlament, tiren per aquí, no? Anem a tirar merda uns contra els altres, és que en què s'està convertint?
0: Bueno, aquesta política de legislatura ha estat així des del primer dia,
3: això ningú ho posa sobre la taula, no? Dius, és que...
5: No, quan no li preguntin a la gent per què voten el que voten, no? O perquè... O dir a la gent que quan voten són d'extrema dreta, no? Vull dir que...
4: De totes maneres, el PP no ha perdonat el vot de censura que se li va fer al Mariano Rajoy. I ara busca per sota les pedres si pot trobar una mica de porqueria a remenar-ho tot
5: aquí, tothom està buscant a l'altre, tothom està buscant informació de l'altre, i quan la troben se la guarden i arribat el moment la treuen.
3: Clar,
5: i...
3: però això és que és un joc antidemocràtic.
4: Sí, però per si mateix no ho expliquen tot, és el que dèiem abans, el nòvio de la Iusó, ara el jutge el vol jutjar i tal, però no se'n parla. Et sortirà el diari amb unes lletres ben menudes i el Zapatero surt a totes les... primera plana.
3: Sí, ara l'interès, el focus està
4: es veu aquí. Massa, se'ls hi nota massa el llautó.
5: Però això vol dir, bueno, el que hem parlat aquí més d'una vegada, els mitjans de comunicació en mans de qui estan. Ah, perquè nosaltres percebem la realitat per la informació que ells donen. Mm. Fins i tot les fotos són totes igual. Com que
4: sí, és una... Sí, és una agència que...
5: Però, clar,
3: i al final la informació t'entra per la foto titular gran, no pel contingut. No?
5: Clar. I en mans de qui estan i quins interessos defensa cada grup mediàtic en aquest cas, no? I a partir d'aquí doncs, ja podem olorar pel fum, sabrem on està el foc, no?
3: Sí, sí.
0: Molt bé, escoltem una cosa. Què més? Coses, patates calentes amb el bon sentit de la paraula, però coses que, esclar, que ara, això que diem tocar l'estiu i que encara estan per resoldre. Per exemple, el fi de curs, el fi de curs, molts ens preguntem, vaja, i com anirà això, no? Perquè acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i amb el rebuig frontal a les propostes del govern com no s'havia vist mai, que afronta l'estiu això amb una crisi educativa oberta, no? Hi havia uns quants pals de paller de tot plegat aquest dematí repassant els diaris, ho hem explicat però no ho hem acabat de dir-ho perquè hem pensat que el moment seria ara, i si voleu repassem ràpidament quins són aquests pals de paller o què és el que està pendent de tot plegat, no? Per exemple, l'increment del pressupost, això està claríssim, no? El desplegament de l'escola inclusiva, important això, també és una de les demandes també ja històriques. Millors sous, millores vol dir laborals i salarials, les dues coses. El blindatge del català, important, perquè això no ha desaparegut mai del damunt de les taules, almenys en quant a l'educació a Catalunya, clar. Les aules, doncs, que cremen, ho diuen d'aquesta manera, amb el sentit de, bueno, overbooking, o digue-li com vulguis, i també, doncs, millorar segons quines coses, en ple estiu...
4: La calor,
0: etcètera, etcètera, en fi. I el reconeixement de l'etapa 03 i PAE, L'etapa 03 és aquesta demanda històrica... per considerar-la plenament educativa, no només assistencial. A Catalunya els sindicats, plataformes, doncs exigeixen la seva integració com a primer cicle del sistema educatiu, garantint gratuïtat, universalitat, reducció de ràtios i millores laborals. Això seria així ras i curt l'etapa 03, perquè ens entenguem. Molt bé, alguna cosa sobre això?
4: Jo voldria fer un comentari que ahir vaig llegir un escrit, no recordo on, que em va cridar molt l'atenció i que és molt real, que posava: si els polítics cobressin menys i els mestres més,
0: sí,
4: seríem un país més, amb molta més cultura i molt més intel·ligent. I em va cridar l'atenció perquè penso, és real. Si el que hem dit sempre aquí, hi ha els tres peus que tindrien que estar molt, molt protegits, que és sanitat, educació i seguretat. Jo crec que són els tres pilars que tindrien de mantindre el govern tindria de procurar mantindre'ls en condicions.
0: Molt bé. Què més?
3: L'educació és que és bàsic, que han d'haver millores perquè fa molts anys que no se'n produeix cap. Per exemple, l'escola inclusiva, que van fer bombo i platillo, no? Però després sense cap recurs, atenció a nens que necessiten una personalització, sí, una individualització, i evidentment que és necessari, no? Jo crec que totes les demandes que fan són molt lògiques, vull dir, poques n'hi han que, i a més, amb el pressupost, no? Teòricament, pressupost aprovat, no sé com no han arribat ja a una negociació més clara de tot plegat.
4: Però que no s'allargui massa, perquè els hi rebota contra ells. Perquè jo recordo quan les vagues dels metges, al començament tothom estava d'acord, però quan ja va durar una mica massa, la gent els hi va rebotar. Llavors, tenen d'arribar a un acord,
3: s'ha d'arribar a un acord, perquè és que
0: és que és el que dieu, no, que es perjudica amb uns i amb els altres, i a la canalla, evidentment,
4: i els avis,
0: l'alumnat,
3: i els avis
0: al final també, no?
5: Jo crec que hi ha una part també, vull dir, aquí hi ha com dos nivells, un que és el que estem ara, que tothom està pendent, que és que no hi ha recursos, que no hi ha mitjans, que necessitem, bueno, a nivell educatiu es necessiten recursos per poder funcionar, i està clar que el deteriorament que hi ha hagut han passat tot tipus de govern i això s'ha anat deteriorant, vull dir que no podem dir que només sigui un, sinó que la situació és la que és, i això no és una cosa que a curt termini, a no ser que facin una injecció de diners, que és el que caldria. Però a mi, a part d'això, jo crec que hi ha... Bueno, me n'alegro que quan ha dit l'Amadeu, quan ha dit el llistat de peticions que hi ha sobre la taula...
0: Uns valors que
5: això,
0: defensant, no?
5: La visita del Papa va fer tapar molta... va silenciar molt, però el tema del català, en els primers acords, i l'USTEC també era còmplice d'això, el tema del català no estava dins dels punts a negociar.
0: Correcte.
5: I això crec que s'ha de dir, perquè sobta molt que el tema del català està estant com està.
0: Però fixa't que t'hi dit en l'educació a Catalunya. Evidentment, a fora ningú la proposa al damunt de la taula.
5: Jo parlo d'allà, jo parlo de Catalunya, no parlo d'allà. I això per una banda. I crec que després hi ha un altre debat que per mi és l'important, que no es donarà ni... I malauradament, i que a nivell de la societat, és que el sistema educatiu s'ha de qüestionar. És un fracàs. El sistema educatiu, el paradigma on s'aguanta i on està dissenyat, al meu parer és un fracàs. I les dades ja... Podem anar a mirar dades, no? I això... Continuem pensant que els estats poden anar dissenyant programes educatius quan no els hi toca.
3: No, clar.
5: Vale. Llavors, no només això, i a partir d'aquí, què és el que s'ensenya i no s'ensenya. I després estem veient els resultats. Això no li interessa a ningú. O sigui, el fracàs escolar, el percentatge és elevadíssim.
4: Però, Nico, jo crec que el programa escolar l'han de dissenyar els docents, no un regidor o un ministre que no té ni punyetera idea del que és l'escola.
5: L'Estat s'ha d'encarregar de garantir l'educació del ciutadà
3: i de posar-hi els recursos necessaris.
5: I després cada ciutadà haurà de triar quin tipus d'educació tria pels seus fills.
0: Sí, sí, és així. Bé, no hem explicat una mica el que hi havia al damunt de la taula, perquè hi ha gent que crec que, encara avui, malauradament, hi ha gent que es pensa que això és una vaga només de dir, escolti, que volen que els apugin els sous. No, escolti, si aquesta és de les condicions últimes que han posat al damunt de la taula, vull dir, per sobre d'això hi ha altres condicions,
4: però
0: no?
4: Tampoc les expliquen. De la premsa, no? Tampoc
0: és un tema d'incrementar els pressupostos, del desplegament de l'escola inclusiva, etcètera, etcètera, del blindatge, en aquest cas, de l'idioma, problemes a les aules, el reconeixement aquest que dèiem de l'etapa 0-3 i l'APAE, exacte, etcètera. Vull dir,
5: no admetríem, i evidentment, funcionar un hospital amb ventiladors aquests.
4: No, com a Cuba, no?
5: No admetrien, i en canvi han comprat, ara deien l'altre dia, que havien comprat milers de ventiladors. Ja no explicaràs tu...
3: Què fan els ventiladors, a part de remoure l'aire?
5: Han comprat milers de ventiladors? Sí, sí.
3: Que és llançar els diners.
5: O sigui, això és una agressió.
0: No, que tu els ventiladors, amb un ambient contaminat, carregat, perquè ens entenguem, tu no fas res. Tu amb un ventilador, si l'ambient no està carregat, si i tens no una mica de corrent d'aire, val, però si no, no, no fa res.
5: No, no ho permetem pels adults i no ho permetem per la gent gran o pels hospitals, i en canvi aquests pobres que no poden queixar-se de res, bueno, ja han d'aguantar com,
0: clar,
5: com
0: puguin. Clar. Bé, escolta'm una cosa, va, que anirem cap als informatius, renovarem una mica les noves i després hi tornarem. Per cert, us en recordeu d'aquell... d'aquell que per cert, bueno, aquell joc via mòbil del Pokémon, sí, que era gratuït i que tanta canalla anava pel carrer i havien de trobar doncs ninotets d'aquests en diferents cantonades. Jo recordo que no sé el per què, sota la cantonada de casa hi va haver-hi un temps en què es veu que es trobaven alguns Pokémons, i jo tenia gent allà
5: que fa això.
0: Sí? Que vaig pensar, el primer duro el faré venent gelats i venent xutxes o el que sigui, perquè estava ple de canalla sempre, no? Molt bé, us en recordeu, d'aquell joc?
3: Sí,
0: doncs va, que després en parlarem, perquè resulta que va servir per crear mapes d'ús militar. Darrere de tot plegat hi havia una multinacional japonesa i que el que estava és potenciant i demanant-li a la gent que escanegés tants metres quadrats, diguéssim, del món com fos necessari, perquè per obtenir aquests mapes d'ús militar, que ara ja està fet, la feina ha estat gratis i s'ha fet la feina que necessitaven.
5: Això és el que fem,
0: Nico, un segon i ens anem als informatius. Fins ara mateix.
6: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero ha arribat a l'Audiència Nacional Espanyola per declarar com a imputat dels delictes de tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. És el primer expresident espanyol que declara com a imputat, una situació que complica encara més la legislatura Pedro Sánchez. Fem ara un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora un dels punts més complicats és a la 2, a Vilassana. Un accident talla un carril en sentit Lleida i provoca cua d'uns 4 quilòmetres. La incorporació a la 2 està tallada també en aquest punt. Aquesta hora també segueixen les retencions. Direcció Barcelona, a la B23 des del Papiol i Esplugues cap a la Diagonal. A la 2 des de Pallejà, C58 i C33 a Montcada cap a les rondes. També molt carregades encara les dues rondes de Barcelona, sobretot direcció Llobregat, i a lentitud a la C58 a Ripollet en tots els sentits de la marxa.
0: Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Vian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha firmat el decret que convoca eleccions legislatives per setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Avui el Parlament aprova una llei per erradicar la violència a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils. L'últim butlletí del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des del 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada i la tendència és que continuï baixant. L'esperada cinquena entrega de la saga Toy Story arriba avui als cinemes. En paral·lel, Tom Holland i Zendaya promocionen la pròxima pel·lícula del superheroi Spider-Man, que s'estrenarà el mes que ve. I Ginestà, Marina Herlop, Quimi Porter, Tomomi i Maiga són alguns dels artistes destacats de la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre.
2: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hat-trick de Leo Messi al debut del Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 Algèria i també de matinada Noruega golejat l'Iraq 1-4. França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta un 1-4 i guanya els penals. El primer partit de la final de la Lliga davant el Pozo, Múrcia. El partit i la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça de bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
0: Dia de molta calor, avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior i de 38 a Ponent i a les Serres de l'Ebre. Farà sol i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats.
4: 3CAT Info.
0: Anem al...

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Samboiana.

10 minuts passen de les 9 del matí. Continuem, doncs, amb la Glòria, la Mari Carme, el Nico. És el nostre consell de sàvies i savi dels dimecres. I us deixàvem una mica això de... Ei, que després dels informatius parlarem del Pokémon. Sí, amb el bon sentit de la paraula, ja no del joc, el Go. Es veu que és el Pokémon Go, que va servir per crear mapes d'ús militar. Aquest joc, en principi, era gratuït, es tractava d'anar escanejant

0: llocs, doncs, de la ciutat de cada usuari, per trobar, doncs, aquests ninos, que es col·leccionaven aquests ninos. Això explicat de manera molt senzilla i molt breu, no? Sigui com sigui, va ser un dels fenòmens més virals del 2016, no? Bé, el fet és que això que us deia, que va resultar, doncs, que va arribar a tenir 1.000 milions d'usuaris arreu del món. Què més? Doncs la veritat és que servia tot això per crear posicionament militar, entrenant amb les dades del Pokémon Go, doncs la IA, la intel·ligència artificial, doncs anava creant escanejos, mapes, que després, doncs, tenen ús 100% militar.
1: Jo crec que això és la part anecdòtica, perquè
0: al
1: darrere de el que fem cada dia, cada dia està ple.
2: Com ens manipulen, no, com ens utilitzen.
1: Cada localització, quan anem a pagar amb el mòbil...
2: Ja
1: o quan,
2: saben.
1: Quantes vegades has pagat el recorregut? Ara m'ha vingut al cap un programa que va fer el Basté fa uns anys.
0: Sí, és veritat, de tecnologia.
1: Que deia no pot ser o alguna cosa així. Sí. I havia, parlàvem un dia amb una noia d'aquí de Barcelona, que era una experta en temes d'aquests, i li diu, i amb un expert, que era el que portava el programa amb el Basté, li deia, què vas fer tu, digue'm una data de fa 3 anys, de el que tu estaves fent el, no sé, tal dia de juny, i diu, no me'n recordo. Bueno, pues anem a buscar.
2: Normal, no te'n recordes.
1: Li sortia cada moviment, on havia anat a comprar, tot el recorregut de la ciutat, tot dibuixat, on havia anat, on havia tornat,
0: minut a minut.
1: O sigui, que allò del Pokémon és l'anècdota en aquest sentit.
2: És una joguina, només.
0: No, a veure, el que passa...
2: Amb finalitats bèl·liques i militars.
0: La gent era... home, en primer lloc es guanyaven la vida aquesta gent, doncs, amb la publicitat que hi entra en aquests jocs, etc. Fixeu-vos que era gratuït i per això va arribar a més dels 1.000 milions d'usuaris, que no és poca cosa.
2: No, són molts usuaris.
0: I de manera inconscient la gent el que no sabien és que en realitat estaven ajudant a mapejar pels drons que després són capaços de bombardejar qualsevol pam del món.
2: Clar, és que és una manipulació molt bèstia.
0: Clar, no? Sí, però la pregunta del milió és, i ara això com ho arreglem? És a dir, la justícia, vull dir, escolti, com ho farem això? Perquè la majoria dels governs, dels departaments de defensa del món compren aquests mapes.
1: La tecnologia evoluciona pels militars. Després sí que hi ha derivacions que se'n van a lo civil, però vull dir, tota la investigació ve a partir d'aquí, fins i tot el llenguatge que s'ha incorporat en el món de la tecnologia, el llenguatge militar, quan parlen de, ara, a veure si em ve alguna paraula, fins i tot a les organitzacions, no? Comandaments, la paraula comandament, genien moltes, ara m'hauria de pensar, no? Però o sigui, hi ha un llenguatge que s'ha anat incorporant al món de les empreses, que era el que feien servir els militars en conflictes bèl·lics, en primera línia, que si els que treballen a primera línia, conceptes així que venen d'aquí.
0: Clar, clar. Bé, sigui com sigui, res, no ho sé, força curiós i no ho sé, i espanta una mica la gent, no? Tot plegat. I parlant de la IA, en quant a salut, el sistema de salut diu que ja aposta per la IA, però sota control humà. Això ja ho hem explicat, Glòria, més d'una vegada, que és una bona eina, però...
2: Lògicament, és una eina que ha de donar suport i ha de facilitar que puguis tenir cada cop més aquest apropament humà i personalitzat, no?
0: Clar.
2: Ciutadans que necessitem tant per quan estem malalts com quan estem sans, perquè també cal mantenir-la, la salut. però clar, si ho basem tot amb la IA, és que no,
0: molt bé.
2: Estem absolutament perduts.
0: Doncs més coses de la IA. Primers acords ja per fer viable la gigafactoria d'IA. El projecte de Móra la Nova l'haurà d'avalar a Brussel·les, però qui hauria de dir a Móra la Nova? Ja ho sabeu, un magnífic poble a tocar de Móra de l'Ebre, ben maco el riu Ebre, doncs qui ho hauria de dir quan un passava per allà, de dir, mira, aquests seran uns mega cracs amb la IA, perquè tindran una planta de creació i de gestió de IA enorme. Bé, al final, allò que dèiem, aquest país és molt petit, aquest país no té petroli, no té or, no té diamants, té tecnologia i té turisme. Ja sabeu també els problemes amb el turisme, amb tot plegat, que hi ha moltes queixes ja. Però, vaja, que al final, ja ho veieu, és un país que ha de tirar cap a la tecnologia i fins i tot, això és veritat, en molts àmbits som referents per tot el món, en segons què.
1: Per això un dels interessos que tenen els espanyols de posar peus aquí té que veure ara, parlant de tecnologia, amb les empreses d'armament.
0: Bueno, ja ho explicàvem fa unes setmanes, no?
1: Però ara tenen molt d'interès en posar empreses d'armament aquí. És una manera també...
0: Ciberseguretat, seguretat IA en direcció a la... també a l'armamentística, no? I etcètera, etcètera.
3: A mi l'intel·ligència artificial m'espanta.
0: Sí, però...
3: Potser perquè m'agafa fora de temps ja, no?
0: El que passa que...
3: Però m'espanta molt.
0: No ho sé, però vosaltres ja ho sabeu, l'espai de la ciència, aquí ha passat molta gent que en sabe molt de tot plegat. I és que ens hem cansat de dir-ho. El concepte, revisem el concepte. La IA existeix des de fa més de 50, més de 70 anys. Una cafetera és IA, les calculadores científiques són IA, les que no també. La IA, la intel·ligència artificial, és un acrònim que algú li va posar per definir allò que diguéssim, la informàtica és capaç, doncs, de gestionar a través de... d'un banc de dades universal. La IA existeix des de fa molt de temps.
3: Ara,
0: quan diem m'espanta la IA, és el tema de com s'aplica la intel·ligència artificial en segons quins àmbits que no s'havia fet fins ara. Jo crec que potser el concepte és aquest, perquè és que la IA, els ascensors de... Fixa-t'hi, Carme, quan tu eres petita i un ascensor, hi ha dels que tu, quan eres petita, doncs pujaven i baixaven, ja es pot considerar IA. Quan tu toques el botó i l'ascensor sap que ha de parar al tercer pis i no al quart, això és intel·ligència artificial.
3: Sí, però és que ara t'agafa.
0: Enteneu-me què vull dir.
2: Però jo crec que ella vol dir com evolucionarà.
0: No, si jo no ho dic per ella, ho dic en general, no?
1: El tema està en el debat que hi ha darrere.
0: Com ho gestiones? Clar.
1: Això no és casual.
3: És que t'agafen la teva personalitat, t'agafen la teva imatge i et poden fer desastres, diríem.
0: Clar.
1: I no només això, primer que d'intel·ligència... No, o sigui,
0: és que està mal dit,
1: perquè intel·ligència és una capacitat humana ja per començar, i després que el que intenten, per mi la voluntat última és anant d'alguna manera mecanitzant a les persones i humanitzant a les màquines, no?
3: Exacte.
1: De fet, o sigui...
0: Sí, però més que això, Nico, suposo que em compraràs que més que ja hauríem de dir programació de gestió de dades universal.
1: Sí,
0: és que al final... És això. Què és la IA? Si la IA existeix... No,
2: clar, bueno, la cosa està en com s'aplica i en com deshumanitza.
1: I com deshumanitza i ens hauríem de posar... D'acord, què entenem per deshumanitzar? Perquè el dia que vinguin és que vindran per aquí, i no dubtem que et diran, ara et poso no sé quina nano, perquè això és petitíssim, i et posem això aquí al cervell, per exemple, i tu ara, però, bueno, tot el tema que tens de depressions o de no sé què, doncs t'han oblidat, vull dir que ja no ho tindràs. Però, clar, la gent farà cua.
3: I el que més m'espanta també és que substituiran les màquines a les persones, que ja s'està fent.
0: Home, en molts àmbits sí.
3: I això és... més que espantar-me, em preocupa, no? Aquest tracte humà que tenim ara a les botigues i els... que el deixarem de tenir.
0: D'acord, però si te'n vas a 1900 i poc, recordeu, això ho hem posat aquí al damunt de la taula, aquest exemple, moltes vegades, els traginers d'aquell moment també se les tenien amb els trens de vapor i deien, ens estan prenent la feina nosaltres i els nostres fills.
1: I el
0: això és un, això és un monstre. Aquesta locomotora, això és del diable. I després resulta, una mica de manera inversemblant i curiosa, que la majoria dels fills d'aquells traginers van acabar sent, per exemple, els que porten les locomotores. No sé com dir-ho.
1: Però la diferència, la diferència és que en aquell moment no capgiraves, no capgiraves el món. En,
0: amb, home, a la seva manera, amb el, sí,
1: tu vas capgirar, però el perill és capgirar la humanitat, perquè aquí estem parlant del posthumanisme i del transhumanisme, que és el pas següent. I quan parlem de transhumanisme vol dir que d'humans ja no en queden.
0: D'acord, però si en aquells moments
1: parlant d'una altra cosa,
0: ho vas anomenar en aquells moments industrialització, la revolució de la indústria, avui com ho anomenes? La revolució de la informàtica, la revolució de les dades...
1: Aquí eufemismes ja miren de trobar, perquè diuen l'era de la del coneixement, qui no aposta per això, no?
0: Sí.
1: Sempre es troben paraules per anar, i això ho van preparant pues qui es dedica a informar el públic, al món, vull dir, i qui fa aquesta feina? Pues els mitjans, que estan per això al servei de tota aquesta gent, que són qui paguen i que són qui els aguanta.
0: Bueno, al fi i al cap, això que deien del Pokémon aquest, això és IA.
2: Però sí,
0: què és? Però és la manipulació, la gestió de les dades. Quan de vosaltres...
2: No, amb un benefici directe a les persones, i no tot el contrari, no? Perquè està fet amb fins bèl·lics.
0: Quan preguntem això, tothom contesta afirmativament. Quan de vosaltres no heu estat en una conversa a casa o on sigui i dieu, guaita el barret d'aquest que surt per la tele, quin barret més bonic, tu? Bueno, sí, està bé. I al cap de... És un exemple tonto, eh? I al cap d'uns minuts us ha aparegut venda de barrets online, etc.
2: Ah, mòbil, sí, el mòbil, i tant.
1: Una conversa entre nosaltres, ara, sí. No? Quan sortim d'aquí...
2: Quan sortim d'aquí, no, segurament...
1: Sortirà
3: el Pokémon al mòbil.
1: Pokémon, sí. I tant.
0: Sí o no?
1: Clar,
0: sí,
1: o no?
2: Sí.
1: Clar, això ja...
0: Escolta'm una cosa, Glòria, la joventut que dedica més de la meitat del salari a l'habitatge duplica el risc de salut mental.
2: Sí, clar, és que el tema de l'habitatge és que és bàsic, no? Però bueno, mira, molt semblant també el que dèiem de les aules, no? O sigui, tu has de tenir un habitatge confortable i a més poder-lo pagar, i a més que et quedin diners per poder fer funcionar la teva vida, o sigui, poder anar al cinema, poder anar al teatre, poder llegir, i si tot se te'n va a l'habitatge i has d'estar tot el mes pensant en que ha d'arribar la factura de la llum i la factura de no sé què, i m'he de quedar a casa perquè no puc anar enlloc i tinc 20 i pico d'anys, o bueno, 30 i pico, perquè que val, 20 i pico d'anys estan a casa amb els pares. Clar, realment afecta la salut mental, lògicament.
0: Diu que el 60% dels joves en situació de mancança material, com deia la Glòria, material greu, han patit alguna mena de problema psicològic. Més dades, no ho sé.
1: I els que venen,
0: de fet...
2: I els que venen, perquè,
0: clar,
2: això, necessites a curt termini... per viure, per menjar, no? Que són el mínim per la vida diària. Però és que hem de pensar que hi ha altres nutrients que no tenen a veure només amb l'alimentació, que és tot això que dèiem, no? La cultura. I al final no et queda temps per la cultura, només per treballar, per buscar pluris feines perquè no t'arriba el sou. Clar, sí, sí. Realment, després es retarda el temps de poder tenir una parella, de poder tenir fills, i això
0: etcètera,
2: et crea angoixa, si realment en vols.
0: Dues dades, Nico, molt ràpides. El 14% dels joves de menys de 30 anys viuen fora de la casa familiar. El 14% només. Viuen fora. Que de vegades és per un tema d'estudis, com et passa a tu a casa, és un exemple,
2: però no sempre,
0: no és que hagin agafat i dir no, jo em permet, no, és perquè estan estudiant, vale? Sí. Molt bé, és un exemple, bueno, dic com et passa a tu, no, ell no està estudiant, compte, aquí no enganyem a ningú,
1: però
0: no enganyem a ningú, tu no has marxat de casa dels pares per aquest tema,
1: parlaven de la meva filla,
0: és un exemple, per això passa. Escolta'm, la incidència de la mala salut mental es duplica, doncs, entre els que es destinen, vaja, més del 50% dels ingressos a aquesta despesa, davant dels que hi dediquen menys del 30%. I de dades aquí en surten moltes més, no volem marejar més a la parròquia, però que al final és això que dèiem, Glòria.
1: I calcem-nos,
2: Sí, sí.
3: Bueno, jo crec que hem d'anar per pisos més reduïts, no fer aquests macropisos que s'estan fent, que llavors, clar, el que el compra bé, però el que el té de llogar, un pis així...
1: Però el tema de l'habitatge, sabem, com saben ells, que era un problema, el problema número 1 en aquest moment, si volem veure amb una mica en perspectiva, i que a sobre és una cosa que tu, per molt que tu facis ara una superinjecció de diners, no és una cosa que tu podries resoldre en el curt termini, en el mig termini aniria apaivagant una mica la problemàtica. Jo no he dit que ni per una banda ni per l'altra, perquè la gent jove, vull dir, en aquest sentit, que és qui està patint més, no només la gent jove, perquè hi ha gent adulta que està...
2: Sí,
1: vull dir,
2: gent aquí, la gent gran, també.
1: Ens hem trobat amb 2 milions de persones més en 20 anys i la proporció d'edificis que s'han fet no correspon. Llavors això ens ha portat a la situació que tenim ara. Si el dia que senti una espurna, vull dir, això ja veurem qui ho para, perquè ara la gent està com... és d'abornida dient què està passant, però és que no hi ha horitzó. La gent que no té... quan,
2: clar,
1: psicològicament, quan no tenim horitzó,
0: això és el pitjor que hi ha.
1: Vull dir, això, el
0: no tindre perspectiva de futur.
1: Això té una sèrie d'impactes.
2: Horitzó, il·lusió, projecte, orientació cap a més benestar. Si no tens tot això...
3: Ara s'està treballant molt amb el tema de que hi ha moltes persones grans que han quedat soles, i com abans el que es promocionava era comprar i tindre i cases grans o pisos grans, aleshores s'està estudiant, sobretot a Sant Feliu s'està fent el tema del jovent, no? I de la gent gran. Aquestes persones grans que tenen aquesta vivenda gran, es fan pisos socials, aquestes persones van a viure allà, a canvi donen el seu pis, i d'aquest pis en poden fer 2 o 3 pel jovent.
0: Si la intenció és aquesta, d'acord, però si hi ha especulació ja les tenim una
2: altra cosa.
3: No, perquè això ho fan els mateixos ajuntaments.
0: Ja t'entenc.
3: A Sant Feliu està supervisat, i el Prat, que se n'estan fent bastantes, està supervisat per l'Ajuntament.
0: Doncs això és positiu, que expliquis això. Això és una bona notícia, si està ben gestionat.
1: Jo ho entenc com algo complementari.
3: Sí, però és una ajuda...
2: igual que s'haurien de rehabilitar edificis vells,
1: però no podem dir que això és el gruix d'un pla,
3: però
1: el problema és tan greu que això és benvingut, i tant de bo que puguin haver més, vull dir, però això és un percentatge, diguem, en el global del problema, quin percentatge seria? Un 0,5%?
3: Bueno, no, és més.
1: Per
3: exemple,
1: 10,
3: jo potser tinc una casa que té 150 metres quadrats.
0: No, s'entén perfectament.
3: Doncs jo, a mi em donen un piset amb tots els serveis, i me'l donen a canvi de la casa, doncs
0: això
3: primer que vius
0: amb
3: societat. I jo crec que des del Consell Comarcal estem treballant amb aquest tema, no?
0: Sí, perquè la Carme pertany al Consell Comarcal de la gent gran.
3: Jo porto el tema de la vivenda, i amb això estem treballant molt, i crec que cada vegada anem avançant una mica més.
0: Això està molt bé, això està molt bé.
3: I clar, pensant en el jovent i pensant en la gent gran, que són els més perjudicats.
0: Molt bé. Escolteu-me, ara ja sí, ho hem de deixar-ho aquí. Ves per on ens estalviarem la micro... tertúlia futbolera, l'estalviarem.
3: No t'ha dit que el Messi ha marcat 3 gols.
0: N'ha marcat 4, però li han anul·lat.
3: Bueno, però mira, fet, no, els tres gols són del Messi, vull dir.
0: Molt bé, sí. I d'altres coses que podríem explicar, però vaja, deixarem que passi el temps per poder-ne fer les valoracions pertinents. No em contesteu, no cal que em contesteu. Vosaltres sabeu què és el temps? Ens ho explicarà, des del punt de vista de la filosofia, qui? a l'Humbert, a l'Humbert Ruiz, perquè ara arriben els bocinets de ciència, filosofia i pensament. Amb un 3 i no res, ens hi posem. Avui parlarem del temps, i no el temps meteorològic, no, a l'altre temps. Glòria, Mari Carme i Nico, que vagi molt bé. Bon estiu.
3: Igualment.
0: Bon estiu a la Mari Carme, que de tant en tant potser es deixarà caure, però que ja comença les vacances.
3: Si puc, sí.
0: Ja comença les vacances.
2: Bé, quina sort.
0: Que vagi molt bé.
3: Adéu-siau.
2: Adéu-siau. Adéu.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: Ciudad Cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de la ciència.

0: Les 9 i 34 minuts, pràcticament, us ho dèiem, avui toca ciència, perquè és dimecres, i dins de la ciència ja ho sabeu que ens vàrem empescar, jo crec que de manera exitosa, i per nosaltres ens ha provat molt, és per tant un luxe, ens vàrem inventar allò de bocinets de filosofia dins de la ciència i també del pensament. I els bocinets de filosofia, evidentment, signats pel filòsof de la casa, l'Humbert Ruiz. Ja el coneixeu prou. Molt bon dia, Humbert.
1: Bon dia, Amadeu.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé, amb molta calor, molta que és calor. El que toca.
0: Escolta'm una cosa, avui parlarem d'una cosa que precisament al veure't aquí davant dels micròfons em fa pensar i jo anava a dir-te, ostres, fa 4 dies tanco els ulls i et veig aquí, ara fa un mes i,
1: sí,
0: i escaig. I ja estàs aquí.
1: És que el temps passa a vegades molt ràpid.
0: Molt ràpid.
1: I a vegades passa molt lent.
0: Déu-n'hi-do. I avui, a més, tens un rellotge de sorra. Tu, que ets un home també tecnològic, perquè ho ets, i perquè entens també de tecnologia, i avui ens has portat el temps més analògic que mai pugui tindre algú.
1: És l'únic temps que funciona, sí, amb una energia que utilitzem poc, que utilitza l'energia de la gravetat.
0: De la gravetat, sí senyor.
1: I aquesta no es gasta, no s'ha, sí, de carregar.
0: No, no.
1: És infinita.
0: I tu ara l'has posat en marxa?
1: Jo l'he posat en marxa perquè avui, com tu deies, toca parlar una miqueta de què és això que diem que és el temps.
0: Doncs escolta'm, fantàstic, ens hi posem ara mateix. Jo, deixa'm dir d'entrada, si m'ho permets,
1: I tant, i tant.
0: No vull donar pistes, però de vegades quan parlem del temps i tenim alguna xerrada, jo sempre dic, en realitat, no m'expliquis que si propietats, calés, cotxes, no sé què, l'única cosa que tenim realment, perquè quan vam vindre ens ho van donar i ens van dir, compte, que això caduca, és l'única cosa que tindràs, és el temps.
1: Totalment d'acord. És més, ens enganyen a vegades dient,
0: sí,
1: que el temps és or. Val molt més calor.
0: Molt més calor.
1: Molt més calor.
0: Perquè caduca.
1: I no es pot recuperar.
0: I no es pot recuperar.
1: Perquè si t'arruïnes amb els calés, sempre hi ha oportunitats.
0: Fixa't com de car és el temps, que hem començat el programa fa 2 minuts i 38 segons i ja forma part del passat.
1: Exactament. I els que tenim aquests minuts que vindran, que és futur, amb no res, tornaran a ser passat.
0: Sí, senyor. Solda, ens hi posem perquè això és molt bèstia, això del temps.
1: I tant.
0: Explica'ns, per bon vols començar?
1: Mira, jo primer, una primera reflexió, sí, així molt en general, és entre Orient i Occident, que sembla que tenim concepcions una miqueta diferents, no? Ara parlo a l'engròs,
0: Sí.
1: És, a Occident sempre pensem en el temps com si fos una línia recta, una fletxa,
0: sí,
1: que en suposadament...
0: Una direcció.
1: Una direcció,
0: sí,
1: però aquesta direcció dona cap ençada, podem anar cap endavant o podem tornar cap enrere.
0: Ja.
1: Té sentit.
0: Bueno,
1: en canvi, a Orient som més tendents a pensar que el temps és sempre cíclic, circular, que es va repetint. Per tant, els viatges en el temps aquí no tindrien gaire sentit.
0: Ja t'entenc.
1: Això
0: per anar escalfant motors.
1: Això és les grans idees, no, per dir d'una manera.
0: Molt bé. Sí, entre l'Occident i l'Orient, que al final forma part, aquesta manera de pensar, també d'una manera de viure.
1: I
0: una manera d'entendre el que t'envolta, el mateix univers, ja no la Terra.
1: La vida, l'univers, tot. Exactament.
0: Molt bé.
1: Ens dona idees de com podem moure'ns en aquest món i les perspectives que tenim en el temps.
0: Correcte. Molt bé, suposo que aquí hi ha la part més objectiva i més subjectiva, perquè cadascú percep el temps de la seva manera. Allò que diem, aquí de broma ho diem moltes vegades, quan hi ha una conversa molt interessant, com és el cas amb l'Humbert, diem, hi ha una llei física que diu, com més bé tu passes, més ràpid passa el temps.
1: Exactament, això és la percepció subjectiva del temps.
0: Ara, això és subjectiu.
1: Completament.
0: Perquè una pobra persona que s'hagi trencat el braç i estigui esperant l'ambulància, Déu no vulgui, és un exemple, aquí al carrer algú ha ensopegat i té la cama o el braç trencat, està esperant l'ambulància, resulta que l'ambulància triga o no triga, però per ell aquells 5 minuts són eterns.
1: Mira, gran concepte, eternitat.
0: Eternitat, molt bé.
1: Que és això, són 3 minuts que es fan eterns.
0: Sí.
1: Però clar, L'eternitat forma part de les concepcions religioses del temps.
0: Però aquestes paradoxes, pregunto per anar fotent llenya al foc, Humbert, tu ja saps que aquí som així. Aquestes paradoxes, Humbert, els filòsofs us trobeu que sovint piqueu amb la ciència.
1: Sí, exactament.
0: Tanmateix, de vegades la ciència us dona la raó perquè no arriba, i on no arriba la ciència ho ha d'explicar la filosofia.
1: Exactament, i de fet estem en un dels conceptes que encara podem dir que uneix, no?, o anusa humanitats i ciència. És un concepte que, aparentment, la ciència se l'ha apropiat, no?, aquest temps que tots medim i cronometrem i mesurem.
0: Les dimensions.
1: Les dimensions, no?, que diu, és el temps controlable, però això està junt amb un altre tipus de temps, que és el que tu apuntaves, aquest temps subjectiu, que nosaltres el percebem a vegades com molt ràpid, molt a poc, en funció de com estem. Ja dic, és un concepte encara que pot servir per unir humanitats i ciències.
0: Molt bèstia tot això. No ho sé, t'ho dic perquè sovint ens regales també fragments, cites, dites, frases d'aquelles que potents d'alguns filòsofs i pensadors sobre el temps.
1: He fet un petit recull, no?, de quatre o cinc cites que també ens donen una idea d'aquestes diferents concepcions del temps.
0: Sí, i de les escoles de pensament.
1: I clar, de les escoles, aquí està.
0: Per exemple, va.
1: Mira, una de les primeres que té unes característiques així més metafísiques, clar, més així teològiques, no?, que és el temps és la imatge mòbil de l'eternitat.
0: Uau.
1: Molt poètica, molt maca, platònica.
0: Platoniana.
1: Platoniana, no?, que és, ell diu que, bueno, les idees viuen a l'eternitat i nosaltres, doncs, com som una còpia, vivim en un temps que és més mesurable, no? Però encara estem en un discurs molt metafísic.
0: No? Molt bé. Sí, no, totalment.
1: El que és interessant és el que fa Aristòtil.
0: A veure,
1: Aristòtil, què diu? Aristòtil es carrega els déus, com sabem, els grecs tenien un déu que era Cronos.
0: Sí, exacte.
1: Era una deïtat.
0: D'aquí ve el cronògraf.
1: El cronòmetre. El cronon. Sí. Bueno,
0: Cronos,
1: molts conceptes, no? I Aristòtil li treu tota aquesta cosa d'una persona, no? I ell acaba dient que el temps és el nombre del moviment segons l'abans i el després.
0: Carai, que matemàtic.
1: És la primera definició objectiva que té en compte aquest...
0: I materialista.
1: Materialista i mesurable del temps.
0: Sí, exacte.
1: Ell se'n dona compte... De fet, deixa'm dir, saps com li deien els rellotges als grecs? Clepsidres.
0: Clepsidres.
1: Ladrones de agua.
0: Clar, cleptomania.
1: Aquí està.
0: Lladres.
1: I cleps hidra, que hidra és aigua. Sí. Sabem que els rellotges grecs eren d'aigua.
0: Hosti, clar.
1: Que hi ha, comptes de caure sorra,
0: sí,
1: que hi ha gotes. I eren uns lladres.
0: Lladres de què? D'aigua.
1: D'aigua, cas del temps. Que això també més endavant podrem pensar qui són...
0: Home, el temps al final seria el lladre de la vida.
1: Seria el lladre...
0: Que et va robant dies.
1: Sí, però jo et diria, hi ha alguns lladres del temps que són més actuals.
0: Segur.
1: Que ens roben el temps.
0: Segur. Molt bé. Què més?
1: Mira...
0: Més exemples.
1: I aquest ja ens porta, tot i que és de Sant Agustí, que estem parlant de fa uns quants segles, ens dona una resposta a aquesta reflexió que fem tots, no? Que és, el passat no existeix, el futur no ha arribat, el present se'ns escapa, i ens tendim sempre a dir, hòstia, és que el temps no existeix, no?
0: Clar.
1: És una mica una vivència paradoxal.
0: Clar.
1: I Sant Agustí, que diu, ostres, si a mi no em preguntes què és el temps, jo ho sé, ara, si tinc que explicar-ho, no sé què és.
0: Ja no sé què és.
1: I això ens trobem...
0: Clar, però aquella manera de fer de Sant Agustí que saviesa amagada amb l'humilitat.
1: Totalment. Totalment.
0: M'entens què vull dir? El papa Lleó XIV és de l'ordre dels agustins.
1: Sí.
0: I és matemàtic.
1: I és matemàtic.
0: De formació és matemàtic.
1: Imagina't.
0: A part de teòleg. Per tant, no?
1: Sí, bueno...
0: Ens fa sospitar...
1: Hi ha certa connexió.
0: Que tot... Ara,
1: hi ha molta connexió...
0: Sí, senyor.
1: Lògica, matemàtica, metafísica... Sí.
0: Però amb un punt espiritual, també.
1: Bueno, és que aquí, el que dèiem, la ciència a vegades topa en conceptes
0: que
1: necessàriament la porten a parlar amb altres formes del pensament.
0: Que fort, que xulo.
1: Sí,
0: que xulo tot plegat. Què més?
1: Mira, jo de Sant Agustí et diria que ell va resoldre aquesta paradoxa fent apel·lant, no, a la que és la nostra consciència. Ves? Diu, nosaltres tenim passat perquè tenim memòria, tenim present perquè tenim atenció, som capaços d'estar atents, i tenim futur perquè tenim expectativa, perquè tenim projecció. Clar. I ens deia, el temps és algo. No sabem què és, però és algo.
0: És alguna cosa.
1: Alguna cosa que ens passa.
0: Però no acabem d'entendre
1: el que ha de tot. Me'n vaig a l'altra part.
0: Va,
1: no? Me'n vaig a la part científica.
0: Val.
1: Tu saps que els científics sempre estan buscant partícules, àtoms...
0: Sí, home, clar, molt, molt empírics, ells.
1: Empírics, no?
0: Sí.
1: Tothom coneix la gravetat. Avui dèiem que el nostre rellotge funciona amb la gravetat.
0: Sí.
1: No sabem com funciona la gravetat.
0: Ja.
1: Busquen, no? Com aquell senyor que deia, diuen que hi ha una partícula que és el graviton, el gravitó, que se suposa que seria el responsable de transportar la força de la gravetat.
0: Clar, és que...
1: Si aquest ja no el coneixem, imagina't els que postulen el cronó, que seria la partícula responsable del temps.
0: Sí, senyor.
1: Això ja és ciència metafísica, ciència altament especulativa.
0: Però probablement molt ben lligat tot plegat, perquè si no estigués lligat al tema temps-gravetat, ni existiríem.
1: Exactament.
0: No hi seríem aquí.
1: Exactament. És el que ens permet fer preguntes, encara.
0: Per tant, són cosins germans, la gravetat i el temps, en certa manera, o s'entenen molt bé?
1: Bueno, diuen que la força són de la gravetat acaba poguent distorsionar el que és la percepció del
0: són
1: temps.
0: Són bons socis, com a mínim.
1: Totalment.
0: Treballen plegats.
1: Gravetat, espai, temps,
0: molt bé.
1: Hi ha algú que els anusa.
0: Molt bé. No ho sé, algun pensament més?
1: Home, mira, deixa'm citar Nietzsche, que és el que es fa una miqueta ressò d'aquesta idea oriental que abans deia. Que diu, tota veritat és corba i el temps mateix és un cercle.
0: Clar.
1: Ell parla de l'etern retorn, no? Va dir, en aquesta vida no hi ha res nou. No? Tots són cicles, tots són repeticions... I quan mirem, a vegades, des del punt de vista històric, mirem el passat, moltes vegades ens trobem tot allò que anem repetint d'errors.
0: Sí. Fixa't que en aquesta temàtica que avui toquem del temps a la filosofia, fixa't que tenim dues opcions. O ho fem molt fàcil, nosaltres mateixos, no? Mm. És un pensament, Ho fem fàcil i més o menys ens en sortim, o ho compliquem. Si ho compliquem, ens trobem perduts, perquè ens adonem que si existissin els déus aquests grecs i romans i tot això, i en realitat un d'ells seria el temps, i l'altre seria la gravetat, i l'altre seria el pensament, i l'altre... Perquè els anomeno déus perquè dius, és que són... Si t'hi vols complicar la vida, inaccessibles.
1: Totalment.
0: Al final és inaccessible.
1: Totalment. Bueno, això és el que feien els grecs.
0: I això ens fa humans.
1: Fenòmens que no sabem explicar, els acabem convertint en deïtats.
0: Molt bé.
1: I una deïtat que no hem sabut encara treballar o tenir-la una miqueta mastegada és el propi temps, no? Que se'ns escapa.
0: Fantàstic. Molt bé, molt bé.
1: I quan més volem parlar, més se'ns escapa a vegades.
0: Segur. Molt bé, aquesta repetició inexorable, que deia en Nietzsche. Molt bé, què més? Perquè hi ha usos temàtics en tot plegat, ciència, filosofia, allò que dèiem, quan parlem de la memòria, per exemple, oi, que és un tema que tu volies també tocar.
1: Bueno, memòria, fa referència al passat.
0: Fa referència al passat. Si mires pel retrovisor, estàs mirant enrere.
1: De fet, ens diuen que quan nosaltres estem mirant el cel per la nit, estem veient el passat.
0: Correcte.
1: Que també és una de les grans paradoxes, no? Que dius, allò que estic mirant potser ja no existeix.
0: Moltes vegades aquells llumets que veiem ja no hi són, però la velocitat de la llum és la que és i quan ens arriba aquí potser ja fa 50.000 anys que ja no existeix aquella estrella.
1: 50.000 milions d'anys que allò ha deixat existir, però la seva llum està viatjant i encara quan mirem, que també a vegades penses, mirau ara que ve estiu, no?, i que apeteix sortir per la nit, no?, a una platja i mirar els estels, allò que estem mirant fa milions d'anys que està viatjant
0: i
1: impacta la nostra retina com si fos algo normal, que no li donem
0: més, per tant, més antic. Estem mirant a una enorme màquina del temps.
1: Sí.
0: Estem fent un viatge al passat.
1: Totalment.
0: Sí, sí.
1: Això t'ho compro, Amadeu. És un viatge... O sigui, mirar el cel per la nit és viatge al passat.
0: Brutal, brutal. Però llavors ja el futur... Que sembla l'antagonista de tot plegat, sembla el més difícil. Si hi ha el passat, també hi ha el futur. Però resulta que el futur que no existeix, potser des del punt de vista filosòfic, existeix més del que ens pensem.
1: Bueno, aquí hi ha la gran tensió entre aquells que creuen que tot està determinat, que tenim un destí que està escrit i del qual no podem fugir, que això també és una idea molt grega, no?, de dir,
0: correcte,
1: tens un futur i facis el que facis, acabaràs...
0: Aniràs a espetagallar.
1: A espetagallar.
0: Sí, sí, sí.
1: O els altres, que és, no, tenim un futur que està obert i que nosaltres, dia a dia, amb les nostres decisions, en el nostre caminar quotidià, ens anem encaminant o anem modulant aquest futur, no? A vegades hi ha gent que està molt convençuda d'algú i no li surt.
0: No, està clar.
1: I dius, no, doncs no tocava.
0: Bueno, existeix el futur o no existeix? Perquè, esclar, a quins hi podríem fotre mal, però podríem dir... No, és que... Ja ho saps tu, que hi ha alguna corrent també que diu... No, no, aquí l'única cosa que existeix és el present. Això és l'única realitat. I dius, escolti, jo sóc present? Sí. Vol dir que jo no sóc el futur del passat?
1: Bueno, aquí està, és que hi ha un discurs d'aquests, sí, sí, hi ha el discurs de viure el present, viure el moment, no? El carpe diem, no? Anem a disfrutar, que dius, està molt bé, però aquest present, que és un present que és un instant, és un present allargat, que agafa una mica de passat i una mica de futur, que aquests discursos
0: però
1: a vegades...
0: Però si jo l'única cosa que estic fent amb el meu present és donar-li lògica al passat...
1: I perspectiva de futur.
0: No? I perspectiva de futur.
1: I perspectiva de futur. De fet, el present no deixa de ser aquell punt inextens o intemporal on present i on ha passat i futur s'acaben anusant, que som nosaltres mateixos amb la nostra vida.
0: Jo sempre deia allò de si tu coneixes el passat, pots començar a gestionar el present i pots començar a sospitar quin serà el futur.
1: Tal qual, tal qual. Tot i que és difícil per a dir el futur.
0: Pues...
1: Jo tenia una senyora molt gran que deia el demà ningú l'ha vist.
0: Sí, senyor.
1: I era una reflexió d'una senyora gran que deia no sabia filosofia, no sabia ciència, però de la vida en sabia molt.
0: Però fixa-t'hi que el present sí que et permet veure el passat. I algú dirà, home, això és molt fàcil, ja ho sabem. Sí, però torno a insistir, si és que nosaltres som el futur del passat.
1: Clar, clar, clar. I pensa que, igual que el futur, nosaltres podem fer hipòtesis de lo que pot passar, el passat, a vegades el reinterpretem.
0: Clar.
1: I un fet, no?, o algo que ens ha passat en un primer moment, no sé, pot ser una desgràcia, una malaltia, ho hem viscut molt malament, però passat el temps, li podem donar la volta. I reinterpretem aquells moments desagradables o amb cert infortuni com algo positiu, com algo que et va fer veure... que la vida és una altra cosa, que el futur ha de ser una altra cosa.
0: Clar, clar. Bé, escolta'm, i les percepcions de tot plegat?
1: Mira, ara que dius de les percepcions, a grosso modo també, diguem que hi ha tres teories, no? Igual que passa amb la física, que busquen la teoria unificada de les forces, no?
0: Sí.
1: Això de les forces, la gravetat, l'electromagnètica, la nuclear dèbil, forces, que intenten unificar-les, amb el temps es passa alguna cosa semblant. Que, de fet, ja ho hem dit una miqueta, que és la teoria física, no? O objectiva del temps, no? Del temps mesurable. La teoria subjectiva, no? Aquesta percepció personal que tenim del temps. I la part més teològica o metafísica, no? Són tres concepcions del temps que conviuen, però no hem sabut encara unificar, no? I llavors ens les tenim que manegar una miqueta cada una en certs moments.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, clar. I això ens pot complicar la vida o fins i tot, jo et diria, facilitar-la, facilitar la nostra vida, si ho sabem gestionar i si ho sabem entendre.
1: I tant.
0: No sé com dir-ho.
1: És que ens les hem de veure amb el temps. Ens les hem de veure, vulguem o no. Quan ets jove, el temps sembla que no passi.
0: Ara!
1: I disfrutes...
0: Quantes vegades s'ha dit allò de l'estiu no s'acabava mai?
1: on no hi ha rellotges a l'estiu,
0: sí.
1: No? Que dius, això és molt
0: quan
1: maco.
0: Quan érem jovenets, quan érem petitons, sí, sí. Jugàvem amb la canalla. I
1: en no aquell què. Passat que recordem.
0: Sí, sí. I que al final no deixa de ser aquell capítol d'aquell jo de jovenet.
1: De jovenet, que el mantenim com a present, clar, perquè si fem memòria i el portem en el record i l'aboquem, l'estem revivint, entre cometes. No,
0: sí, sí.
1: No ha marxat aquell jovenet, sí, sí.
0: No,
1: que
0: no.
1: Estava a la platja mirant els estels.
0: Clar, clar, clar.
1: Però és una reinterpretació d'aquest passat que tots hem tingut.
0: Déu-n'hi-do.
1: I que quan ha passat el temps, cada cop ets més conscient. No?
0: Ara em feies pensar, que de vegades tot passa molt ràpid, de vegades no, el temps social, que és un dels punts que tu tens com a clau de tot plegat.
1: Temps social, que és aquests temps que ens marca la nostra cultura, la nostra pròpia història, no? Ja dic, ja no tan personal, sinó el nostre ritme de treball, ritme de la família, ritme d'amics, que sembla...
0: El temps de producció.
1: Ui, aquest fa una mica de por, eh? Això...
0: Compte, que el bo no és el que treballa molt, sinó que el que treballa durant el temps que treballa és productiu de veritat.
1: Mira, fa poc vaig llegir un article, mira, no ho tenia preparat.
0: No, jo he improvisat,
1: també.
0: Sembla
1: que era del Bill Gates, que deia que per resoldre un problema difícil volia una persona que fos un vago.
0: Clar, ja t'entenc.
1: Perquè diu, el vago buscarà el camí més ràpid...
0: més funcional, més eficaç.
1: Més funcional per solucionar-hi.
0: Sí, totalment.
1: I hòstia, quedes així, dius, no és que siguin vagos, sinó volen aprofitar bé el temps.
0: Clar, clar.
1: Que això a vegades és una trampa, eh?
0: Sí, s'ha de tindre molt de talent, eh? Per no pencar i sortir endavant.
1: I que surti la feina, sí.
0: Molt bé. Escolta'm, les xarxes socials són un lladregot?
1: Totalment,
0: temps.
1: De temps. Això que diuen de l'escroll infinito, això, sobretot per la joventut, per la gent jove, adolescent, és un perill. Bueno, t'ho imagina't, algú amb una pantalla, amb el dit, anar donant cops,
0: i vinga
1: a passar coses, i vinga a passar coses. Fixa't que els vídeos cada cop duren menys.
0: Clar.
1: Són bravíssims, que és de consum... com de Kleenex, no?
0: Sí,
1: és de usar i tirar.
0: Sí.
1: I això... Bueno,
0: però
1: dona que pensar.
0: Fixa't en una cosa que al final li trobarem la lògica a moltes coses que diem que tu has explicat aquí davant d'aquest micròfon. Moltes aplicacions avui en dia cada cop trobes més aplicacions de jocs gratuïtes. Abans no. Ara cada cop són més, en trobes més de gratuïtes. Per què? Home, perquè hi ha publicitat. I dius, hosti, i aquesta gent en surt guanyant només pel fet de que jo m'acabaria passant publicitat? Per suposat que sí. Però estàs pagant més calés dels que tu mai t'has imaginat i més dels que has pagat fins al dia d'avui. Tornem un altre cop, perquè estàs donant el teu temps. Això és el que val més calés.
1: La teva atenció, hi ha un concepte que és l'economia de l'atenció.
0: Clar, i el temps, és el teu temps, és l'única cosa que tens.
1: És que captar l'atenció d'una persona 10 segons, per alguns, és... molts diners.
0: Per tant, estàs pagant molts calés a aquestes plataformes.
1: Molt.
0: Estàs donant, vas canviant per una tonteria molta cosa. Estàs sent més generós tu que ells.
1: Estàs donant part de la teva vida.
0: Ara t'escolto.
1: A canvi d'una satisfacció, podem dir, que s'esbrava ràpid.
0: Estàs retallant la teva vida, Lisa. Estàs regalant bocinets, que dèiem, de la teva vida. Vinga, vaig regalant bocinets. Hosti, com de generós ets i ni ho saps.
1: Pues sí.
0: Amb aquesta gent, vull dir.
1: Sí, entenem. La gent tindria que ser conscient del que val el temps de ser.
0: Escolta, malauradament, estem esgotant el temps i tu també ens volies parlar del World Capital of Times Policies, que Sant Boi de Llobregat el 2026 es va convertir en un esdeveniment brutal del tema de la gestió del temps. Jo crec que és quasi impossible que puguem tocar-ho.
1: Però si vols...
0: Una
1: pildureta.
0: Sí, però faré una proposta, també. Val. Digues.
1: Va ser molt curiós, no?, preparant el programa, no?, sobre el temps, trobar-me que Sant Boi havia esdevingut ciutat de les polítiques del temps a nivell mundial.
0: Sí, senyor.
1: Només dos conceptes.
0: Va.
1: Un és el de la ciutat dels 15 minuts.
0: Sí,
1: no?
0: Senyor.
1: És poder-te moure a la teva ciutat
0: qualsevol
1: i tenir
0: lloc.
1: Accés als serveis... en 15 minuts,
0: sí,
1: que tornem una altra vegada a les ciutats de mida humana.
0: Clar que sí.
1: I l'altre seria el concepte de pobresa temporal. O sigui, persones treballadores, que perquè tenen que treballar, perden temps d'oci, de família, i això cada cop a les grans ciutats orientals, occidentals, es fa més visible. Tenir temps de gaudi, temps de lleure, comença a ser un luxe.
0: És qualitat de vida.
1: És qualitat de vida.
0: I cada cop és més car, també.
1: Molt.
0: Des del punt de vista no només econòmic, la marca del temps, la trajectòria de pionera, que ja ve de lluny de tot plegat, crec que hem d'estar orgullosos.
1: Molt orgullosos.
0: D'aquest Fòrum Econòmic de Sant Boi, el temps i les empreses, també. I la proposta que anava a fer és, sisplau, més endavant ho podem recuperar,
1: i tant,
0: en podem parlar, si tu vols, des d'un altre àmbit filosòfic, però que al final ens serveixi pel mateix, per entendre el tema del temps i la gestió.
1: Pues estarem atents a aquests esdeveniments que hi ha a Sant Boi i recuperem alguna reflexió posterior.
0: I al setembre, quan tornem amb la nova temporada, ja he d'explicar que vindràs i ens explicaràs què té que veure l'ètica o on entra l'ètica dintre de la IA, de la intel·ligència artificial.
1: Tema espectacular, perquè aquí ens tenen una mica enganyats.
0: Sí.
1: Perquè jo crec que la qüestió és molt més complexa.
0: Bueno, nosaltres ho llancem i que sàpiga la gent que l'Humbert vindrà amb els bocinets de filosofia.
1: Una recomanació.
0: Sí.
1: Una exposició que hi ha a la Ciutadella sobre el temps.
0: Molt bé. Fantàstic.
1: La invenció del temps.
0: Ui.
1: Felicitar els comissaris i els organitzadors, perquè arriscar-se amb una exposició del temps realment té mèrit.
0: Escolta,
1: i és molt recomanable.
0: Val molt i molt la pena, en prenem nota, clar que sí. Avui l'Humbert Ruiz ens ha parlat del temps, i el temps, malauradament, també se'ns esgota quan és tan interessant. Esperem tindre més temps més endavant. Gràcies.
1: Passarem el temps de vacances i ens tornem a veure al setembre.
0: Bon estiu, Humbert.
1: Amadeu, moltes gràcies.
2: José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a aquesta hora a l'Audiència Nacional com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra, i per frau fiscal i contraban per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions, aplegades en el Partit Popular, demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez esquiva al Congrés aquesta declaració de Zapatero. En la sessió de control, Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. Israel ataca avui el Líban, malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú, amb tram inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera a Evian s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. I avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya, que continua exigint millores per al col·lectiu, reclamant millores laborals concretament i una taula pròpia de negociació amb el departament. I avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I el còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, explica la història real de Larisa Svirsky, que va inspirar la primera Noia Bond, publicat per Planeta Còmic. Aquesta novel·la gràfica relata les peripècies d'una agent doble durant la Segona Guerra Mundial a Gibraltar.
3: Esports. Hat-trick de Leo Messi en el seu debut al Mundial de Futbol. L'Argentina guanya 3-0 a Algèria, i també de matinada Noruega ha golejat l'Iraq 1-4 a França. Ha superat Senegal 3-1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça de futbol sala remunta 1-4 i guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga davant a Pozo Murcia. A partit de la pròrroga es van acabar amb empat a 5. Demà, segon partit també al Palau. I el Barça Bàsquet viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga ACB.
2: Ens queda el titular del temps, jornada de calor intensa. Avui les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior, als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats. 3CAT Info.

2, 9, 16, 23 i 30 de juliol. A partir de 8:45 del vespre podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Tu rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: La recepta de la setmana amb el Pere de Cal Vitus i l'Anna Bosch.
0: Deu i 11 minuts, i sí, és dimecres, i per tant és una bona recomanació, la recepta de la setmana. De la filosofia passem a la gastronomia, que al final també és una filosofia de vida. I avui us signa, ja el coneixeu, el Pere de Cal Vitus. Molt bon dia, Pere.
5: Molt bon dia, Amadeu.
0: Què tal estàs?
5: Estic molt, molt bé, molt bé. Sí.
0: Esgotant sí. Les darreres hores, podríem dir, ja de primavera.
5: Podríem dir que sí. Bueno, ja que ja no sé si què primavera és, però bueno.
0: Un parell de dies més i ja estaràs...
5: Meteorològicament parlant, sí. No és primavera, però bueno.
0: Ja no sé què és primavera i què és estiu.
5: Astrològicament sí que és primavera.
0: Exacte. Bueno, astrològicament i a la teoria, no? Però després passen coses.
5: La

0: Sí, però ja m'entens, sí, sí. Què vull dir. Escolta'm una cosa. Avui, també, això que diem que ens acostem a l'estiu, per tant, ens acostem a la revetlla de Sant Joan, i per tant és un dia, una nit, abans de Sant Joan, doncs molt especial, perquè les famílies, les amigues, els amics, doncs s'apleguen al voltant d'una taula, i el sopar és un dels punts, dels capítols importants d'aquesta revetlla. Després venen, sí, la festa, la música, els petards, els colors, els digue-li com vulguis,
1: sí, sí.
0: Però el protagonista normalment és això, el menja, menjar,
1: sí.
0: I ja no parlo de que si la coca, que si el cava, no, a banda de tot això, i els petards, no? I avui resulta que ens vols explicar quin seria o quin serà el teu menú, sí, de revetlla de Sant Joan.
1: Sí, bueno, volia fer compartir,
0: bé,
1: no,
0: sí,
1: amb els oients, de dir, bueno, què menjarà el Pere de Galbitos, no?
0: Sí,
1: bueno,
0: curiositat,
1: bueno,
0: que
1: curiositat,
0: tenim.
1: Curiositat, no, sí, de fer això.
0: Què faràs? Què faràs?
1: Estava pensant que aquesta revetlla de Sant Joan,
0: sí,
1: que de germanor i és tradicionalment una de les festes més importants per trobar-te amb amics i un sopar important, no? Amb la gent, al,
0: sí,
1: carrer...
0: Sí.
1: Jo tinc la imatge, no? De taules de 40, 50, 200 persones, a vegades de pobles petits, que estan tots al carrer, no?
0: Imagina't, sí.
1: Llavors sí que és un dia...
0: Quan es celebrava tot als barris, no?
1: Sí.
0: I que era tot molt, molt així com...
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Bueno,
0: sí, sí.
1: Bueno, les coses canvien i...
0: Sí.
1: En...
0: Sí, sí. Home, ja n'hi ha de revetlles, ja.
1: Sí, no, home, sí, sí, a la plaça de la
0: per
1: plaça
0: exemple,
1: de la Iglesia, ja.
0: Per exemple, sí,
1: sí, home, sí,
0: una amics, revetlla popular, diguéssim, eh? Molt bé, què més?
1: Bueno, vale, doncs, jo també em junto amb gent i amb amics i farem revetlla.
0: Clar,
1: i llavors, dir, bueno, doncs compartirem amb vosaltres, no?
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, va, anirem per feina. Què faré? Doncs, de primer... Jo sempre dic que a mi m'agrada menjar de tot, però si fas un menú ja d'antemano,
0: uh-huh,
1: t'estalvies de fer el que jo dic guarreries, de menjar
0: ja t'entenc.
1: Coses processades, patates fregides...
0: Clar. Sí, perquè al final és com aquell que diu fem-ho funcional, fem-ho ràpid. Això és un picoteig, no és sopar com Déu mana.
1: Vale.
0: No?
1: Llavors, si
0: la idea és
1: això,
0: aquesta.
1: Si la idea... Que, evidentment, podem fer el que vulguem.
0: Home,
1: jo
0: clar,
1: no,
0: faltaria.
1: Jo no tinc, però, bueno, això, si d'antemano ja tens un menú fet, pues t'estalvies de posar tanto picoteo i anar per feina, no? Llavors, jo faré una amanideta, vale? Una amanideta que...
0: Molt bé.
1: Una amanideta, a mi m'agrada molt.
0: Comencem per aquí.
1: Amb un formatge fresc, en aquest cas farem una burrata, vale?
0: Molt bé.
1: I posarem una mica de mango, una mica de fruits secs, i una vinagreta de fruits vermells, vale?
0: Bona tria, sí.
1: Per començar,
0: sí.
1: Vale?
0: Vale, fantàstic, t'ho compro.
1: Vale,
0: després, què més?
1: Unes anxovetes, però res. Un parell per cap, estan comptades.
0: Val, estan comptadíssimes.
1: De les bones.
0: No, que no abusarem d'això.
1: Un parell...
0: Vinga.
1: Amb una llesqueta de pa amb tomàquet, de coca de vidre.
0: Ei, de coca de vidre, important.
1: Clar.
0: Sí. Un detallet, maco.
1: Clar.
0: Molt bé. Què més?
1: Després farem...
0: Tema formatges, perquè tu també... No, home, esclar.
1: Com ho sabies?
0: Taula de formatges, aquí.
1: Sí, un parell de formatges.
0: Vinga,
1: amb un parell de formatges tenim... A mi m'agrada combinar, a mi m'agraden tots els formatges,
0: sí,
1: però tinc especial devoció amb aquells que són com blaus, roqueforts, una mica untuosos, mantecosos, m'agraden molt.
0: Molt bé,
1: no?
0: I també barrejar gustos, no?
1: Sí.
0: De dir, hi poso un formatge, però també hi poso un no sé què, o hi poso... experimentem amb el paladar.
1: També.
0: Una mica això.
1: I algun formatge també una mica més potent, no? De llet crua d'ovella...
0: Ah, amigo, molt bé.
1: Una mica...
0: Vale.
1: un parmesano, algú que també, i aquí hi ha una història, perquè també com es talla un formatge, bueno, però passarem d'això ara, no.
0: Sí, potser ho explicarem un altre dia, perquè és tot un art també això.
1: Sí, és un art.
0: Molt bé. Què més?
1: I després de plat com principal, no?
0: A banda d'alguna coseta per picar, eh? Allò que dèiem, alguna coseta, però a banda de tot això, què?
1: Sí. Bueno, ja hem fet formatges, una amanida i anxova. Ja portem tres coses, eh? Ja
0: portem tres coses, que, escolta'm.
1: Vale.
0: Molt bé. Després, vale. Alguna croqueteta, no et dic que no ho sé.
1: Jo no faré...
0: Tu no.
1: No.
0: Tu seria tot més fred que una altra cosa.
1: Farem, a casa meva, farem... un amic té un air fryer.
0: Ah?
1: I farem unes aletes de pollastre a l'air fryer, vale?
0: També està bé, va.
1: Sense oli, sense afegits, que queden molt maques.
0: Molt més sa, va.
1: I també havíem posat un entrant així, que és una... Uh-huh. Unes tiretes de síndria.
0: Ah.
1: Sí, fer làmines amb el talla... Com es diu? Talla el pelapatates, un que...
0: Sí, que també et serveix per pelar pastanagues, per exemple, sí. No? Per treure...
1: Sí.
0: Ja sé què vols dir. Molt bé.
1: Amb això treus com unes cintes i fas un...
0: Uns tirabossons.
1: Correcte.
0: Amb
1: una mica de formatge fresc, podríem fer.
0: I si que xulo. Sí.
1: I si li poses un pinxo, doncs fas un pinxo.
0: Carai. O sigui, tu agafes la síndria i com ho fas, això? Tu agafes un tall de síndria.
1: Un tall de síndria.
0: I... amb el pelador aquest, diguéssim, de...
1: Ara.
0: No ho sé, com, anomena'l com vulguis, de...
1: El pelador...
0: Sí, no només de patates, també...
1: Li treus com una cinta, una...
0: Sí, procurant que et quedi un tirabuixó, un risso, i això és un detallet, doncs, que...
1: I després fas com un envoltim amb síndria i formatge fresc.
0: Fots un formatget, per exemple...
1: Si tens una broqueta, doncs li posa la broqueta.
0: La broqueta, sí.
1: I dius, pinxo de broqueta de síndria amb formatge fresc.
0: De síndria, digue-li. Molt bé.
1: Podríem fer-lo també amb un formatge feta, no?, per donar-li un toc més, una mica més potent.
0: Bueno, no et dic que no.
1: Vale.
0: No et dic que no. Molt bé. Què més?
1: I després del plat principal, que això ja... És...
0: A veure, quin serà el plat principal?
1: Un rap maco, un parell de quilos de rap, de cua de rap.
0: Ah, greu.
1: Vale. La farem al forn.
0: Rap al forn?
1: Sí, amb unes patates.
0: Sí?
1: Forneres.
0: Ei.
1: Sí?
0: Ei.
1: Que diré com les faig. I també li posarem per sobre uns llagostins... Vale, perquè agafi tot gust i ara, tal.
0: No t'estàs de res.
1: I l'acabarem amb una mica d'una allada, una mica d'oli aromatitzat amb una mica de vinagre. Això l'últim.
0: Molt bé.
1: Per posar-li.
0: Les patates.
1: Les patates. Començarem amb les patates. A casa, si ens volem estalviar feina, que sigui més net tot i tal, fàcil.
0: A veure.
1: Fàcil. El microones.
0: Tal qual. Molt bé.
1: Pelem les patates, les fem forneres.
0: Ben paladetes,
1: les fem forneres.
0: Sí.
1: Les posem en un plat estirades, no? Allà, com si fos una cama de patates.
0: Molt bé.
1: Com si són molts, doncs farem dos plats.
0: Dos
1: tirades de patates.
0: Dos safates,
1: igual.
0: Sí. Molt bé.
1: Vale? El plat ha de ser rodó perquè doni voltes.
0: Sí, aniria bé, perquè jo no he vist mai un microones quadrat. O sigui, que el plat de dins sigui quadrat.
1: Però hi ha una història, que si tu poses un plat o algo que no gire,
0: que
1: no doni voltes...
0: No, clar, les cantonades topen
1: i no gira i no es couen igual. Sí. Bueno, coses.
0: Sí.
1: I clar, perquè es couin bé, jo li poso una mica de film, vale? I li poso un rajolinet d'oli.
0: Per sobre?
1: Per sobre.
0: Del film?
1: No, per sobre.
0: Primer faig
1: el llit de patates.
0: Molt bé. Li poses oli?
1: Li poso una mica d'oli.
0: Salpebrar? No.
1: Sí.
0: Sí, també. Sí. Va.
1: Molt poquet.
0: Pim-pam.
1: I això, pim.
0: Llavors hi poses el film?
1: Poso el film.
0: Molt bé.
1: Vale? I els deixo sempre depèn del microones que tinguem, de les patates que posi, però en 5 minutets les tenim. Què fem? Què fem amb això?
0: Molt bé.
1: Què fem amb això? Que la patata s'estovi. vale, que tinc una precocció, i quan tu la fots al forn amb el rap i els llagostins, tot el, el suc que porta el rap i el llagostín anirà a parar dintre de la patata.
0: Ho absorbeix la patata.
1: I quedarà increïble.
0: Val, és a dir, un cop les treus del, del microones, cap al forn.
1: Home, sí, farem el mateix, farem un llit de patates.
0: Sí.
1: Vale?
0: Sí, sí.
1: Després,
0: val, molt bé. Molt
1: un altre truquet.
0: És el truco del dia. Bueno, n'hi ha
1: vale,
0: més.
1: Bueno, hi ha més. Hi ha un altre truquet.
0: Sí.
1: Perquè no s'enganxi les patates ni fem massa història, li posarem a la safata gran del forn paper sulfuritzat, paper de forn.
0: Paper de forn.
1: Vale? Llavors, les patates les posarem a sobre del paper de forn.
0: Molt bé.
1: Vale? Perquè a vegades, bueno, si hi ha molta cocció, si li donem massa temps, el que sigui, s'enganxa les patates a la safata. No volem això. Vale? Llavors...
0: T'entenc, t'entenc. Molt bé. Farem
1: un llit molt maco de patates.
0: M'imagino, m'imagino perfectament.
1: I això, doncs, temps, no? Pues 180 graus, 20 minutets. No cal... fundiré el
0: no,
1: rap,
0: no?
1: Ja,
0: molt bé.
1: Una mica de rap.
0: Sí, sí. Què més, què més?
1: Doncs fins aquí la meva història.
0: Molt
1: si
0: xulo.
1: Perdona.
0: No, sí. Perdona. No, jo no vaig a dir-te una cosa.
1: Ara. Sí, falta... A mi m'agrada, eh? Fer-li una allada, no? Aix laminats, una mica d'oli... els poses els amb oli que vagin una miqueta tallats a làmines. Quan ja comencen a ballar fora el foc li fots una mica de vinagre per aromatitzar. El vinagre,
0: sí, allò que tu deies, al final el toc vinagrat aquí de...
1: El vinagre el que fa és simplement aromatitza, però se'n va, o sigui, queda el gust, però no queda el gust aquest de vinagre fort.
0: Ja, això s'evapora o
1: s'evapora perquè, clar, al ser aigua i oli fa...
0: Ah, molt bé, molt ben pensat.
1: Sí.
0: És el toc final, la pinzellada final.
1: Hem d'anar una miqueta amb cura perquè, clar, doncs...
0: Bueno, escolta'm, ja que ha estat en forma de menú tot això, home, deixa'm dir-te que no fa falta ser massa creatiu per entendre que de postres la coca de llardons o la coca de fruita confitada o el que faci falta.
1: Jo sóc un enamorat de la coca de llardons i la de cabell d'àngel.
0: Molt bé, veus? N'hi ha de tots els gustos, ara n'hi ha de xocolata, de nata, de bueno, no sé què, de fruita... Però el llardons és un clàssic que no ha de faltar.
1: No ha de faltar. I aquella coca, encara, aquella coca que jo tinc al cap que m'agrada moltíssim és la que fèiem abans molt, que era la de fruita escatxada.
0: Sí, això, clar.
1: Amb la taronja...
0: Això que et deia, fruita confitada, no?
1: I una mica de crema pastissera. No?
0: Molt bé, brutal.
1: Brutal.
0: Bueno, escolta'm, i en què ho regarem? Perquè, clar, és un menú, i per tant hem anat de l'amanida fins a les postres. Home. I per tant, per aquí hi ha diferent mam
1: a compartir. Jo crec que avui això, aquesta pregunta...
0: Sí, és molt fàcil de resoldre. Cava. I bo.
1: Mira,
0: bueno, cava, ja ens entenem, eh? No estem parlant de la denominació d'origen cava.
1: No, jo la faig servir sempre...
0: Val.
1: Corpinar. Dels nostres amics de Calvitus a
0: sí,
1: Castell Roig. Que sempre...
0: Castell Roig, molt bé.
1: Bueno,
0: molt
1: els
0: bé.
1: Conec...
0: Això no vol dir que durant l'amanida i els primers plats no pugui haver-hi un vi fresquet, el gust de cadascú. El blanc, el negre, feu el que us doni la gana, però després...
1: Blanc, entra millor ara...
0: Ara blanc.
1: Un negre, o un negre molt... Que no sigui molt...
0: Val.
1: Amb molta fusta.
0: Un que rosat sigui... també, no?
1: Sí, tant.
0: Però sobretot el cava serà el protagonista.
1: El cava...
0: No? Serà el protagonista.
1: A veure.
0: Molt bé. Dit això... fantàstic, brutal.
1: Bueno,
0: que sapigueu que...
1: Els convidaria, jo convidaria sí, sí. a tothom. A que
0: però a tothom no hi cap. Vull dir, no,
1: vindre a casa meva, però anem justos
0: d'espai.
1: D'espai.
0: No, home, al final tu ja has donat unes idees boníssimes, fàcils de fer i molt bones. Però que sàpiga la gent que fora de la vella de Sant Joan, de la Revella, perquè Calvitus tancarà aquell dia.
1: aquell dia fem una mica de...
0: De festa.
1: Sí. De,
0: clar, que també us mereixeu.
1: Un KitKat,
0: clar que sí,
1: no?, que es diu.
0: Clar que sí.
1: I fem... Mira, fem 4 dies.
0: Molt bé.
1: Diumenge, dilluns, dimarts i dimecres.
0: Doncs això ja està bé. Cal Vitus, ja ho sabeu, al vell mig de la Rambla Sant Boiana Rafael Casanova, hi trobareu això que ha explicat el Pere, això el que explica el Pere al llarg de la temporada i molt més, faltaria més.
1: I tant que sí, tant
0: Escolta'm
1: que sí.
0: Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: La pregunta, saps que us anem fent preguntes, tu ja ho recordes, al llarg de la temporada, perquè així en el nostre imaginari anem formant, dissenyant en la nostra ment com treballeu, com és l'ambient de les vostres cuines, etc.
1: Sí.
0: I la pregunta que també li vàrem fer a l'Anna la setmana passada...
1: Vinga, va.
0: Aquesta, ja saps que a vegades us hem preguntat per estris, per eines...
1: Sí.
0: Us preguntem...
1: Per tipus d'oli, tipus de sal...
0: D'aigua, etc. Doncs, fixa-t'hi, la pregunta que li vam fer amb ella, colorant. Quin colorant fa servir, si és que fa servir colorant? Colorant natural, colorant que de vegades es cau perquè el menjar doncs, amb un color doncs, adient doncs, guanya molt. Ella no és amiga dels colorants i tu no sé si mira, fa servir algun tipus de colorant natural.
1: Com sempre sóc un tio sincer,
0: sí,
1: diré.
0: Sí.
1: A casa meva, sí, ma mare és incapaç de fer un arròs sense posar-li colorant.
0: Molt bé.
1: Vale? Però jo mai faig servir colorant.
0: Mai.
1: Dic, colorant artificial.
0: Artificial, mai,
1: mai,
0: de mai, de mai.
1: Mai.
0: Molt bé.
1: Què puc fer servir?
0: Sí. Pues
1: mira, algo molt senzill. El cap dels llagostins.
0: Sí.
1: No? Si fas...
0: per exemple, peix. O,
1: peix,
0: sé, però, sopes. Sí,
1: el mateix bro que fas, ja li dona. Però si a part d'això, també fas el fons que li diem de la paella...
0: Uh-huh.
1: Vale? Li posem cap de llagostins, això ja és el que deixa d'anar, ja és colorant.
0: Ja és un colorant, veus?
1: Després,
0: veus?
1: El tomàquet.
0: Ah,
1: si és un tomàquet potent i has fet una bona reducció, uh-huh, també ja forma part de la festa.
0: Veus?
1: Vale?
0: Veus?
1: I després, que volem donar-li ja un toc així... que també és ràpid de fer, és un pimenton de la Vera potent.
0: Molt bé.
1: Vale? Que sigui bo i també agafa color ràpidament.
0: Veus?
1: No cal posar-li moltíssim.
0: Veus, veus. Però... Molt bé, molt bé. No. Però... Contestada la pregunta, eh?
1: Jo sempre tiro directament de...
0: Colorant natural.
1: Colorant natural.
0: Molt bé. I que de vegades els propis elements que fa servir ja són els que porten el color.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: molt bé,
1: sí.
0: Doncs era la pregunta que avui et volíem fer.
1: Molt
0: va,
1: bé.
0: Sigui com sigui, aquesta revetlla de Sant Joan que us acaba de presentar el Pere, que us acaba de proposar doncs, un menú molt funcional, molt ràpid, jo diria que fins i tot econòmic,
1: sí,
0: i molt xulo, i molt maco. Bueno, el rap és el rap, ja ho sabem,
1: home,
0: és com tota la vida.
1: De rap, sí.
0: Rap, pom, pom, pom. Però mira, més que rap, nosaltres, aquí, Pere, més que el rap ens agrada una altra cosa.
1: Clar, acabarem sempre, no? Com sempre.
0: No el rap del peix, no. Acabem com sempre.
1: Home, i tant.
0: Sí? A la de tres.
1: Una revetja amb...
0: A la de tres.
1: Amb força.
0: Segur?
1: Sí.
0: Una, dues i tres.
1: Rock and roll!

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, és clar.
1: Doncs sí, el Bastardes també té molt de rock and roll. Les Cròniques Bastardes, com cada dimecres, des del cor de Catalunya, des de la capital del Bages, des de la fantàstica ciutat de Manresa. El nostre enviat especial, doncs, Enric Bastardes, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Amadeu, i gent que ens escolteu.
1: Fantàstic, què tal estàs, company amic?
2: Molt bé, molt sí. Calor.
1: Ai, amigo, i això que, mira, encara et queden 3 dies de primavera.
2: Sí, bueno, queden 3 dies de primavera, sí. perquè anava a dir, dius tu, perquè pel temps que fa, ja no saps si cal, no és, com estàs el mes d'agost?
1: Sí, bueno, de fet, ja no sabem quan és què, ni com, ni de quina manera.
2: Ah, li diuen primavera per dissimular.
1: Ara,
2: perquè, passada l'hivern a l'estiu, doncs, hòstia, carregar-te la primavera. Jo, que és primavera, quan tinc al·lèrgia. Llavors sí, al març, abril, dic, yeah. Hòstia, la primavera. Però yeah. Quan em passa l'al·lèrgia, que comença la calor i això, ja dic, ja està, estiu fins a l'octubre, novembre, i ja començarà l'hivern.
1: Sí, sí, sí, sí, una mica és això, ja ho pots dir-ho, ja.
2: Ens anem a estar als extrems, tu, com la política, que o molt d'esquerres o molt de dret. Yeah. Sembla que sempre hagis d'estar en un cantó o en l'altre, i en el temps ha passat una mica, la primavera i la tardor. Estan desapareixent hivern i estiu.
1: T'hauries de moure una mica perquè anem perdent cobertura, per alguna raó. Sí.
2: Ostres, que raro. Sí, en teoria estic... Veure, i ara?
1: No, de moment, ara mateix t'escoltem perfectament, eh? Però allò que se n'anava i tornava, saps què vull dir?
2: Oh, sí, pues ja és raro, perquè estic en un espai on hi ha cobertura, hi ha wifi, hi ha de tot.
1: Bueno.
2: Però ja em moc, ja em poso a prop de l'aire lliure, que ja les zones flueixen més ràpid.
1: molt bé. Bueno, escolta'm, per on vols començar? Perquè de feina en tens i per parar un tren, diguéssim.
2: Molta. Home, feia dies que no parlàvem de trompada, que també s'ha de dir, que de tant en tant hi ha alguna que és mig, i dic mig, mig bona.
1: Ja t'entenc.
2: Clar, sembla que el divendres es signarà allò que ara ni diuen el memoràndum o no sé què, perquè em foten nom a tot.
1: Sí.
2: Que és, en teoria, un, com un decret de bones intencions.
1: Digue-li d'aquesta manera. Digue-li d'aquesta manera.
2: Posarem les normes per poder seure, per poder parlar, em recordo una mica allò de la taula de diàleg, la mesa aquella que servia per poder parlar.
1: Sí.
2: A veure, si em vols parlar, parla'n. I si vols acabar la guerra, acaba-la. Jo comparo una mica
1: clar,
2: això.
1: Clar.
2: Saps quan et trobes algú pel carrer que fa temps que no et veu? Hòstia, què fas? Tot molt bé, no sé què, no avanços. Hauríem de quedar algun dia. Hòstia, i tant. Ja ens trucarem.
1: Sí, i dius...
2: Oh, conys,
1: això,
2: si t'ha trobat pel carrer...
1: Exacte, això no va enlloc.
2: Queda,
1: queda. Vols quedar, queda, de veritat.
2: No, ja ens trucarem. No ens trucarem. I el Donald Trump...
1: Clar, una mica és això. Vull acabar la guerra. Ja farem un raconet.
2: Firmarem conforme tenim ganes d'acabar la guerra. Però diu que hi ha una mica de lletra petita que se n'hi diu Israel. I aquesta gent no volen acabar amb la guerra.
1: Ai, Déu-n'hi-do, se les tenen, eh? I mira que ell fins ara, doncs, encara... Però no, l'escridassa i tot, i li diu, ets boig, si no fos per mi estaries a la presó, li diu coses així, eh?
2: Que el Donald et digui que estàs boig, és que ho has fet molt bé.
1: Ja.
2: Perquè un senyor que més està també, que podríem estar d'acord que potser també està una mica boig, et digui a tu... Sí. Que estàs boig. O sigui, que un boig reconegui un boig ha de ser una cosa molt... molt bueno, no ho sé, jo me'n refio. Jo penso que arribarà a bon port, tu.
1: Mira,
2: que ja que fan l'esforç, va.
1: No ho sé, jo ahir, en aquella fotografia que deus haver vist, perquè doncs ha sortit de tots els mitjans del Zelensky i el Trump conversant un davant de l'altre, li veig fins i tot amb el Trump, això semblarà estranya, li veig una fesomia fins i tot, diguéssim, un tarannà paternalista, és a dir, allò que agafa el net i se'l fa, la senta davant seu, li diu, mira, noi, escolta'm bé. Tu el que has de fer? Que sí que se li veia un toc així?
2: És que és una mica perdona vides. És com que ell està de tornada de tot. Goita, no ens n'oblidem que per ell va muntar una velada, ni les de l'Ibai, eh? Es va muntar un aniversari.
1: Sí.
2: Amb 80 anys, tu, amb 80 anys, la gent es munta un aniversari, que normalment és quedar amb els nets.
1: Més o menys,
2: aquí bufar una mica les espelmes, me'n vaig a fer un orxat a prendre la fresca i el tio es munta allà uns combats de boxe.
1: Correcte.
2: No sé, hosti.
1: Déu-n'hi-do.
2: que Déu-n'hi-do també, no, no en parlarem, però Déu-n'hi-do el combat aquell que hi va haver amb aquell noi que representa que era el més bo del món i van fotre una tunda.
1: Una manta que no... de bufetades que se'n recordarà tot.
2: Mare meva, no pot desbloquejar ni el telèfon amb aquella cara. No, no li renovarien ni el DNI ara aquell senyor,
1: no,
2: perquè es va quedar...
1: No. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I clar, dius, i això era la festa d'aniversari del Donald Trump. Tu t'imagines a la festa llogar dos tios perquè es fotin d'hòsties?
1: Sí,
2: que com ha de ser aquest senyor? És que de debò, eh? És que això ja ho diu tot.
1: Bueno, és allò que dius, la festa d'aniversari d'aquest home, doncs és un vas canvi de bufes impressionant. No, no, és així.
2: I ell ha sigut mirant-s'ho i pensant-ho, que a més ha guanyat el cas que nosaltres als Estats Units i ha batut. Totes em ponen, tu.
1: Sí.
2: No ho sé, a veure.
1: Bueno, no ho sé. Són les trompades,
2: No, i a més, dins de les trompades, diu que a la festa van detenir unes quantes persones que diu que havien planificat amb tirar el bomba, despistar, llavors ells entraven a pistoles i matar-lo. Dic, tots no el volen matar massa, aquest senyor.
1: No ho sé, però d'amenaces en té, eh?
2: Sí, clar, ja en té. Cada dia que surt a fer una cosa, té una amenaça d'alguna cosa. Bueno, no ho sé. Jo crec que avui la trompada del dia s'havia de parlar, que home, aquest senyor, dintre de lo dolent, a veure si aconsegueix fer alguna cosa bona. Jo penso que l'altre tema que encara no n'hem parlat, perquè encara no havia començat, és el Mundial.
1: Sí, home, la Copa del Món i tant, home.
2: Copa del Món i, a més, aquesta nit que jo sóc molt futbolero, ja ho saps,
1: sí.
2: Però, clar, jo a la matinada he de treballar al dematí, no em quedaré a mirar els partits.
1: Ja s'entén. Mira que era maco aquest partit d'Argentina, eh?
2: Home, avui pensava, sí. Juga el Messi a l'Argentina a les 3 del dematí, perquè si és a les 6 del dematí, mira, et lleves una mica abans...
1: Sí.
2: O et vas a dormir tard, però sí. A les 3 del matí et trenca tota la matinada.
1: Costa.
2: I dins meu, com a català del Barça i que està ressentit, vaig pensar, home, el Messi, cony, està a punt de fer 39, jugarà una estona, bueno, allò típic, no ho farà malament.
1: Imagina't.
2: Em llevo al matí, miro el marca, allò de dir, va, per posar una de ràpid.
1: Sí.
2: Hat-trick de Messi, com? Sí, però que m'he perdut aquí.
1: Pressionant, sí. Sí, i jo no sé si tu has perdut, però interessant, i mira que jo no me l'escolto ni me'l miro, però interessant el senyor Pedregol, jo li dic Pedregol aquí, saps?
2: Per allò d'anar, el del xiringuit.
1: Sí, perquè va pel Pedregà, diguéssim, eh? Una mica...
2: Bona.
1: Sí, jo li dic Pedregol. No, quan deixa anar, la selecció espanyola ha jugat fatal, clar, evidentment hi ha molts jugadors del Barça, ha jugat fatal, i només se salva el millor jugador de la selecció, que és el madridista Cucurella, tu.
2: Cucurella.
1: Un tio que encara no s'ha posat la samarreta del Madrid, que encara no ha signat res... I l'altre ja diu, el mejor de la selecció, el madridista, tu.
2: No, ja és del Madrid. I ara han d'aprendre a dir Cucurella per no dir-li Cucurella i totes aquestes coses rares que fan. Vull dir que ja els està bé que tingui un nom així.
1: Ja l'ha batejat com el madridista, tu. Un tio encara no ha signat.
2: A més, hem de parlar del mal que ens ha fet aquí. Que tenia aquells mitjans de les xarxes que li agradaria jugar al Barça, que abans d'anar a Madrid reparia les seves penyes... Tot, i de cop, va, i per sorpresa, el Madrid, a mi això, m'ha fet mal. He pensat, com se n'ha anat aquest, que ens ho expliqui bé, que ens expliqui
1: el
2: tema de calés.
1: Jo el que em dono compte és que hi ha un tipus de periodisme i de certs llocs que no canviarà mai.
2: Això sí,
1: I ho trobo, i ho dic sincerament, i objectivament, intento ser objectiu, ho trobo tan ridícul, tan profundament ridícul que vaja, jo crec que s'hi faran mal
2: tot. Totalment, i amb el tema del futbol i els mundials, que hi ha tot aquest patriotisme de les seleccions, a més, perquè si vas amb una no pots anar amb l'altra, si no sé què. Jo, per exemple, tu ja ho saps, de quina corda sóc i de que l'independència i tot això, però jo quan veig a Espanya jugar i veig uns jugadors del Barça, doncs em agradaria que la Lamine Yamal i el Pedri guanyessin. Vale que m'agradaria més que ho guanyessin amb Catalunya, però collons, ja que juguen, tu, que la Lamine Yamal pugui tenir un mundial, el mal que els hi posa, això és del Madrid.
1: Bueno,
2: perquè, clar. Això ja... No, és veritat que el tindria, llavors podrien que el Madrid també té un mundial, però és curiós, perquè, mira, just avui estava escoltant a TikTok un creador de contingut que deia, és curiós com quan una persona que és d'origen magrebí, encara que hagi nascut a Catalunya i comet un robatori, de seguida es diu el marroquí o el magrebí,
1: clar.
2: I l'altre dia jugava a la selecció marroquina, i quan van fer el gol resulta que era un tio que havia nascut a Màlaga que li passava un noi que havia nascut a Màlaga. Que sí, però són magrebins.
1: Bueno.
2: I diu, quan és bo, estic aquí.
1: Sí.
2: Quan és ja, i penso, hosti, això de les seleccions passa una mica això, com el del Cucurella i el Madrid,
1: sí,
2: que,
1: i...
2: que no pots deixar de banda ni el, la política amb el futbol, tu. Hosti, jo hi vaig veure els dos gols del Haaland, els dos de l'Mbappé, els tres del Messi, i dius, collo, però si això és el que vull veure jo al Mundial.
1: Sí, al final és això. Sí, sí. Bueno, escolta'm una cosa, no dona més temps i no podrem parlar dels judicis i de tot això, els judicis relacionats amb la política i
2: etcètera. Mira, jo parlem de dimecres que ve, que sabrem... Sí. Si el Zapatero entra a la presó o no, sí, com que avui encara no ho sabem, perquè encara de parlar, deixem-ho pel dimecres vinent.
1: Clar, aquí el millor consell que se li podria donar a aquest senyor és Zapatero a tus zapatos.
2: Em sembla perfecte.
1: Ja en parlarem la setmana vinent, a veure què, perquè tot està per veure, i al final, doncs, aquesta manera de fer oposició és molt barroera. Això
2: perquè,
1: judicialitzar perquè... qualsevol cosa i fer de la política, doncs, escolta'm, una guerra sense precedents,
2: Bueno, és barruer, i algun dia, com per bé o per mal, tornaran a governar, llavors es tornaran a trobar el mateix a l'altre cantó, i anirem fent.
1: Molt bé, escolta'm, doncs res, per cert, bona revetlla de Sant Joan, que la setmana vinent és festa, i per tant
2: no t'escoltarem. És festa, que és el 24, i tant. Bona revetlla, i el tanto amb els petards.
1: Sí, sobretot, compta amb els petards. Molt bé. Deixem-ho aquí, estimat company i amic, Enric Bastardes, una forta abraçada a Sant Boiana en direcció a Manresa.
2: Doncs et retorno l'abraçada des de Manresa cap a tota la gent de Sant Boi.
1: Molt bé, doncs, que vagi molt bé. Bona revetlla!
2: Bona revetlla! Apa, adéu-dios!
1: Les 10:43 i anirem tancant a paradeta, com sempre, amb els contes breus assignats pel nostre amic Albert Estengre, ja ho sabeu, membre de la Faula, l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. L'Albert, que és, podríem dir, que un dels oradors referents d'aquest país. Un conte... ara mateix.
3: Atenció. Arriba l'hora del conte de la faula. Moltes veus per més de 1.000 contes. La Faula. Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral.
4: Amb l'Albert Estendre.

0: Ep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: He trobat la literatura de Canya i Cordill. Bé, en realitat no és una literatura, la de Canya i Cordill. És només la manera de presentar-la. Dic només, però no és pas poc. Des que es va inventar la impremta, que tots els escrits s'han anat corrent més o menys de pressa. És clar que de gent que sapigués llegir n'hi havia molt poca, però com que de mica en mica això també va anar a més, a poc, però va anar a més, el paper imprès també va créixer. Les històries eren llegides pels que en sabien i també explicades de viva veu. I no ens penséssim pas que els que no sabien de lletres conformaven escoltant els narradors. No, de cap manera. L'oralitat funcionava molt bé. Les històries de boca a orella corrien, que era un contento. Corrien i es feien sentir. I ara arribo a la literatura de Canya i Cordill, que no era res més que la manera de presentar les altres dues, l'oralitat i la literatura escrita. Veient que cada vegada hi havia més gent que sabia llegir i que la majoria de gent tenia pocs pistrincs, és a dir, diners, els impressors varen començar a inventar aquesta literatura. Fulls de paper o fulletons impressos amb obres d'autors coneguts, molt populars, poesies, acudits... Bé, la idea és que tot plegat fos molt econòmic. Un full sol, dos o tres com a màxim, i així anar fent... I tota aquesta literatura te la podries trobar penjada amb un cordill que estava lligat entre dues canyes. D'aquí li ve el nom. A qualsevol cantonada hi havia algun que ara anomenaríem quiosc, en ple de coses penjades i on la gent s'hi aturava a mirar-les. I vet aquí l'origen d'aquesta literatura. I avui en vull parlar perquè aquesta setmana, repassant, mirant coses per casa, he trobat que en l'arxiu que jo tinc, bé, l'arxiu és una manera de dir-ho, a la pila de papers que jo tinc aquella d'aquell racó, hi he trobat moltes coses d'aquest tipus de literatura, d'una editorial, l'editorial Millà, que era el predicador d'aquest tipus de literatura. Era l'hereva de tota la literatura que venia d'així, de Canya i Cordill, que venia del segle XIX. Es va fundar fa cosa de... bé, més de 100 anys, i va durar obert allà, en el carrer de Sant Pau, a darrere del Liceu, fins l'any 15, que es va haver de tancar perquè la casa els hi caia a sobre. Però, si la busqueu, encara trobareu coses d'aquell arxiu teatral que també va ser l'editorial Millà, encara ho trobareu a internet. I avui en parlo, perquè com que he trobat allò, me n'he recordat de moltes i moltes coses que s'havien fet amb aquesta literatura. Si havia fet teatre, pastorets, les obres que fossin, els concursos de teatre, i molts caus d'art. I en aquests caus d'art la gent hi anava i aleshores recitava moltes d'aquestes poesies. També recitaven coses més cultes que no pas les poesies populars, i també hi havia música, hi havia qui cantava, hi havia qui tocava l'instrument. Bé, un cau d'art. I avui, justament aquí, a la ràdio, en el Cercle dels Mentiders, farem un cau d'art.
2: I ara, embolics de família, de Lluís Millà. I jo sóc l'Anna Riera. Mireu que el que em passa a mi no passa a ningú del món, ni d'Espanya, ni de França, ni del mateix Mataró. De Mataró jo en sóc fill, per servir-los, sí senyors, i el meu pare també ho era, ara no ho és, perquè és mort, i la mare també ho és, no morta, de Mataró. I l'avi, bé, deixem-ho córrer, anem a l'embolic gros del que em passa. No ho saben, no ho saben què és el que em cou, no endivinen el que em migra, no encerten el que em té boig, i de dia em treu la gana i de nit em treu la son. No ho saben, i els hi diré. Per una combinació de la família, resulta que el que és jo no sóc pas jo, perquè tot jo sóc un altre sense ser-ho molt ni poc. Ja veuran, m'explicaré, i ens entendrem mot a mot si els plau seguir aquesta història amb un xiquet d'atenció. Jo sóc fill de mare vídua, perquè se'n va morir el pare. Això és una gran veritat que ningú podrà negar-la. La mare, Déu la conservi, es diu Tecla, i jo em dic Jaume. La mare, vegent-se jove, va determinar casar-se amb un tal Ambròs Cortines, fill de vídua que es diu Clara, xicot molt treballador. La tal vídua m'agradava, potser sempre m'han agradat les dones ja reposades, més que els caps de cascabells de noies que corren ara. El cas és que per estalvi de gastos, que prou n'hi ha massa, la mare es casà amb l'Ambròs i jo amb la vidueta Clara. Ens vam casar el mateix dia, amb tota la requincalla de parents i convidats que feien bona collada. I un cop tots a la fonda, van a tipar-se com lladres. Ja som casats! Com he dit, per l'econòmica marxa de la vida, tots plegats van formar una sola casa. I aquí comença el conflicte. Casat jo, amb la que és la mare del meu padrastre, resulta que jo sóc a la vegada fillastre per un cantó i per l'altre sóc padrastre a l'Ambròs Cortines, que és l'home de la meva mare. Fins aquí, els dos matrimonis tot just comencen. Comencen la trama del teixit de la família, fil a fil, randa per randa. Però al cap de l'any resulta que jo tinc un noi i passa que la mare té una noia a la següent setmana. Al noi li posem Pepito. A la noia és batejada també amb el nom de Pepita, perquè els padrins així ho manen. Com és just i natural, la mare al meu fill li és àvia i a mi, la seva filla, no hi ha dubte, més germana. Però, com que també jo sóc sogra a la meva mare, a la meva germaneta li sóc avi, tal com raja. El meu fill és nebodet de ma germana, no falla. I jo, essent com sóc el sogre de la meva pròpia mare, resulto ser del meu fill també l'avi, a la vegada que ell més net. Prova és que sóc pare de la seva mare. I així tenim que la dona amb la que vaig casar-me és filla meva, i això és pecat imperdonable. Resultat, que aquesta troca està tan embolicada que jo ja no sé qui sóc, ni el parentiu que m'empara com a fill, marit, germà, sogre, nebot, avi, pare de l'Ambròs i de la Tecla, de la Pepita i la Clara, i en Pepito, tots plegats em tenen com entre brases. Quan determinem sortir a passeig alguna tarda o anar al teatre a la nit, que és el que a mi més m'agrada, s'origina tal conflicte que d'anar-hi em treu les ganes. Com són sis, lloguem un palco, sis cadires són comptades. On sec jo, on seuen ells, segons el parentiu marca. Jo haig de donar en raó la dreta a la meva mare i a l'Ambròs al seu marit, com que més pare o padrastre, no puc deixar-lo al darrere i ell no em pot donar l'espatlla perquè jo també li sóc igual que ell padrastre o pare. La meva dona té dret damunt al seu fill, caramba, no faltava més. Però com que el seu fill té la gràcia de ser marit de la Tecla, o sigui, la meva mare, resulta que ell també té ascendent damunt dels altres, per motius de parentela que com més va, més s'embranca, cada dia un nou conflicte neix per qualsevol paraula. A les hores de menjar és quan hi ha més sargata. Allò que a mi em ve de gust, al meu sogre no li agrada. Li plau a la meva dona, li disgusta a ma germana, em vol més al meu nebot i ho desprecia a la mare. I com tots quatre i els nois formem tan ferm lligat de família en sentit doble, fent que l'un domini a l'altre, com puc renyar jo la Tecla apoyant la meva Clara si en Pepito i la Pepita i l'Ambròs per l'altra banda és el pare de la dona del cunyat de ma germana del cosí del sogre? I jo sóc pare de la meva àvia i fill de la meva filla, la que em resulta madrastra. Ai, i el dimoni que l'entenga aquesta suma embruixada que ni comptant amb els dits ningú en traurà l'aigua clara. I tot el que dic no és res comparat amb la maranya que pot resultar si un dia, que no fora cosa rara, en Pepito i la Pepita s'enamoren i al fi els casen. Vaja, un bullit de família. Això ja no fora un arbre genealògic, fora un caos d'on ningú no s'aixecava. I llavors tindríem que jo, que sóc pare de la mare, del fill que m'és fill directe, seria també padrastre de la dona del meu fill, oncle per la part contrària amb la sogra de la dona de l'avi de ma cunyada, gendre del gendre del gendre, pare del pare del pare, oncle de l'oncle de l'oncle i avi de l'avi de l'àvia, i cosí de la cosina del marit de ma germana. I vaja, prou disbarats, prou murga, prou embrollada de família en més o menys directa o indirecta branca, que jo ja no sé qui sóc, ni l'ànima que m'aguanta. Ai, la família els dols concilia, a molts és antic dir, però cregueu que en a mi em rebenta la família.
3: Em dic Noé Martínez i interpretarem El Castelo Maladeto, llegenda macarrònica.

0: castello perduto, entre boscos e giardinos, tres gatis de pelo fino facían mau, mau, marramiau. Un bulldog vigilatore, feto bup-bup tanto forte, cap al forat d'una porte, fuggen les gatis de pore. Il cani, oh maladeto, estava forto, angunioso, bup-bup facía rabioso, mau, mau, il gati repete. Entre le cani e le gati fecciavan gran saragata. Intanto la figlia bella del conti d'aquel castello cantava in voce de cielo al iota l'encenderela. Ma che noite, che delizia! Luciente luna velina raflaxava la bambina facendola incantadora. Al giardino il suo amante dedicava un tristo canti alla vela che l'adora e amb la chitarra chafata antunava la traviata a voce di regadora. Il conti, sentint burgito, restando tutto sverato, brioso brinca del lito, ghipava per un forato, e viendo il grande holgorio che había armato il tenorio, che era tutto un animale, obra presto la finestra e agafando l'orinale l'angega sobre la testa. Un sorollo extravaganti, fatto al caure la terrissa. E ubera morto de risa qui vedede al pobre amanti de capa pie regalanti e hasta chopa la camisa. En tanto can al giardino, la filia ja ave veduto lo que a su amanti ha passato, que estava feto un perduto amb un olor nada fino, correndo-se desmaiato de sobre d'un balancino. L'amanti fet un salvatge venjativo pren coratge, vol pujare pel balcone, li botava el corazone, li fugiva la sabata, l'ofegava la corbata, l'entrebanca el cinturone. I ma viendo la sua amante que estava feta un farcelo, vol robar-la del castello e non troba la sortita. Il conti tem la partita, e viendo tanto alboroto, va i l'agafa pel ganyoto i estrenyendolo s'irrita fins a arrancar-li la vita. I vedendo que ha fet un nyapo, amb una agulla de capo clavada al cuore si mata, cayendo, pobre signore, com una rata ofegata de capo nel surtidore. La filia torna al sentito i al veder morto el seu amanti a galet veus al fumanti e la sua auca è finita. Resta il castello perduto, già non si ascolta cap canti ni la voce dell'amanti nominato si sevuto. Tan solo l'eco lontano porta il tuf d'algun gitano amb un burro coix de pota e va recto al corazone la profunda e cruel canzone dal roncà d'una granota.
1: Mentidera tu.
2: Mentidera.
3: Mentidera.
4: Sí, què? Que no t'agrada?
5: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
6: Els que expliquem històries...
4: En tenim un.
6: De què?
4: D'aquests cercles.
6: Mentides, mentides i més mentides.
7: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
8: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
9: La República Santboiana.
10: Amb l'Amadeu Alemany.
11: Doncs donem per acabat aquest matí de dimecres amb els contes de la faula. Demà és dijous i, per tant, aquí estarem al peu del canó. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero està declarant a l'Audiència Nacional Espanyola com a investigat per tràfic d'influències, organització criminal i falsedat documental en el cas Plus Ultra i per frau fiscal i contraban per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx. Les acusacions aplegades en la del PP demanen presó provisional sense fiança per risc de fuga. Pedro Sánchez escribe al Congrés la declaració de Zapatero en la sessió de control, torna a descartar abans eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. A aquesta hora comença a Barcelona una de les protestes de la jornada de vaga convocada pel Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a aturada i l'última abans de l'estiu per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. També hi ha mobilitzacions a Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui al Líban, malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb Trump, inclòs endurir les sancions a Moscou per reforçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera aviat s'acaba avui, encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Operació policial conjunta en diversos municipis de la demarcació de Tarragona com Salou contra una organització que importava i distribuïa productes falsificats. S'estan fent escorcolls i hi ha previstes detencions. Municipis com l'Escala i Roses a l'Alt Empordà alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. Els agents rurals faran servir un sistema de reconeixement facial per identificar ossos del Pirineu. Es farà a partir de les imatges captades per càmeres al medi natural i es completarà amb les mostres d'ADN disponibles. L'objectiu és poder fer un seguiment individualitzat de cada exemplar. I la Vall d'Aran celebra avui la seva Diada Nacional, una jornada festiva que en l'àmbit institucional arriba poc després que s'hagi firmat el nou sistema de finançament singular aranès.
1: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina que ha superat Algèria 3-0. També de matinada Iraq 1, Noruega 4 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. Aquesta tarda debut de Portugal amb el tècnic de Balaguer Robert Martínez contra el Congo i a les 10 l'Anglaterra-Croàcia. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra Pozo de Múrcia i victòria a primer partit als penals. I en bàsquet, a Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga CB. És el millor de 5 partits i amb el factor pista a favor del València.
0: Jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran avui als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixen nuvolades al Pirineu que podran deixar alguns ruixats.
3: Trescat Info.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs de les properes dues hores? Doncs avui dimecres obrirem el programa amb l'espai on els alumnes de tercer de primària de l'Escola Pedagògica Juncos m'ajuden a fer ràdio. Avui amb la classe de tercer B, Pica d'Estats. També avui dimecres i com és habitual tindrem l'espai amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visita el president de Sant Boi Empresarial, Miquel Àngel Grima. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui, l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la unitat

0: Les 11 i 10 minuts al matí, moment de començar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, aquest espai tan xulo amb els alumnes de tercer de primària de l'Escola Pedagògium Cos. Per una estoneta m'ajuden a fer ràdio. Avui són els alumnes de la classe a tercer B, la classe Pica d'Estats. Comencem amb les salutacions. El tutor d'aquest grup, especialista en educació física, és el Javi Giraldez. Javi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Recta final del curs.
1: Preparats.
0: Sí, però bé, han treballat bé, molt. Estan concentrats i concentrades.
1: Han crescut molt, sí.
0: Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Fem aquest primer torn amb l'Arlet. Què tal, Arlet? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Axel, benvingut.
3: Bon dia.
0: Hola, Carlos.
4: Bon dia.
0: Julen, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hugo, com estàs?
6: Bé.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Primer serà l'Arlet, l'Axel i el Carlos. Esteu preparats i preparades?
7: Sí.
0: Sí? Doncs ens ambientem musicalment, sí o no? Sí, perquè de què parlareu? De què parlareu, Carlos?
7: Gossos i aixolots.
0: Sí, gossos i aixolots, no? Doncs vinga, ens ambientem.

0: I avui us parlarem de gossos i axolots.
1: Els gossos són uns dels animals més estimats del món.
2: Són fidels, juganers i molt intel·ligents. Hi ha gossos grans, petits, ràpids i peluts.
0: Alguns ajuden les persones, com els gossos policia o els gossos guia.
1: Els gossos poden aprendre molt bé els trucs i entendre molt bé les emocions dels humans.
2: Quan una persona està trista, molts gossos intenten donar-li afecte i companyia.
0: Per això es diu que el gos és el millor amic de les persones.
1: Però avui també parlarem d'un animal molt especial, l'axolot.
2: Aquest animal viu a l'aigua, sent d'una barrella entre pell i salamandra.
0: Té unes brànquies roses al cap que semblen cabells, molt divertit.
1: L'axolot són originals de Mèxic i tenen una habilitat sorprendent.
2: Poden rellenar part del seu cos. Així vol dir que si perden una pota es pot tornar a créixer. És gairebé com un superpoder.
0: Molta gent troba els axolots adorables per la seva cara somrient.
1: Però actualment estan en perill i és important protegir-los i cuidar el seu hàbitat natural.
2: Els animals són fascinants i cada espècie és diferent, tant els gossos com els axolots. Ens ensenyen que la natura és plena de sorpreses.
0: Quin d'aquests animals us agrada més?
3: Doncs ara vosaltres contesteu, quin d'aquests animals us agrada més? Deixarem el Carlos pel final, que té una història personal a explicar-nos. Arlet, tu què?
4: L'axolot.
3: L'axolot, gos, no? No tens gos a casa?
4: Bueno, sí, un gos que es diu Simba.
3: Ah, doncs mira, i prefereixes un axolot que el teu gos?
4: Bueno, no.
3: No, bé, els dos, els dos, t'hem entès. Vinga, som-hi, Àxel, tu?
5: Un gos.
3: Un gos. Tens gos a casa? Sí, com es diu?
5: Jaco.
3: Molt bé, doncs un record també des d'aquí, no? Salutacions al Jaco i al Simba. I ara sí, Carlos, explica'ns tu què tens a casa. Apropa't al micròfon, que és molt interessant. Carlos.
6: Un gos.
3: Sí, que es diu?
6: Luna.
3: Luna, doncs des d'aquí també salutacions a la Luna. I què més tens?
6: Quatre gats.
3: Quatre gats? Tenen nom?
6: Sí.
3: Vinga, digues.
6: Kika, Missy, Mil i Freddy.
3: Molt bé, doncs des d'aquí també salutacions pels gats. I què més tens?
6: Tres axolots.
3: Bé, doncs ara explica'ns. Això de l'axolot, ara ho hem comentat fora de directe i tothom més o menys sabia què era. Jo no sabia què era. Ara l'Albert ens ha ensenyat una fotografia i hem localitzat que és un axolot. Com podries explicar a través de la ràdio que és un axolot? Que abans m'ho has dit molt bé. És una barreja de...
6: Sí, és com una salamandra.
3: Com una salamandra, però que viu...
6: A l'aigua.
3: A l'aigua. A l'aigua salada o a l'aigua dolça?
6: Salada.
3: A l'aigua salada, sí?
6: Sí.
3: L'aigua salada és? Sí? Bé. I quants tens? Tres, tu? I com són de grans? No. Bé, ara a través de la ràdio com ho diríem? Què, fa un pam? Així, com un pam?
6: Sí.
3: Un pam fa. Bé, i tens tres. I viuen sols? Els tres a on viuen? A la banyera?
6: No, a una pecera.
3: A un aquari, no? Tens a casa. Molt bé. I què tal? Com estan?
6: Bé.
3: Bé, i què mengen?
6: Larves de mosquit, perquè són carnívors.
3: Ah, són carnívors. Bé, entrepans de fuet no, no? No. O sigui, i què, vas a comprar especialment aquest menjar? Sí? I cada quan mengen?
6: A vegades molt.
3: Molt, a vegades molt. I com saps si tenen gana o no?
6: Quan lo pongo...
3: Sí, el menjar el poses si, així? Sí, i...
6: I si van corrent és que quieren mucho.
3: Ah, bé, d'acord. Ja us aneu coneixent, no? Amb els axolots. Molt bé. Molt interessant. Algú més té axolots a casa?
6: No.
3: No? Ningú més, eh? Molt bé. Doncs, escolta, ja ens hi anàs explicant.
5: I el meu gos té 14 anys.
3: Com dius?
5: Que el meu gos té 14 anys.
3: 14 anys, ui. És grandet, no ja? Sí, i els vostres, Arlet?
0: El meu té 7 o 8.
3: Ah, sí.
0: No, sí.
3: El
6: meu és molt petit.
3: És molt petit. Quants anys té? Té un any?
6: Tres mesos.
3: Tres mesos només? Carai, és petitet encara. Ja surt al carrer o encara no?
6: Sí.
3: Ja pot sortir? Molt bé. Bé, doncs, escolta, ens agraden molt les vostres històries amb els animalons, els axolots, els anirem seguint. I ens aniràs explicant, Carlos, com estan, d'acord? Molt bé, doncs vinga, cançó de gossos tenim? A veure quina cançó tenim.

0: Doncs vinga, som-hi, comencem aquesta segona part amb el Julen. Julen, què tal? Bon dia.
1: Bien.
0: Bon dia. I el Hugo. Esteu preparats, Hugo?
2: Sí.
0: Sí? Doncs vinga, comencem pel Julen, ens ambientem, Julen. Tenim una música, a veure si és la cançó que t'acompanyarà bé. Jo crec que sí, l'hem buscat i és aquesta. Endavant, Julen.
1: Ninjago es una serie de dibujos animados que explican la historia de seis ninjas que defienden la ciudad. La ciudad de 10 metros de mantal. Protagonista es Joy. Loy Gamalon. Metras de Gia. Es meu personacha fava brafa dis son. Metra Kai de Ninja Fo. Pero va Betty de color vermell y Carlos Chen. Pero porque es una ninja de color gro. Y es la amiga de Kai. Recomano ver la serie porque es divertida. Te es padres y son ninjas que son está especial. Adeu.
0: Molt bé, Julen, doncs gràcies al Julen ja hem conegut aquesta sèrie de dibuixos dels Ninjago. Per tant, a tu t'agrada moltíssim. Quin era el personatge preferit, el teu preferit, Julen?
1: Kai.
0: Ah, sí? I quan ho veus, això? Els caps de setmana, per les tardes? Quan tens temps?
1: Dia.
0: Tots els dies a les tardes, després del col·le? Sí?
1: Está bien.
0: Molt bé. La recomanes, doncs?
1: Sí.
0: Sí? Doncs mira, ja ho sabem, Albert? Tenim feina a posar-nos al dia amb el Ninjago. Molt bé, Julen, gràcies. I del Ninjago passem a l'actualitat esportiva. Clar que sí, ens hem d'ambientar. Estàs preparat, Hugo?
2: Sí.
0: Sí? Molta informació, no?
2: Sí.
0: Sí? Doncs vinga, som-hi, ens hi posem.

0: Hugo, què estem escoltant?
1: La cançó del Mundial.
0: Doncs vinga, endavant, Hugo.
1: El Mundial. Aquest passat 11 de juny va començar el Mundial de Futbol, un dels esdeveniments esportius més importants del món. El torneig serà als Estats Units, juntament amb Canadà i Mèxic. En aquesta edició participaran 48 seleccions de diferents països del planeta. Cada equip portarà els seus jugadors i jugadores per al seu país. La selecció de Brasil és coneguda perquè ha guanyat més Mundial que cap altre país. També destaca Espanya, famosa pel seu joc en equip i les seves bones passades. La selecció de França té jugadors molt ràpids i amb gran talent com Mbappé. Una de les seleccions més famoses és la d'Argentina, que ha guanyat diversos Mundials al llarg de la història. Durant el Mundial veurem gols espectaculars, gran aturades dels porters i jugades sorprenents. Els estadis estaran plens d'aficionats animant amb banderes, samarretes i cançons divertides. Moltes famílies miraran els partits des de casa i compartiran moments molt emocionants. Una curiositat del Mundial és que la pilota oficial canvia a cada edició del torneig. Els jugadors entrenen cada dia amb esforç per arribar a la millor forma possible. Els equips han de treballar junts i ajudar-se per poder guanyar els partits més importants. Aquest torneig també ens ensenya valors com el respecte, la companyia i l'esforç. Encara que només una selecció aconsegueixi aixecar la copa, tots intentaran donar el millor. Per això, el Mundial és una gran festa esportiva seguida per persones de tot el planeta. I això passa cada 4 anys.
0: I què, Hugo, has pogut veure algun partit?
1: Una mica.
0: Sí, algun partit l'has seguit? Sí?
1: Sí.
0: Quin partit? Et sona algun?
1: El de França-Senegal.
0: Sí, el d'Espanya, no? És no. El d'Espanya, no? Què va passar amb la selecció espanyola?
1: Que van...
0: Va empatar? Queda...
1: Sí, no, van quedar 0-0.
0: I va empatar 0, oi? Sí. Bé, el seguiràs algun dels partits?
1: Sí.
0: Si sí, l'horari ho permet, no? Perquè alguns són de matinada.
1: Sí.
0: Molt bé. Per tant, a tu ja, de per si ja t'agrada el futbol.
1: Sí.
0: Ja estàs, t'agrada estar a l'actualitat esportiva. Molt bé.

0: Doncs som-hi, 3 minuts i arribem a 12:45 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, en aquest especial que fem a tots els trimestres amb els alumnes de tercer de primària de l'Escola Pedagògic Cos. I avui, de fet, serà la darrera d'aquestes intervencions, aquests alumnes. Finalitza el curs aquest mateix divendres. Per tant, avui estem fent ja l'últim d'aquests capítols amb la classe tercer B, la pica d'estats. I saludem aquest segon grup. Israel, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Eric Aliaga, què tal?
2: Bé.
0: Xinxen, bon dia.
3: Bon dia.
0: Laia, benvinguda.
4: Bon dia.
0: Gina, bon dia.
5: Bon dia.
0: Doncs som-hi, Israel i Eric Aliaga. Esteu preparats?
6: Sí.
0: Doncs ens ambientem primer, escoltem la música i ens hi posem.

0: envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac.
1: Doncs som-hi, Israel i Eric Aliaga. Som-hi, comencem.
2: Bola de drac. Bola de drac és una de les sèries d'animació més famoses del món. Molts nens, joves i fins i tot adults han crescut mirant les aventures d'en Goku i els seus amics. Aquesta història està plena d'acció, humor i combats impressionants.
3: En Goku és un nen molt fort que viu aventures increïbles mentre es busca les boles de drac. Aquestes boles màgiques poden invocar un drac gegant que concedeix desitjos.
2: Però no és fàcil aconseguir-les, perquè hi ha enemics molt poderosos que també les volen.
3: Al llarg de la sèrie apareixen personatges molt coneguts, com en Vegeta, en Krilin, en Sant Gohan o en Piccolo.
2: Tots s'entrenen molt per fer-se més forts i protegir la Terra. Els combats són espectaculars i molts personatges poden transformar-se i augmentar el seu poder.
3: Bola de drac ens ensenya valors importants com l'amistat, l'esforç i la superació. En Goku mai es rendeix i sempre ajuda els altres.
2: La sèrie va ser creada al Japó per Akira Toriyama i encara avui continua tenint molts fans.
3: Hi ha còmics, pel·lícules, videojocs i joguines.
0: És un gran secret. Anem a agafar la bola del drac.
1: Bé, doncs ara expliqueu aquest tema, per què l'heu escollit. Perquè a vosaltres us agrada, perquè heu vist només un capítol o dos, per què? A veure, expliquem-ho.
3: Perquè el meu pare veu...
1: Veu els capítols,
3: sí.
1: I a tu t'agrada, tu veus amb ell?
3: Sí.
1: I t'han agradat també a tu?
3: Sí, una mica.
1: Bé, això és l'Eric, eh? Ho diu l'Eric. I l'Israel?
3: Perquè la veig com el meu pare.
1: Ah, també, als pares us agrada, els agrada i a vosaltres també. Tu també, sí. T'agrada, Israel?
3: Sí, i me lo veo cuando puedo.
1: Molt bé, i algun personatge en concret que és el que més us agrada?
3: El Goku i el Vegeta.
1: I l'Eric?
3: Goku.
1: Sí.
0: La bola serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís.
1: Molt bé, doncs ja hem conegut l'experiència de l'Israel i de l'Eric Aliaga veient els capítols de Bola de Drac. I ara canviem totalment, oi que sí, de tema amb la Xinxen, la Laia i la Gina. Esteu a punt? Sí o sí?
4: Sí.
1: Doncs vinga, som-hi.

0: Doncs endavant a la Xinxen, la Laia i la Gina.
1: Hola, em dic Laia.
2: Hola, em dic Xinxen.
3: Hola, em dic Gina.
1: I avui us parlarem dels colors.
2: Els colors formen part de la nostra vida. Sense color hem sigut molt avorrit. Els colors ens ajuden a expressar emocions, decorar espai i fins i tot comunicar-nos.
1: El vermell és un color fort i ple d'energia. Moltes vegades representa l'amor o el perill. El blau es recorda el mar i el cel i transmet calma i tranquil·litat. El groc és alegre com el sol i es fa pensar en felicitat.
2: També hi ha de verd, que simbolitza la natura i les plantes. El taronja és divertit i ple de vitalitat. El lila sovint s'associa amb la imaginació i la creativitat. Els colors poden canviar el nostre estat d'ànim.
1: Per exemple, una habitació amb colors pot semblar el color clar pot semblar més tranquil·la i agradable. A més, quan barregem colors en poden crear de nous. Això
2: és molt
1: divertit.
0: Molt bé, ara jo us podria preguntar quin és el vostre color preferit. Gina, quin és el teu color preferit? El color que més t'agrada a tu? Quin? Quin color és molt bonic per tu? Quin color t'agrada? Quin? Digues un color.
2: Rosa.
0: El rosa, molt bé. I la Laia?
4: El blau fluix.
0: I la Xinxen, quin?
5: Blau fluix.
0: El blau fluix, també. Molt bé, doncs pràcticament finalitzem aquest espai d'avui amb els alumnes de tercer B a la classe de pica d'estats de l'Escola Pedagògica Mucós.

0: Vinga, arribem a aquesta recta final. He demanat 5 persones que vulguin parlar, aquí tothom ha aixecat la mà, 5 persones que tinc aquí a la taula per fer una miqueta, no, d'improvisació, de parlar de les nostres coses, de com finalitzeu el curs, d'alguna notícia important que teniu darrerament. Comencem per aquí. Tu ets l'Am?
1: Abril.
0: Bon dia.
2: Jo sóc el Guillem.
0: Bon dia.
3: Jo l'Eric.
0: Bon dia.
4: Jo el Mario.
0: Bon dia.
5: I jo la Vega.
0: Bon dia. Doncs vinga, som-hi, fem aquesta ronda. Coses que ens vulgueu explicar. Finalitza el col·le, quina pena, no?
5: Jo ja vull que...
0: Vols que acabi l'escola?
5: Ah, jo no vull que acabi l'escola.
0: No vols que acabi l'escola, no? Doncs mira, ens quedem, no? Ens quedem mes de juliol, mes d'agost a l'escola, sí. No, Javi? Ens quedem a l'escola.
6: Bé, a l'escola.
0: Això, sí o no? Sí? Bé, vinga, acaba l'escola. Teniu ganes o no per aquí? Què?
2: Jo que s'acabi, vull.
0: Que s'acabi. I què faràs a partir d'ara si s'acaba l'escola?
2: Si s'acaba, a mi m'agradaria... Soc una persona que es preocupa molt de les coses i a mi m'agradaria que em relaxessi una mica, desconnectar una mica.
0: Ah, vols acabar amb la rutina aquesta, no? De cada dia el mateix, els horaris, no? Les preocupacions...
2: Sí.
0: I què faràs per aconseguir aquesta calma i aquesta tranquil·litat? Què faràs?
2: No sé...
0: Et quedaràs a casa tot el que queda allà d'estiu o no?
2: No,
0: fas alguna activitat?
2: Ando una mica al parc a jugar.
0: Bé, a la piscina, a la platja?
2: A la piscina, a la platja una mica.
0: Molt bé, i per aquí què? Tu?
7: A mi m'agrada el col·le, però vull descansar.
0: Vols descansar, i què faràs a partir d'ara? A partir de la setmana vinent? Vas a algun esplai, a algun casal? Ningú va aquí a la taula?
7: Jo vaig a un casal. Jo faig teatre.
0: Sí.
7: Vaig anar una setmana al casal.
0: Molt bé. I per aquí, tu?
3: A mi m'agradaria que sigués al col·le, perquè a mi m'agrada fer les mates, fer medi, i m'agrada molt treballar.
0: O sigui, no vols que acabi l'escola, tu? No vols que acabi. Bé, teniu deures d'estiu o no? Teniu els quadernets d'estiu? Per fer no. O no? No teniu? Ah, és sorpresa, no se sap,
2: sí,
0: això.
2: Jo sí, el 6 de juny va ser el meu aniversari,
0: sí.
2: I un regal va ser quaderns de mates.
0: Molt bé, doncs que millor, no, que un quadern de mates? Sí o no? Això és fantàstic, un quadern de mates, no? Sí?
2: Sí.
0: Bé, sorpresa, no sabeu encara si tindreu quadernet, jo crec que sí, eh? Jo ja us avanço que crec que tindreu quadernet d'estiu per fer, de cara al setembre, sí, sí, sí. I per aquí, a veure, notícies d'aquests últims dies d'escola.
4: Jo sí.
0: Vinga, som-hi.
4: Sí que acabaré al col·le.
0: Tu tens ganes que acabi el col·le.
4: Sí.
0: Si hi ha alguna notícia dels teus darrers dies, d'aquests dies, hi ha alguna cosa que ens vulgueu compartir, tu?
4: Que havia subit al podi.
0: Has pujat a un podi? De què? De córrer? D'una cursa o de què?
4: De
0: cars. De cars? Sí? Explica'ns això, explica'ns. Què t'hi dediques, tu? T'hi dediques? Que fas classes de conducció o no?
4: No.
0: No? I com és que has pujat a un podi? Explica.
4: Perquè els sàbados vaig a entrenar els cars i cada vegada soc millor.
0: Ets millor i has pujat al podi. Què vas quedar? Entre els 3 millors classificats, doncs?
4: Sí, el primer.
0: El primer classificat? Déu-n'hi-do, doncs enhorabona. Tu ets el...
4: Mario.
0: El Mario, Mario Troia, oi? La banda sonora de Cars, no? Que xula. Heu vist Cars? Has vist Cars, tu?
4: Sí.
0: Sí? Totes les pel·lis? Aviat crec que s'estrena una, no sé si... Sí, la 4, no, l'any que ve, no? Crec que l'estiu que ve. Molt bé, doncs dels Cars anem a... Tu què? Digue'ns, tu ets la... Tu ets la...
4: La Vega.
0: La Vega, digues, Vega.
4: El juliol...
0: Sí.
4: Vaig a Gran Canària amb uns...
0: Mira que bé.
4: Amb uns amics de la meva mare.
0: Molt bé. A Gran Canària amb uns amics... A fer vacances, no? A descansar.
4: Sí.
0: Molt bé, doncs bones vacances, no? Què més?
4: I la setmana que ve aniré a PortAventura.
0: Ah, ui, que bé, a PortAventura. T'agraden totes les atraccions? Totes?
4: Sí.
0: O hi ha una que t'agrada moltíssim?
4: Una muntanya russa, que no sé com es diu.
0: Bueno, les muntanyes russes en general,
4: sí.
0: No? Molt bé. Doncs arribem al final. Algú que hi ha per aquí i ens vol dir una cançó? Vinga, algú vol parlar? Algú té una cançó al cap? Tu? Qui la té? Tu? Vine.
4: No?
0: Qui té una cançó al cap? Vinga, som-hi. Alguna cançó? Vinga. Va. Michael Jackson. Michael Jackson no, crec que no ho tenim perquè no l'hem posat... Oi que no, mai la trobem, Michael Jackson. Si no la tenim no passaria res, oi que no? No passa res? No sé si tenim Michael Jackson, és complicat. Ai,

0: Doncs sí que tenia Michael Jackson, eh? Al final tenia Michael Jackson i pràcticament direm adeu. Bé, jo li demanaria al tutor d'aquest grup, al Javi Giraldez. Javi, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per acompanyar-nos tots aquests dimecres des del mes de desembre, oi? Vau començar a venir?
1: Sí, novembre-desembre, si no sí, recordo malament.
0: Novembre-desembre, el primer dels torns. Bé, fins ara, Déu-n'hi-do, quina evolució sí, aquesta canalla, eh?
1: M'ha après molt i com sempre dic, ha estat un plaer venir a una ràdio professional i viure en primera persona, doncs, el que viu vosaltres cada dia. Mm. I preparar, doncs, una mica els textos, parlar bé, i és una experiència molt, molt bonica per ells.
0: Doncs moltíssimes gràcies al Javi Giraldez, també a l'Esther Lozano, la tutora de l'altre grup, també al Manolo, que avui ens ha acompanyat en aquesta sortida a la ràdio. Moltíssimes gràcies, tornareu l'any que ve, no, Javi?
1: Sí,
0: doncs vinga, aquí us esperem. Doncs arribem al final d'aquest espai, un espai que fem amb els alumnes de tercer de primària de l'Escola Pedagògica Juncos. Per una estoneta, tots els trimestres m'ajuden a fer ràdio avui amb la classe de tercer B, la Pica d'Estats. I arribem al final, jo us desitjo un molt bon estiu, molt bones vacances a tothom. I ara, micròfons oberts, Albert, sí? Bé, un aplaudiment per l'Albert, el company, el tècnic de so, que sense ell, gràcies a l'Albert. I arribem al final, com sempre, farem això, recordem, ja poca cosa us he d'explicar. Una, dues i tres. Adéu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 12 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visita el president de Sant Boi Empresarial, el Miquel Àngel Grima. Entre altres coses, parlarem, evidentment, del brindis d'estiu d'avui, també del fòrum econòmic i del dia a dia d'aquesta associació santboiana. Així que saludem al Miquel Àngel Grima. Miquel Àngel, què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia, Mònica, què tal?
0: I també avui, com és habitual, la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi en primer lloc, com més ja de rigor, tots els dimecres, amb la Laura repassem la manera de contactar amb Sant Boi Empresarial.
2: Doncs ho podeu fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Anava a dir, de seguida ens hi posem amb l'agenda de cara a aquests propers dies o amb l'agenda d'activitats que s'han fet, però jo crec que hem d'anar directament ja, ara, de cara a Barraca, no? I ara mateix dir, perquè avui conflueixen segurament dos dels actes més importants, no els més, però dels més importants de l'any en participació de Sant Boi Empresarial. Laura.
2: Sí, avui és un dia molt especial per Sant Boi Empresarial, ja que aquesta tarda a les 7 de la tarda celebrarem el nostre brindis d'estiu al restaurant Hernández. I bueno, ja ho tenim tot a punt, tot preparat per una de les trobades empresarials més importants de l'any, i podem dir que està sent tot un èxit, ja que comptem amb més de 150 representants del teixit empresarial inscrits.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, volem aprofitar també l'espai per poder agrair el suport a totes les empreses i patrocinadors que ens fan possible aquest esdeveniment. Tenim Aquadis com a patrocinador principal i com a col·laboradors tenim Incat, Grupo Pas, Solvat Renovables, Forn La Rosella, Paniker, Instavi, BMW Connect, VLD Engineering, In The Sky, Eix Solucions Gràfiques i Pierboy. I també doncs, volem fer un agraïment especial al restaurant Hernández per totes les facilitats que ens han donat des del primer moment i per la seva implicació perquè aquesta jornada sigui tot un èxit.
0: Molt bé, aquest és un dels actes, evidentment dels més importants per Sant Boi Empresarial, però un dels actes importants d'aquesta jornada, però és que hi ha un altre acte unes hores abans del brindis d'estiu.
2: Sí, de fet, quan acabem d'aquest espai de Ràdio Sant Boi ens dirigirem directament al Fòrum Econòmic. És també un esdeveniment del qual Sant Boi Empresarial és col·laborador un any més, i enguany el fòrum es centra en el tema de lideratge del temps i competitivitat, una reflexió molt necessària sobre com una millor organització del temps pot ajudar les empreses a ser més competitives, més productives i alhora contribuir al benestar de les persones. És una jornada que reuneix empreses, professionals i institucions del territori per compartir experiències, coneixements i bones pràctiques. I estem molt satisfets de poder-hi col·laborar un any més.
0: Molt bé, doncs ara de seguida ho comentarem també amb el president de Sant Boi Empresarial. Aquestes són les activitats, sens dubte, que eclipsen la resta i que a més seran avui mateix, dia 17 del mes de juny. Miquel Àngel, davant del dia d'avui, doncs quina reflexió primera podem fer des de Sant Boi Empresarial?
1: La reflexió és que masses coses...
0: En un mateix dia.
1: Sí, masses coses en un mateix dia. Això fa que tinguem molta feina i estem molt, molt nerviosos i moltes ganes de que vagin passant aquests actes. I des de Sant Boi Empresarial molt, molt contents, molt contents. Tenim tres coses importants avui: programa de ràdio, fòrum empresarial i brindis d'estiu de Sant Boi Empresarial. Així que molt contents. Vull dir, són actes que volem fer sempre, que són importants per nosaltres com a associació i per les nostres empreses, i estem molt, això, molt desitjant. Uh-huh. Desitjant.
0: En el seu moment doncs, començaven aquestes festes, no?, de final de començament d'estiu i de final d'any, com una manera d'aglutinar el teixit empresarial de Sant Boi, doncs, com una manera de retrobar-se o de trobar-se o de conèixer-se, de fer networking també entre les empreses, i ara ja s'ha consolidat, no?, aquestes dues dates.
1: Sí, són dues dates que ja estan dintre del calendari de les empreses. Vull dir, ara ja ens juntem, per exemple, amb el senyor Llopart, no?, I ja diem, escolta, ens veiem, no? Si no ens veiem abans, segur que ens veiem al brindis, o ens veiem al sopar de gala. O escolta, ves dient-me quan és el sopar de gala, que m'ho reservo. El sopar de gala coincidia també amb altres sopars d'empresaris, i o sigui, Xavi de Naeco, per exemple, no? El Xavi Roma de Naeco. Escolta, a veure quan pugueu dir-me quan és el sopar de Sant Boi Empresarial, el sopar de gala, per tancar la nit. Així que molt bé, estem molt contents. El treball s'està fent molt bé i ja està donant resultats.
0: Doncs aquesta és una de les dates, un dels esdeveniments d'aquesta data d'avui, i altres aquest fòrum econòmic on doncs, ara a partir d'un quart de dues del matí avui mateix es donaran cita al teixit empresarial primer de Sant Boi, evidentment, però també altres teixits empresarials. Suposo que també allà es pot intercanviar, no? Aquestes experiències, es pot intercanviar o conèixer doncs, altres casuístiques del sector empresarial català.
1: Sí, està organitzat per l'Ajuntament de Sant Boi, i tant Sant Boi Empresarial com també Sant Boi Comerç, l'altra associació del municipi, som col·laboradors d'aquest esdeveniment que organitza l'Ajuntament de Sant Boi. Nosaltres diem que és una primera... una toma de contacto, no? De les empreses, i que entonces luego finalizarán en nuestro brindis.
0: Doncs avui, de fet, la temàtica és coincidint doncs, amb la capital mundial dels usos del temps, vincular això que deia doncs, abans la Laura, doncs, aquest ús racional del temps, evidentment, doncs, amb el dia a dia d'una empresa, amb el dia a dia del sector empresarial de Sant Boi. Davant d'aquest títol o d'aquest marc del fòrum d'enguany, Miquel Àngel, què és el que es pot dir des del sector empresarial de la nostra ciutat, quan parlem d'usos del temps o racionalitzar el temps?
1: Bueno, jo suposo que el que s'ha de mirar molt és com organitzar el temps dintre d'una empresa i dintre de la part personal, que també és molt important, no? I part del temps, per exemple, que ocupa el treballar, pues, també és, no? Jo ho vaig dir l'any passat, és el temps que passem, per exemple, per arribar a les nostres empreses. I ja fa poc estàvem 3/4 d'hora per entrar i per sortir a Sant Boi. I això és això també és temps que estem ocupant i que no estem a la nostra, ni a la nostra vida personal ni a la nostra vida laboral. Vull dir, són petites coses al transport públic i l'organització entre l'empresa. Tot el que sigui aprofitar el temps de les persones, bo és.
0: T'hem presentat com a president de Sant Boi Empresarial, el Miquel Àngel Grima, però és gerent també de l'empresa Grupo Pas. Per tant, també com a gerent d'una empresa, quan parlem d'aquests actes, ara com a gerent, quan parlem d'aquests actes d'avui, quan parlem del dia a dia del sector empresarial de les empreses de Sant Boi, quina reflexió podem fer?
1: Que hem d'estar units, que cada dia costa més, obrir un negoci, que la gent no s'ho pot imaginar, perquè no estem parlant de grans empreses o multinacionals, estem parlant de petites botigues i d'empreses de polígon, però que també la gent no es pot imaginar el sacrifici que és obrir un negoci. És a dir, que el treballador normalment és l'autònom i és el que ha deixat la seva família, vull dir, perquè està ficant els diners de la seva butxaca per intentar obrir un negoci. Vull dir, és molt important. Mira, ahir vaig estar comprant una americana que estrenarà aquesta nit amb una botiga que és, per mi és part del municipi, com és la Velo.
0: Sí, sí, de tota la vida, aquí a Francesc Macià. Mm.
1: Sí, sí. Mm, sí. I parlava precisament d'aquest tema i parlàvem del negoci online, no? I de lo difícil que és mantenir un treball, no? Mantenir un negoci, perquè abans tu tenies el teu marge de benefici. Clar, ara estàs competint contra grandes megaempreses, eso es un problema. Entonces ya no puedes pretender ser el más barato, ¿no? El que vaya por precio, pues quizá no es tu tipo de cliente, y así lo hablaba con el de Velo. Sí. Con el de Velo. El que vaya por precio quizá no es tu tipo de cliente. Es así, porque no pueden pretender que en un negocio de aquí sea un euro más barato que en todo el mundo. Entonces ahora mismo cuesta muchísimo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el servicio, la diferencia está en las personas y la diferencia está en el comercio de barrio, comercio de dentro de pueblo. Es que si se va el señor de la Velo, ¿qué van a hacer? ¿Un piso? Entonces se va la luz, se va la gracia del municipio. Esto se convierte en un hotel, en una ciudad dormitorio. Entonces nos tenemos que preocupar mucho. La semana pasada tuvimos una reunión del grupo de comercio, ¿no? Por así decirlo, el grupo de comercio local, l'espai comerç que es fa aquí a Sant Boi, i un dels temes més importants era aquest, vull dir, hem de cuidar el nostre teixit empresarial.
0: Sí, sí, és així, difícil. És així, és així. I és un clam comú al sector empresarial i al sector comercial de la nostra ciutat.
1: Bueno, és una cosa molt profunda, vull dir, és d'analitzar a curt termini, però jo crec que hem de definir el model de municipi que volem, i és molt important. Jo estic dient part del discurs que faré aquesta nit.
0: Vinga, però, fem spoiler.
1: Però jo tinc una frase que m'agrada molt, que és de Sant Boi al món. Mm. No? Que, pues, ens hem de preocupar que sigui de Sant Boi al món i no a l'inrevés. Hem d'intentar que empreses grans vinguin a Sant Boi. Però el que hem d'intentar de veritat, el nostre objectiu ha de ser que les empreses de Sant Boi siguin grans. Mm. I no ens podem oblidar. Vull dir, que se'n baixi una xamfrà. És un problema per Sant Boi. I és així, és un problema per Sant Boi. I ens hem de pensar per què ha passat això. Vull dir, en aquest cas, doncs, segurament serà perquè no hi ha hagut com dir-ho?
0: Un relleu generacional.
1: Sí, correcte, que no seria la paraula. Però, bueno, per què no l'han agafat o per què a la gent no li sembla tan interessant el comerç local? Jo crec que hem de fer una reflexió tots de què volem, de què volem i què hem de mimar. I hem de mimar el teixit empresarial d'aquí a Sant Boi.
0: I tant. Empresarial, comercial de Sant Boi, perquè segurament aquest assessorament, aquest acompanyament, aquest a veure com et va aquesta peça de roba, això que deies tu ara, amb aquesta americana, no el tindràs en un altre tipus de botiga, i molt menys si comprem online. Això
1: no, no,
0: i, per descomptat.
1: I escolta, que ho dic jo, vull dir, el 80% de les vendes que jo faig a la meva botiga és online. Estem parlant de potser el 80%. El comerç online és molt important, és molt important. Mm. Però el servei que et dona una persona, el servei que et dona una persona, és el que no es pot, el que no es pot oblidar, i això val moltíssim. Això val moltíssim.
0: I de fet, tu, que treballes online, tens botiga. Per tant, això vol dir molt.
1: És que
0: s'ha de simultanejar.
1: Mm. Bueno, és que jo, de veritat, jo crec en el comerç local, crec en les empreses que tenim aquí, que tenen un potencial enorme, i bueno, s'ha d'apostar per elles.
0: Arribem a l'hora en punt, a les 12 del migdia. Fem una pausa per estar al dia de l'actualitat amb 3 Catinfo. No marxeu, que ara seguida continuem amb Sant Boi Empresarial. Fins ara.

0: José Luis Rodríguez Zapatero nega qualsevol implicació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga per diversos delictes, com ara tràfic d'influències. L'expresident del govern espanyol també haurà d'aclarir l'origen de les joies que es van trobar en una caixa forta del seu despatx. I Pedro Sánchez ha esquivat al Congrés aquesta declaració de Zapatero. La sessió de control Sánchez ha tornat a descartar avançar eleccions, tot i la insistència del PP. El PNB li demana que acabi la legislatura si no aconsegueix aprovar els pressupostos. En marxa les protestes convocades pel Sindicat Metges de Catalunya en el 12è dia de vaga per reclamar un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral a l'aturada. Hi han concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Israel ataca avui al Líban malgrat l'acord entre l'Iran i els Estats Units per aturar les hostilitats al territori. Teheran ja ha amenaçat amb una resposta contundent, cosa que pot comprometre la firma del memoràndum d'entesa per aturar la guerra que està previst per divendres a Suïssa. Més suport a Ucraïna i més pressió a Rússia. El G7 fa front comú amb tram inclòs a endurir les sancions a Moscou per forçar Putin a acabar amb la guerra. La cimera Evian s'acaba avui encara amb protagonisme també pel conflicte a l'Orient Mitjà. Adif defensa com a procediment dins la normativa que uns treballs de manteniment deixessin sense soldar dos carrils per falta de temps i es subjectessin amb unes brides especials. Dissabte passat, un maquinista es va adonar que no estaven soldats i es va aturar el pas de trens tota la tarda entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. I toc d'alerta del govern a les empreses del sector agrari de Lleida les adverteix que seran sancionades si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per les altes temperatures. L'any passat va morir un temporer per un cop de calor en una de les 9 empreses que van ser multades. Municipis com l'Escala i Roses, a l'Alt Empordà, alerten que es quedaran sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants si s'aplica el decret del govern per reduir el nombre de pisos turístics. Entre els dos s'haurien d'eliminar més de 5.000 llicències. I l'Arxiu del Monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell, reclama una reforma a fons per garantir la seguretat i la conservació dels documents, alguns d'època medieval. Ara es busca una subvenció per millorar les instal·lacions i restaurar els còdexs més malmesos.
1: Esports. El Madrid anuncia el fitxatge de Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Silva debuta al Mundial de Futbol aquesta tarda a les 7 en Portugal contra el Congo, a les 10 a Anglaterra, Croàcia, de matinada Leo Messi ha igualat el rècord de gols en Mundials, 16, després de fer un hat-trick a l'Argentina 3, Algèria 0. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia i victòria al primer partit als penals. I en bàsquet, l'Uni Girona de la Lliga Femenina incorpora l'escorta estatunidenca Madison Conner per a la pròxima temporada. Al Cadí la seu han fitxat una altra escorta estatunidenca, Lexi Donarski, que ve de la Lliga Universitària.
0: Ja ens queda el titular del temps. Avui, jornada de calor intensa. Les temperatures arribaran als 35 graus a les comarques de l'interior i als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel estarà serè durant gran part del dia, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que podran deixar alguns ruixats. 3CAT Info.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio. Iniciem la segona hora del programa d'avui dimecres. I també la segona part d'aquest espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. Cada set dies coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, les empreses que tenim a Sant Boi i el seu funcionament. I avui estem amb la responsable de comunicació amb l'associat, la Laura Barragán, també el president de Sant Boi Empresarial, el Miquel Àngel Grim. Esteu aquí, eh?
1: Aquí estem.
2: Estem aquí.
0: Doncs som-hi, ens hi posem recordant aquests dos actes, sobretot aquests dos actes que tenim avui. Laura, d'aquí una estoneta tenim el Fòrum Econòmic, eh?
3: Exacte, i ahir serem. Després, justament, de Ràdio Sant Boi, ens dirigirem directament cap al Fòrum Econòmic, un esdeveniment del qual Sant Boi Empresarial és col·laborador un any més, i que aquest any el Fòrum es centra en el tema de lideratge del temps i competitivitat. A més, després tenim, per Sant Boi Empresarial és un dia molt important perquè aquesta tarda a les 7 celebrem el nostre brindis d'estiu al restaurant Hernández. Ja està tot preparat per aquestes trobades tan importants, no? Aquest networking que fem i que cada vegada els associats ens transmeteixen més que volen aquests espais i que són necessaris, no? A més, des d'aquí m'agradaria molt poder agrair el suport de les empreses patrocinadores i col·laboradores que han fet possible aquest esdeveniment, que són Quadis com a patrocinador principal i com a empreses col·laboradores Encat, Grupo Pas, Solvar Renovables, Forna Rosella, Paniker, Instavi, BMW Connect, VLD Engineering, Indesky, Eix Solucions Gràfiques i Bierboy. També agrair al restaurant Hernández per totes les facilitats que ens han donat des del primer moment i per la seva implicació també, perquè aquesta jornada pugui ser tot un èxit.
0: I com a gerent de Grupo Pas, Miquel Àngel, la pregunta que fem sempre que ens acompanyeu com a patrocinadors d'algun dels actes que organitzeu, per què has cregut doncs que estaria bé formar part d'aquest grup de patrocinadors, de sponsors d'un acte com el que organitzeu avui?
2: Bueno, pues nosotros lo vemos, claro, yo tengo la suerte, además de estar de presidente de la asociación, entonces yo creo que mi empresa quiere estar en el prácticamente en uno de los eventos más importantes que tiene el tejido empresarial de nuestro municipio. Hemos convertido el brindis, mira, de hecho decíamos, ¿no? Vamos a ver si conseguimos las 100 personas. Y luego las 120. Y luego fue un, ostras, y tenemos 150.
0: Y ahora ya anda a dir que confirma, prou, ¿no?
2: No, prou.
3: Més de 150,
2: ¿eh? Ja anem 152, no em sembla?
3: O, sí.
2: Vull dir, escolta, això és un èxit, ¿no? El tener, sí. Hacer un evento

0: un acte o un esdeveniment que sigui només per associats, sinó que tenen aquesta preferència de poder apuntar-se primer, però després sempre obrim perquè ens puguin conèixer, que vegin el que fem i el nostre dia a dia.
1: Que per nosaltres és molt important el que estem aconseguint, vull dir, un restaurant, no? Que, com Hernández, que ve aquí a Sant Boi i que acabi d'obrir, com aquí diu, i ja li diguin, escolta, estàs aquí a Sant Boi, has de ser de Sant Boi Empresarial. Pregunta per aquesta associació. Per nosaltres és molt important, o Paniker, una empresa que porta aquí tota la vida i que ara digui, escolta, ara conec Sant Boi Empresarial, s'ha associat, a més ho tenim a Junta. Vull dir, és important que la gent relacioni Sant Boi, empreses, en Sant Boi Empresarial.
2: I molt important també això que deia la Laura, aquestes coneixences que qui sap en un futur, no? Que moltes vegades heu comentat, és que hem conegut amb la persona que potser necessitàvem, o el tipus de negoci que necessitàvem, no?
1: Mira, no, hace el mes pasado más o menos estuvimos visitando a Vila Disseny y me hizo mucha gracia porque al entrar tenían dos coches eléctricos cargando en la puerta.
2: Sí.
1: Y los dos coches, ponía Quadis en grande, y los que son los cargadores los había hecho Jaume.
2: Ah, de Insalcrea, sí,
1: Instalaciones Crea. Y entonces estaba ahí y digo, mira, es que esto es lo que se está consiguiendo, el que la gente conozca el tejido empresarial, ¿no? El servicio que tenemos aquí en Sant Boi, y que no te tienes que poner en Google a buscarlos a ver si en Valencia hay una persona, que es que tenemos empresas importantísimas que dan un servicio buenísimo, que están aquí en Sant Boi, y estamos consiguiendo... Pues eso, crear esa relación entre todos, yo creo que es muy importante.
2: Claro, amb aquesta anècdota que expliques, s'havien ajuntat tres o quatre o cinc marques en un moment.
1: Claro, es decir...
2: No? La teva, claro, la dels carregadors, la dels cotxes, la de Viladisseny...
1: Sí, sí. Que... Bueno, la meva no, estoy en ello, però todavía no. No, vam anar com Sant Boi Empresarial.
2: A bé, sí, però tu també sí te representes a la teva
1: sí,
2: empresa.
1: Sí, sí, sí, però sí que és veritat que vam anar com Sant Boi Empresarial.
2: Sí, sí.
1: I és que em va encantar, vull dir... Recuerdo que Obama está hablando, este es el ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros queremos hacer y de lo que estamos consiguiendo. Es decir, llegar a una empresa, sí, sí, y ver las que están trabajando todas. Eso es fenomenal.
0: A més, cada vegada és veritat que els associats es posen en contacte, no?, a través del correu, ens diuen, escolta, Laura, doncs vull una empresa que es dediqui a això. Clar. I vull una empresa que estigui de Sant Boi, que estigui associada. I cada vegada tens més casos així, no?, de dir, jo no vull buscar per internet perquè segurament trobaré mil. Vull una que sigui d'aquí de Sant Boi, a més, que estigui a l'associació.
2: Això està molt bé, eh? Això que s'ha aconseguit està molt bé. Sí, clar, sí, és veritat, potser és molt fàcil anar a la pantalla, buscar per internet el primer que trobem, però no, aquest detall, no?, de trucar a l'associació i dir, bé, doncs vull una empresa d'aquestes característiques i que estigui associada a Sant Boi Empresarial.
1: Sí, que és veritat que nosaltres, com a associació, estamos avanzando cada vez, ¿no? Ara tenemos una nueva web. ¿Qué problemas ha dado el tema del correo? Se me han borrado todos los correos, Mónica.
0: ¿Y a mí?
1: Todos los correos, todas las carpetas, todo. Desde la semana pasada es como que he empezado de nuevo. Pero sí que es verdad que hemos conseguido, pues, que en la propia página web estén todos los logos de las empresas asociadas, que se puedan incluso asociar desde la propia página web. Todos estos servicios que estamos dando, pues eso es un bien para la asociación y un bien para las empresas. Que tú te puedas poner en Sant Boi Empresarial y veas todas las empresas que están asociadas, es muy importante.
2: I des de la mateixa pàgina web, sempre ho diem amb la Laura, la gent que estigui interessada es pot associar, també pot telefonar i fer alguna pregunta, alguna qüestió, o acabar de formalitzar-ho, però que també ho pot fer des de la pàgina web.
0: Sí, a nosaltres, mira, per exemple, l'Estona Hernández ho va fer a través de la pàgina web, va ser el primer, no?, que va estrenar de poder fer-ho així, i sí, nosaltres després ens posem en contacte amb ells per demanar tota la informació, els expliquem, però sí que ho podem fer a través de la web directament, per informació i per associar-se.
2: Recordem aquestes dues cites que teniu per avui. Per d'aquí una estoneta, mira, d'aquí una hora ja no hauríeu d'estar aquí, eh? De fet, hauríeu d'anar marxant quasi. On estareu d'aquí una hora, Laura?
0: Doncs serem presents al Fòrum Econòmic, on Sant Boi Empresarial és col·laborador un any més, i nosaltres encantats de poder també acompanyar a l'Ajuntament aquest esdeveniment que és empresarial i que hem d'estar, on aquest any va sobre lideratge del temps i competitivitat. Així que, bueno, part de la Junta estarem allà recolzant aquest acte.
2: Aquest fòrum, per exemple, també es debat o es parla del que es vol, no? Pel futur. Està molt bé parlar del present, valorar el passat, però sobretot es pensa en el futur. Si et pregunto, Miquel Àngel Grima, pel futur del sector empresarial de Sant Boi, el que t'agradaria per Sant Boi Empresarial, pel teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat, quin seria?
1: Yo creo que tenemos que seguir intentando ser referentes e intentando, bueno, teniendo claro que tenemos que valorar y tenemos que apostar por el tejido empresarial del municipio, ya sea tanto las empresas, ya no del polígono, porque hay empresas en interior, que nosotros siempre lo decimos, ¿no? En el interior hay comercio, hay empresas, pues yo creo que tenemos que darnos a conocer más, hacer más difusión de todo lo que tenemos aquí, de verdad. Si alguien se pone a mirar la lista de empresas y servicios que tenemos aquí en Sant Boi, es inmensa. Es que prácticamente tenemos aquí un ecosistema que podríamos, entre el parque agrari, ¿no? Podríamos vivir de nosotros mismos y, sobre todo, con la mejor calidad, que es lo que da. Yo estaba en la panadería que tengo debajo de casa y me hizo mucha gracia pues ver el camión que aparcaba y era de Llopar.
2: No.
1: Y entonces ver el... Ostras, pues es que no sé, no nos tenemos que ir a buscar azúcar a la otra parte del mundo cuando es que lo tenemos aquí. Tenemos canales, tenemos, es que es, tenemos todo. La verdad es que tenemos, tenemos todo con buena gente y buenos profesionales.
2: I l'actualitat des de Sant Boi Empresarial, evidentment, doncs queda eclipsada amb les dues activitats que teniu per avui, però no sé si avui també voleu aprofitar per donar alguna informació d'alguna altra activitat, tenint en compte que avui segurament és el dia, un dels dies grans de l'associació. Però a banda d'això, Laura...
0: Sí, per exemple, demà el president i José Manuel, que era el secretari, signaran un conveni amb Endesa, a través del nostre associat Instavi, i bueno, al final, com he comentat moltes vegades, creiem que és molt important poder signar aquests convenis de col·laboració per generar més valor als nostres associats, no? També estem avançant en un acord amb Corbi, també per poder fer aquest conveni, on, bueno, aquests dos convenis el que fan és que permetran incorporar nous avantatges i beneficis a les empreses que siguin de Sant Boi Empresarial.
2: Bé, aquests convenis també ajuden, Miquel Àngel, això que deia, no? Aquestes coneixences, aquest networking i aquest donar facilitat, si cap, encara més al sector empresarial.
1: Sí, nosotros cuando hay un nuevo asociado sí que lo damos, ¿no? Le damos la bienvenida a través de las redes sociales para que se sepa. Por ejemplo, tienen un espacio aquí en Redes Sant Boi donde poder ofrecer sus servicios y explicar quiénes son, pero también es otra manera de promocionar, ¿no? Y de dar a conocer más los servicios y la firma de estos convenios, donde a los asociados se les explica las ventajas que tienen por estar en Sant Boi Empresarial, con esta empresa que también está en Sant Boi Empresarial, y es una manera más de dar a conocer los servicios.
2: Com a president de Sant Boi Empresarial, doncs has fet les teves reflexions, també t'hem preguntat com a gerent de Grupo Pas, i ara, per anar finalitzant, com a gerent de Grupo Pas, com a empresari, què és el que t'agradaria que passés? Ja a recta final d'aquest curs, ja sobretot mirant cap al proper.
1: Pues nosotros ahora estamos centrados en dos eventos que tenemos en octubre, que además creo que eres una de las pocas personas que lo saben.
2: Sí.
1: Nosotros en octubre nos vamos a Argentina a una semana, a un evento muy, muy interesante que hay, es un congreso nacional de instructores de reanimación que se hace en Trenquelauken, ahí a unas horas de Buenos Aires. Y estamos invitados, con lo que estamos muy contentos. Y aparte, el 16 de octubre, aquí en Sant Boi, se van a realizar unas jornadas, las primeras jornadas de RCP, celebrando el Día Mundial de la RCP, que es el 16 de octubre, es un día mundial. Y es el primer año que Sant Boi, a través de la Asociación Cardiopas, nos va a ayudar en hacer este evento, con lo que estamos... I con tres dies de diferència.
2: Clar, anava a dir, has dit octubre, els dos actes tan importants, no sé si solapen el temps, perquè parlem d'Argentina, que està...
1: La idea és volver d'Argentina aquí, que aquí serà 10 d'octubre, i 16 d'octubre haremos el Dia Mundial de la RCP aquí en Sant Boi. La verdad es que estoy centrado, estamos todos centrados en esos dos eventos, sobre todo en el de Sant Boi. Sobre todo en el de Sant Boi. Yo llevo desde 2011 que montamos, que dimos de alta la empresa, intentando hacer un día mundial de RCP aquí en Sant Boi, y por fin lo hemos conseguido. El 16 de octubre serán aproximadamente unas 12 horas de formación de reanimación ininterrumpida. Ja anirem avançant.
2: Sí, clar que sí. Però... A més, tenint en compte que Sant Boi és ciutat cardioprotegida, segurament una de les ciutats pioneres en cardioprotecció.
1: Sí, hace ya, pues mira, cuando empezamos a organizar todo lo que es los desfibriladores y los espacios cardioprotegidos fue en 2011, si no me equivoco. Y a partir de allí ya, pues en un año más o menos se realizó todo el proyecto y se empezaron a poner algunos desfibriladores puntuales, ¿no? Ayuntamiento, ¿no? Casa de la Vila y los Casals se fueron programando, ¿no? Como ir poniéndolos, y ahora ya tenemos hasta en todos los coches de policía local. Eso mejora las probabilidades de supervivencia muchísimo, que es el objetivo tanto de mi empresa como del ayuntamiento.
2: Bé, doncs estarem pendents d'aquests dos actes tan importants que teniu com a grup OPAS el proper mes d'octubre. I el que queda avui és recordar doncs, aquests dos actes importants, avui 17 de juny, una part de la cloenda d'aquest curs amb el brindis, però sobretot també ara, d'aquí a menys d'una hora, la participació de Sant Boi Empresarial com a part de l'organització en aquest fòrum econòmic. Oi, Laura?
0: Sí, avui ja estarem a aquest fòrum econòmic, ara mateix quan sortim d'aquí anirem cap allà, i bueno, com sempre un any més Sant Boi Empresarial col·labora amb aquest esdeveniment que creiem que és molt important per les empreses, i aquest any va sobre lideratge del temps i competitivitat, així que un any més podem ser i encantats de poder col·laborar amb aquest esdeveniment. I l'altre és aquest brindis d'estiu, que per nosaltres és molt important, que portem temps treballant amb això, i que estem molt contents també d'aquest èxit amb més de 150 representants del teixit empresarial, que es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do, i bueno, estem molt contents d'aquests resultats.
2: Doncs arribem al final de l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera, cada 7 dies coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens ha acompanyat el president de Sant Boi Empresarial, l'eix gerent de Grup OPAS, a més és una de les empreses que patrocina aquest acte d'avui, aquest brindis d'estiu. Avui al vespre, gràcies Miquel Àngel Grima, que vagi molt bé i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres, Mònica.
2: I gràcies també des de Sant Boi Empresarial, la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Queda només, Laura, gràcies, queda només recordar de quina manera es poden posar en contacte amb tu, empreses, comerços, sempre ho diem, un autònom sol, una empresa més gran, més petita, com ho fa?
0: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
2: Doncs anava a dir bona setmana. Bé, millor bona revetlla, no?
0: Això.
2: Perquè el dimecres vinent és festiu, sí. És Sant Joan. Per tant, ens retrobem d'aquí a 15 dies. Bona revetlla.
0: Bona revetlla, Mònica.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsunboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsunboy. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsunboy.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Dos quarts d'una del migdia i un parell de minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui avancen la Pool Party l'After Sant Boi. I per això ens acompanya la tècnica de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, la Tània Hernández. Tània, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Si fa calor, si comença aquesta recta final del curs, bé, queden un parell de dies, i si s'ensuma ja l'estiu a tocar, que arriba aquest diumenge, vol dir que ja esteu preparant doncs aquestes activitats més de remull, més aquàtiques, no? Més festives també a l'aire lliure, no, Tània?
1: Sí, per suposat. En aquest cas parlem de la Pool Party, que és una, com diu la paraula en anglès, és una festa a la piscina.
0: Que és una de les més recents que organitzeu, eh? Ara pensava jo en l'estiu entre adolescents, que segurament és també de les més noves, si no la més nova, però la Pool Party és, no sé si la segona edició, aquesta.
1: És la segona edició.
0: Exacte. Per tant, sí, és de la recent, de l'art de remull, és la més recent, oi?
1: Sí, l'any passat va estar la inauguració, sí, com aquell qui diu, la prova pilot d'aquesta
0: festa. Recordem per què va néixer. Quin era el clam que hi havia en un sector de la població juvenil de Sant Boi per fer aquesta festa?
1: Doncs tenir un espai a la piscina, a la fresca, amb activitats, música i gent jove, on poder trobar-se amb persones de l'institut o d'altres barris que coneixen. Què passa? Que de sempre ha existit, bueno, de sempre, des de ja fa gairebé 10 anys, l'activitat After Sun, que després en parlarem, però sí, que consisteix en tenir tots els dijous al vespre la piscina des de 8:45 fins a les 11 disponible només per a gent jove de Sant Boi. Uh-huh. Llavors, què passa? Que a Sant Boi, Mònica, es mou moltíssima gent que no viu a Sant Boi però que està molt vinculada al municipi perquè estudia aquí, perquè té els amics, les amigues o la parella o qui sigui, no? Les cosines, o perquè ha viscut o ha estat empadronada a Sant Boi molts anys però ara viu a Santa Coloma o aquí a la vora però ja no està empadronada a Sant Boi. Llavors hi havia un reclam per part de gent més jove de 16 anys, perquè el que no hem dit és que a la activitat de la piscina normalment s'entrava a partir dels 16 anys, uh-huh, no? Perfil joventut, dels 16 als 30-35 anys. Llavors ens demanaven gent més jove i de fora de Sant Boi, vinculada al municipi, poder tenir aquest espai o aquesta petita festa o trobada a la piscina a l'estiu també.
0: Principalment nois i noies d'uns 14 anys i fins als 20 anys. Aquesta és la franja d'edat a la que va dedicada la Pool Party, no?
1: Exacte, la Pool Party ha nascut com una mena d'inaugurar l'estiu però d'acomiadar el curs escolar, no? Llavors el perfil d'edats, no, és enfocat a persones entre 14 en aquest cas, perquè és l'edat mínima per poder accedir a la piscina sense els teus progenitors, fins als 20 anys, que considerem que a Sant Boi, com s'estudien cicles formatius, doncs pot haver-hi persones fins als 20 anys que estiguin interessades en venir, que no siguin de Sant Boi. Llavors, poden venir qualsevol persona que estigui empadronada a Sant Boi amb aquesta edat, de 14 a 20 anys, però també persones de fora de Sant Boi que no estiguin empadronades però que estudiïn o que hagin estudiat durant aquest curs que finalitza ara mateix en un centre educatiu de Sant Boi.
0: Estem fent referència a la Pool Party, aquesta festa de final de curs, que tindrà lloc el proper divendres, no aquest divendres, sinó el proper divendres 26 de juny a partir de 8:45 del vespre. Què és el que proposeu en aquesta Pool Party? Perquè no només serà remullar-se i ja està, no? És a dir, aquest intercanvi, aquestes sorpreses que hi haurà, sempre hi ha sorpreses en les vostres convidades, oi?
1: Exacte. Doncs és una festa de final de curs a la piscina de la Muntanyeta en horari de nit, i proporcionem d'entrada hi ha l'actuació d'uns DJs, que és el primer cop que treballen amb joventut i que tenim doncs un hype, com es diu ara, no? Unes expectatives molt altes amb la programació de DJs d'aquest any, que han estat propostes totes de joves, DJs joves de Sant Boi que estan començant la seva trajectòria, no? I aquests DJs són els Fat Folia Desh, que en Instagram són fat_duo, i que s'encarregaran de dinamitzar aquesta festa i d'inaugurar, no?, aquesta temporada d'activitats d'estiu a la piscina amb joves. Després tenim per allà, com sempre, el nostre equip de dinamitzadores, també de Fem Carrer, d'integradores socials, que estaran dinamitzant tot un seguit d'activitats per a qui vulgui participar, i doncs, com sempre, hi hauran sorpresetes i alguna coseta més, però la idea també és que vinguin, gaudeixin de l'ambient, de l'espai, si es volen remullar, que es remullin, i si no, doncs tenen també llocs de taula a la seva disponibilitat i de cartes, i es crea un ambient molt guai, i sobretot de trobada, no?, de persones que potser estan al batxillerat i hi ha altres treballant i són companys o companyes de l'institut o de la primària que es retroben en aquest ambient.
0: Doncs estem parlant de la Pool Party, que arriba a Sant Boi el 26 de juny a partir de 9:15 del vespre a la piscina de la piscina de la Muntanyeta. Serà fins les 11 de la nit aquesta convocatòria festiva. Si alguna persona que ens escolta ara o després amb el nostre podcast i vol venir a la festa, què hauria de fer, Tània?
1: Reservar entrada, perquè hi ha un aforament molt limitat perquè es fa de nit a la piscina. Llavors posem il·luminació extra i podem fer servir les dues piscines, la gran i la petita, fins a una hora determinada. Quan es fa molt, molt fosc, ja la il·luminació no ens serveix, com aquell que diu, i tothom ha de passar a la piscina petita. Llavors l'aforament que tenim no és complet de tota la piscina. I ja queden la meitat només de les entrades. Vale? Queda una setmaneta i alguns dies més, però clar, això va de boca en boca entre els instituts, i la previsió, l'any passat, es van exhaurir les entrades una setmana abans. Sí. Llavors, que corri reservar entrades, si ens està sentint algú i vol venir, i la reserva d'entrades és mitjançant l'Instagram de Joventut, @joventutsantboi. Allà tenen la reserva directa d'entrada penjada a la descripció del perfil, i si no, hi ha pòsters i minidíptics per tots els equipaments municipals i instituts. A tots els centres educatius de secundària de Sant Boi hem fet arribar la promoció amb el codi QR que et porta directe a reservar la teva entrada.
0: I també hi ha una falca que sona per una emissora de ràdio local, concretament per aquesta, Ràdio Sant Boi, i que també, així de manera resumida, ho diu tot.
2: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 9:15 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-6495. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
0: Doncs aquí, resumit, està tot el que passarà la propera setmana, el dia 26 de juny, a la piscina La Muntanyeta, aquesta Pool Party. Insistir que qui tingui més o menys clar que vol assistir a aquesta festa, doncs que s'afanyi, perquè l'any passat, ara ho dèiem, doncs es van esgotar en més d'una setmana les entrades per poder participar-hi, oi?
1: Sí, i bueno, una cosa que diu a la falca i no l'hem dit és que menors de 16 anys cal autorització del pare o la mare, un seguit de documentació, llavors que s'afanyin ja per tard de recopilar aquesta documentació i fer-nos-la arribar per a que el dia de la festa no agilitzar tota la feina, no? Persones que estudiïn a Sant Boi i no siguin de Sant Boi han de portar un justificant, com que han estat matriculat o matriculades, o les notes de final de curs, no? Com que han estudiat aquest curs a Sant Boi, i tot això és feina que genera aquesta activitat, que clar, l'últim dia, si arribes amb l'autorització sense el DNI dels pares, ja no entres, no? Llavors, quan abans reservin la seva entrada, molt més àgil serà tota la història.
0: Doncs aquesta és la primera de les festes, de les convocatòries que teniu properament, que avui volíem posar sobre la taula, la Pool Party, però arriba una altra que ja té molt més bagatge, molts més anys de història i de tradició, que es diu l'After Sant Boi. Recordem, en primer lloc, com neix i de quina manera neix aquesta activitat també estiuenca, que es tracta d'ocupar els dijous del mes de juliol de joves de Sant Boi a la piscina de la Muntanyeta de nit.
1: Exacte, en el mateix horari que la Pool Party, de 9:15, és a dir, quan tanca la piscina municipal, que tanca a 8:00, surt tothom i a partir de 9:15 ja poden entrar persones, en aquest cas, com que és l'After Sant Boi i és els dijous, poden entrar qualsevol persona que en aquest cas sí que ha d'estar, el requisit és que estigui empadronat o empadronada a Sant Boi, i que tingui entre 15 i 30 anys, però 15 que faci aquest any als 16, és a dir, persones nascudes al 2010.
0: És a dir, que aquest 2026 s'hagin 16 anys.
1: Exacte, eh? Tot i que encara, això també va canviar, perquè al principi havies de tenir 16 complets.
0: De gener a desembre, tot l'any, cobreix tot l'any. Sí.
1: Per què? Perquè ens trobàvem doncs, amb persones que feien el 16 a l'1 d'agost, no? I l'últim dia de l'aftersun era el 31 de juliol. Ostres, vull entrar, no? Totes les meves amigues o amics són dins. Doncs vam ampliar una miqueta aquesta franja d'edat. I es tracta, doncs, això va néixer també com un projecte de poder oferir, no?, un oci saludable, un refugi climàtic, un espai de trobada segur, no?, entre persones joves i en un ambient que els agradés, no?, exclusiu per a ells i elles, i on es treballa, doncs, això, no?, la dinamització i l'ambient respectuós, saludable i segur per a persones adolescents i joves. És una activitat que ho peta, com diem, no?, a joventut. Ja...
0: Anava a preguntar perquè l'aforament és d'unes 200-220 persones de la piscina. Anava a preguntar això, l'èxit de les convocatòries anteriors.
1: Sí, total. Un èxit rotund. De fet, l'After Sant Boi va lligat, en aquest cas, amb diferència amb la festa de final de curs, va lligat amb un carnet, el nostre carnet SB Jove, que és un carnet gratuït, virtual, que es treu o es tramita en menys d'un minut i que també te'l pot fer en qualsevol moment des de l'Instagram de Joventut i que dona accés gratuït a aquesta activitat d'After Sant Boi, no? Llavors, des de fa un mes ja tenim cada dia una pujada de sol·licituds d'activacions de carnets o de que els el tornem a enviar el carnet perquè ja saben que arriba l'After Sant Boi i que aquell dia, no, han de tenir el carnet preparat. I es nota, sense haver fet, encara no s'ha fet la difusió de l'After Sant Boi, sortirà després de que passi la pool party, no? Doncs encara que no està a les xarxes ni arreu, la gent ja ho sap i portem més d'un mes activant carnets. Llavors, aquesta activitat consisteix això, no? Els dijous, trobada a la piscina, també amb DJs, activitats, una mica semblant a la pool party, però per a una franja d'edat diferent. Comença el dijous 2 de juliol, tots els dijous de juliol, aquest any són 5 dijous, i allà hi serem tota la unitat de joventut que treballem amb moltíssima il·lusió a aquestes activitats perquè ens agrada moltíssim que vingui molta gent.
0: Igual que dèiem amb la pool party, no només que també l'After Sant Boi és per remullar-se, doncs per fer coneixença, per retrobar-se, doncs, amb companys i companyes, sinó que també aprofiteu, doncs, això, per música en directe, per sorpreses, sortejos, etc. Feu altres coses, no?
1: Exacte. Dels 5 dijous que hi ha programació de piscina, tenim 3 amb DJ. El dia de la inauguració de l'After Sant Boi tenim el DJ Ferritista, que també és un DJ de Sant Boi que ha punxat a la Festa Major. Gairebé tots els que tenim durant aquest any han tingut una programació activa, no?, en Festa Major, en les nostres festes DJs que fem també cada mes, i ara a l'After Sant Boi. Inauguració amb Ferritista, el 16 de juliol tenim un dels nostres habituals ja també a piscina, que és el DJ Marcos Martínez, i el dia del tancament també tenim els Urban Stars, que també participen en moltíssimes de les nostres activitats i a la piscina estan presents cada any, juntament, aquest any com a novetat, amb un DJ molt, molt jove de Sant Boi, acaba de complir els 16 anys, i es diu Martí Ibáñez, i té moltíssimes ganes de punxar, i nosaltres de donar aquesta oportunitat, no?, a aquestes persones. També.
0: Bé, és una manera també de que aquests joves que es volen dedicar o que s'estan dedicant, doncs, al món de la música tinguin una de les seves primeres actuacions, en aquesta ocasió amb un foro com és aquest, no?, el de l'After Sun.
1: Sí, sí, sí, perquè a més és molt, les tardes que hi ha DJ són molt agraïdes, tot i que les altres tardes portem música també, no?, però la música en directe sempre s'agraeix, no?, i les sessions, que siguin dinàmiques, temes que ells i elles, doncs, estan connectats i connectades, i llavors es crea un ambient, ballen dins de l'aigua, i és molt vistós.
0: L'After Sant Boi serà tots els dijous, que aquest any són 5 del mes de juliol, i el mateix que et preguntava per la pool party, tema de reserva d'entrades, què s'ha de fer?
1: Aquestes, en aquest cas, sortiran cada setmana. Cada divendres obrirem la reserva d'entrades a partir del 20... Suposo que la primera, com que és el dia 2 de juliol, passarà la pool party el dia 26 i el mateix dia 26 o el 27 o el 30 dilluns obrirem la reserva per al dia 2 i a partir d'allà cada divendres, un cop que passi la festa de cada dijous, obrirem reserves. Quan més aviat reservis, més àgil per tu i per nosaltres, perquè s'exhaureixen. Fins i tot l'any passat ens va ploure 2 dies, amb tormenta de raig i tot, sí. I la gent allà esperant a veure si escampava, o podem entrar tot i que plogui, pues entreu, si, per seguretat de tothom, no? Perquè tothom, sobretot els pares i les mares, estiguin tranquils i tranquil·les. Tenim contractat servei de socorrisme extra, o sigui, fins i tot més socorristes que hi ha durant el dia, no? Perquè com que es fa fosc i és gent jove, doncs que no falti. Seguretat, o sigui que preparats estem tot i que plogui. I allà esperem a tothom, Mònica, moltíssimes ganes de començar ja i de remullar-nos nosaltres també.
0: Seran aquests 5 dijous del mes de juliol l'After Sant Boi, i potser, perquè una de les preguntes sé que és si es poden anar inscrivint durant tots els dijous, o això té doncs només per una setmana, per 2 setmanes, explica-ho tu, perquè sé que és una de les preguntes.
1: Pots venir tots els dijous, però has de fer la reserva cada setmana. O sigui, tu cada setmana només podràs reservar per al dijous següent. I si vols venir els 5 dijous, doncs has de reservar cada setmana. Uh-huh. El primer dia no podràs reservar per als 5 dijous.
0: Aquesta és la pregunta. Llavors, no pots fer un abonament del pack After Sant Boi. No, cada setmana hauràs d'anar comprant la invitació de la setmana propera.
1: Exacte. En aquest cas, així com la pool party, la primera que hem dit de final de curs, es necessiten autoritzacions dels pares, als menors, i hi ha tota una sèrie de paperassa de permís. En aquest cas no, en aquest cas és tenir el carnet de seu jove, i si no el tens, el pots sol·licitar a la mateixa porta de la piscina i entraràs. El requisit per poder tenir el carnet i per poder entrar és que en el moment que vulguis entrar a la piscina estiguis empadronat o empadronada a Sant Boi i tinguis entre 15 i 30 anys, persones nascudes a partir del 2010 i fins als 30 anys. Si aquest requisit el compleixes, que nosaltres mateixes ho comprovarem amb l'ordinador a l'entrada, no?, que compleix aquest requisit, podràs entrar i et farem el carnet al moment.
0: Molt bé. Doncs hem escoltat abans aquesta falca on resumia tot el tema de la pool party. Tenim una altra falca també que resumeix aquests 5 dijous del mes de juliol amb l'After Sant Boi.
2: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
0: Doncs ara escoltàvem aquesta falca que queda molt resumit tot el que passarà el mes de juliol, i hem tornat a escoltar el tema del carnet SB Jove i sobretot tenir-lo actiu, que no només que també serveix per aquestes activitats per remullar-se el mes d'estiu, els mesos de juny-juliol, sinó per moltes altres coses, Tània.
1: Tenim gairebé 70 avantatges, Mònica. Autoescoles, hamburgueseries, barberies, botigues de tatuatge, o sigui, tot establiments d'interès juvenil. Llavors, convidem a tothom que també a través del nostre Instagram @joventutsantboi o bé a la web municipal de l'Ajuntament de Sant Boi, tu poses al buscador carnet SB Jove i et surt tot el llistat d'avantatges i el formulari directe per sol·licitar-lo i activar-lo, que és 1 minut i mig, és un carnet gratuït i digital que es porta al mòbil i t'obre un munt d'avantatges municipals dins de Sant Boi.
0: També passa, potser ara passa menys, però a l'inici del carnet SB Jove passa que el tenien els joves però no l'havien activat. Ara no sé si passa més o menys, o potser l'havien activat i ara l'han de tornar a activar, o l'han perdut, o no el tenen visible al mòbil. Tot això es soluciona també ràpid.
1: Clar, això ens fan arribar un missatge també per Instagram directament, per privat: escolta, que no trobo el carnet, me'l pots reenviar? I te'l reenviem sense problema. Ara mateix hi ha actius gairebé 4.000 carnets.
0: 4.000 carnets.
1: Però són persones, entre com et dic, nascudes entre el 2010 i fins als 30 anys. Quan fan els 31, es caduca el carnet. Hi ha molts més joves i volem arribar a tots aquests i aquestes joves, no?, amb aquest carnet, perquè el poden treure molt de profit. Llavors, doncs, per bandera el portem també al carnet de ser jove.
0: I tant, que és per aquestes activitats d'estiu, per remullar-se a la piscina, però també dèiem
1: formació
0: abans...
1: Formació gratuïta, les nostres edicions de la formació d'Obre Portes, que properament vindrem a fer difusió de les que comencen al setembre, i concerts gratuïts, moltes activitats gratuïtes, i sobretot descomptes i avantatges en establiments d'aquí, de Sant Boi, del municipi.
0: Doncs que val molt la pena tenir el carnet SB Jove activat per aquestes activitats i per la resta de descomptes i promocions que hi han amb aquesta col·laboració que es fa amb el comerç, principalment amb el comerç local, però també amb d'altres associacions i inclús i entitats de la nostra ciutat.
1: La Bacus, per exemple, és un dels nostres establiments adherits, i alguna franquícia o cadena de coneguda també, o sigui que facin un ull a la nostra web i que el tramiti quan vulguin.
0: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Cada set dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi hi ha pels joves de la nostra ciutat. Avui ens centrem l'atenció a la Pool Party i a l'After Sant Boi. Som-hi de manera resumida, quasi telegràfica, amb la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Tania Hernández. Pool Party, dia, hora.
1: 26 de juny, divendres, a la piscina municipal La Muntanyeta, de 8:45 del vespre fins a les 11 de la nit.
0: Els joves, quines edats han de tenir per poder assistir a la Pool Party?
1: De 14 a 20 anys, residents a Sant Boi, o de la mateixa edat, que siguin de fora de Sant Boi, però matriculats en un centre de Sant Boi d'estudis.
0: S'han d'inscriure els joves o poden venir directament? Hola, bona tarda. No.
1: Reserva d'entrada, ja, perquè queden poques, a l'Instagram de Joventut Sant Boi, @joventutsantboi.
0: I anem cap a aquests 5 dijous del mes de juliol, és l'After Sant Boi. Recordem que és una manera una miqueta diferent per poder participar. Setmanalment, després del dia 26 de juny, aniran sortint això, les entrades per poder participar-hi.
1: Cada setmana, divendres, obrirem reserva d'entrades per als dijous del juliol, de 8:45 també a 11 de la nit, a la piscina de La Muntanyeta, After Sant Boi.
0: Per a joves de quines edats?
1: En aquest cas, de nascuts del 2010, que tinguin 15 o 16 anys, fins al 30, i residents a Sant Boi amb el carnet SB Jove actiu.
0: I si algú s'ha perdut o ara mateix no sap exactament tot el que avui hem posat sobre la taula d'aquestes temàtiques o d'altres que tenen a veure amb aquest univers infinit que és la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, de quina manera poden estar al dia, Tània?
1: Tenim l'oficina presencial en horari d'atenció a Can Masallera, dilluns i divendres de 10 a 2 del migdia, i de dimarts a dijous de 4 a 7:45 del vespre. I gairebé 24 hores al dia tenim activa la red mare, que diem, que és l'Instagram @joventutsantboi.
0: Doncs que vagi molt bé, anava a dir bona setmana, no, bons 15 dies, perquè dimecres vinent és Sant Joan, és festiu, per tant, bona revetlla també.
1: Igualment.
0: Tània, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara, a partir de l'hora en punt, a la 1 del migdia, als serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que anirien bé per una revetlla, com és, per exemple, la propera revetlla de Sant Joan. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà amb Daft Punk, One More Time. Fins demà, que vagi bé. Bon dia.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.cat.

0: Molt bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició informativa on us destaquem la iniciativa de la Nerea Millán, una santboiana que ha desenvolupat un treball de recerca molt innovador. També us destaquem l'homenatge a les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil i la convocatòria de l'Altaveu Frontera. Doncs som-hi, repassem l'actualitat punt per punt. La santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
1: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació IOR de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
2: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
1: Ara la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora. La iniciativa desenvolupada per l'alumna de l'Escola Fundació IOR destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació.
0: I Sant Boi ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil.
1: Aquest dissabte el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 persones que van morir als centres psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Serret.
0: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre l'any 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials, la sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de guerra. Marcos Robles, l'investigador de l'estudi, durant l'acte de dissabte.
3: Aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
0: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
1: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i també de l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin a l'oblit.
0: I Sant Boi ha estat també localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que divendres es va estrenar als cinemes.
1: Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada aquí a Sant Boi, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Santboiana com ha sigut aquesta gravació.
4: Buscàvem una merceria Això estava directament al per guió i buscava un local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar Galarriteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i una sopada, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
0: I pel que fa a l'agenda de la setmana, campanya de donació de sang i plasma a l'Olivera aquest dimecres de 10 a 2 i de 5 a 9 i també dijous de 5 a 9. I dijous a les 8 del vespre, concert de la platgeta.

0: destinada a joves entre 14 i 20 anys de Sant Boi. L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia.
1: I com a novetat, destaquem el projecte, aquesta prova pilot per a infants amb neurodivergències, que ja que s'habilita una franja els dissabtes de juliol de 8 a 9, on la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. I el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta.
0: La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics de la comarca, on hi són poblacions amb estacions com la de Sant Boi.
1: Irene Jurado, de Ràdio Martorell.
2: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La presentació s'ha fet a l'espai de la Via Mètrica de Martorell amb representants del Consorci de Turisme, el Consell Comarcal, Ferrocarrils i els municipis participants. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les termes romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
3: Generar espais de trobada, generar espais de connexió entre la gent i visualitzar, posar en valor aquells valors que tenen els territoris, no? Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i la sostenibilitat i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
2: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
1: I un any més torna l'Altaveu Frontera.
0: El Festival Altaveu torna a posar el focus en la creació emergent en una nova edició de l'Altaveu Frontera, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació de l'Altaveu 2026.
1: I ja s'han publicat les assignacions definitives de les places a infantil, primària i ESO per al curs que ve.
0: Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat en primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i curs i també les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a prescripció.gencat.cat, comprovant l'estat de la sol·licitud amb el codi de la sol·licitud de prescripció.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: I als esports, els Bay Bandits es classifiquen pel Campionat d'Espanya d'handbol platja i més novetats en el món del futbol. Abans, però, hem de començar lamentant la pèrdua del Jaume Vilà Vidal, picassal als 95 anys, un dels més antics veterans de la Unió Esportiva Santboiana. Moltes gràcies, Pica, pel teu compromís amb el club.
0: El club ha jugat un paper clau des dels anys 50, sent jugador, delegat, responsable de material o directiu, tant dels jugadors com de la Federació Catalana de Rugbi. Descansi en pau.
1: I els Bay Bandits de selecció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
0: El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest anterior cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení que va quedar eliminat en fase de grups. Els nois, en canvi, van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà del 30 de juliol al 2 d'agost. Ens ho explica el Pau Giner, jugador de l'equip.
5: Sincerament, ha sigut un torneig de 10, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit de tu a tu contra absolutament tothom. De fet, cada partit sortia el mateix comentari: ojo con este equipo que tiene uno de la Española, tiene a dos de la Española, no sé què. I tot i així, si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a l'Aredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar i gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
1: I també hi ha noves notícies

0: El Futbol Club Sant Boià.
1: El club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest últim any. L'equip, dirigit un any més per Alberto Triguero, també compta amb 6 renovacions, destacant la dels capitans Ivan Fuentes i Joan Avellanet. I també 3 fitxatges: Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Joan Rubió, procedent del club de futbol Gavà, i l'últim, Iñaki Argüeso, també procedent del club cabanenc.
0: Finalment, el club de béisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor.
1: El primer equip femení cau 7-6 i 2-0 a l'estadi municipal Antonio Orbas davant dels Audaces de Tenerife, posant-se en penúltima posició del grup B amb 6 victòries en 12 partits. D'altra banda, el primer equip masculí guanya 7-9 i 6-8 al club de béisbol Barcelona i suma fins ara un ple de victòries en aquesta segona fase, on es posa el líder del grup B amb 7 victòries en 10 partits. Ens ho explica el Dani García, jugador del primer equip masculí.
2: Fue una doble victòria, 9-7, 8-6, dos victòries importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival y de Cataluña y siempre hay más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
0: I amb això acabem els informatius. Recordem que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi, com sempre, al 89.4.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: calçotada, collons.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
3: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
5: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
5: El sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
6: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
5: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
5: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
1: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
7: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
1: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria, i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bé, bon dia.
0: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Doncs tenim notícia d'última hora, justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
0: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell. I els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
5: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
9: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
5: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
11: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
12: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu el lema del Congrés.

0: de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
1: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
4: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
5: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
4: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment en 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
0: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4%, segons Salut, i del 29%, segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
7: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
6: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
8: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
6: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
9: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

0: contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
2: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
3: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
2: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
2: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
5: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
1: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
6: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
7: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
6: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
2: ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
1: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
2: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
1: És moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
9: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
8: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
10: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
11: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
10: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com Lua i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
12: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
13: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
12: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
14: He crecido bastante, el día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero, Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
12: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades el resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i els penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
15: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
12: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
16: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
17: 40 anys, 40 paraules.
18: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
4: Marta Sabater.
19: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
17: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
20: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
21: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
22: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
22: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
23: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
22: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
22: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
1: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
12: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
1: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
24: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
0: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
3: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
21: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
3: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
4: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
6: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
7: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
25: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui,
2: una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
8: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
9: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
8: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària General de Metges de Catalunya.
11: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
10: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
25: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
10: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
3: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
26: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
3: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell. Se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
1: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
13: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
3: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
14: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
15: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
14: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
1: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
3: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
16: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
3: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
1: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
14: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
1: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
12: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
17: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
12: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas en detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
1: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
19: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
18: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero. Ona la Torre, Josep Sánchez.
20: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
22: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
20: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
1: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
3: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
0: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
5: Un dia especial perquè la primera vegada hacer 3 gols en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugar.
0: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
6: He crecido bastante. El día a día lo disfruto muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
0: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tenis blaugrana, Javi Rodríguez.
7: Encima tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro, por no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
0: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Els bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi al centre de recerca IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior i ja afecta l'interior de l'edifici. S'han evacuat tots els treballadors i hi ha una quinzena de dotacions dels bombers sobre el terreny. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. Pedro Sánchez evita fer cap referència a Zapatero malgrat els esforços del PP en una sessió de control al Congrés en què els socis han marcat distàncies i el PNB li ha exigit pressupostos o eleccions. Al Parlament, el president Illa ha tornat a expressar el suport incondicional a Sánchez i ha assegurat que és el millor president que ha tingut mai Espanya. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i d'un alleujament de les sancions pel règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. Les plataformes d'usuaris de trens denuncien una falta de solucions per afrontar la crisi de Rodalies per part del govern. Les entitats alerten que la interlocució amb la Generalitat s'ha degradat, mentre que la consellera Sílvia Paneque manté el compromís per millorar el servei. I sau de Ferran García, cop de llum de la nord-americana Rita Winkel, cartes imprevistes de Tina Vallès i La passió dels estranys de Marina Garcés han estat distingits amb els Premis Llibreter 2026. Totes aquestes obres han estat seleccionades per votació de les llibreries del Gremi de Llibreries de Catalunya que organitza el Premi Llibreter des de fa ja 27 edicions.
0: Esports.
2: Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui, Anglaterra-Croàcia a les 10 del vespre i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia, un partit que tancarà la primera jornada de la fase de grups. El Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació de contracte de Timotei Enguessan per dues temporades més fins al 2029, mentre que el Barça de bàsquet ja viatja cap a València, on demà jugarà el primer partit de la final de la Lliga CB. Els blaugranes tenen el factor pista en contra en una sèrie al millor de 5 partits.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi haurà alguns ruixats i tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb aquesta mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més aviat puntuals.
0: 3CAT Info.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
0: Més de 45 anys amb tu.
8: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
9: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Molt bona tarda, ja sabeu, el Macedònia, una Macedònia fresqueta aquesta tarda. Molta música, alguns consells, i aquí qui ho dirigeix tot, qui ho mana tot, és en Dani, i us parla aquesta hora en Joan Sola. Bé, ja està aquí l'estació més desitjada de l'any, l'estiu ple d'aventures, viatges, descans i vacances. Disfrutem completament fent coses noves i molt, molt divertides.

Amb el fred tan fort que hem passat, és normal que vulguem disfrutar del sol després de passar tant temps en la foscor de l'hivern. L'estiu està aquí per quedar-se una bona estona.

És clar que el gran protagonista ara és el sol, però aneu en compte, no us poseu segons quines hores del migdia i sempre amb una bona crema protectora.

Ara és el moment de fer fogueres i cremar tot allò dolent que hem tingut durant tot l'any i a la nit màgica de les bruixes, Sant Joan, Sant Pere, tots a la platja. Però no sigueu garrins i deixeu tot fastidós. Penseu que el demà algú voldrà fer-se un bany.

I en Sant Joan arriben les abelles, on tots som una pinya, amb coques i coets. Però vigileu no cremar-vos ni a cremar altres. Es pot disfrutar les abelles, però es queden conscients del que fem.

Hi ha gent que té la sort de viure en una ciutat amb mar, poder anar cada dia a la platja, això sí, vigilar-la amb la mar. El problema és que tot està ple de gom a gom i fins i tot hi ha baralles per agafar un lloc.

Catalunya tenim la sort de tenir milers de quilòmetres de costa amb el Mediterrani, des de la Costa Brava, passant per la Costa Central, fins a la Costa Daurada. Però hem de cuidar més el mar, prou de plàstics i brugues de cigarret. Mantinguem neta la natura, ens costarà més d'un ensurt.

Per a aquells que no tenen costa i són d'interior, hi ha la possibilitat d'anar a una piscina, banyant-se per passar la calor, quedar amb els amics, fins i tot fer una festa, si és privada, ballant al voltant de la piscina.

Però, mare meva, pots tenir una o més d'una mansió, molts metres de gespa, fins i tot tenir més de dues piscines a cada casa. Per això no tens un tobogà a la piscina, ja no és ningú.

Si ya tienes costa ni piscina y vos combatres la calor, pues vais a alvar de sota casa y pendré alguna bebida ben freda y tornar a gaudir de l'aire condicionat de tota marxa que per poder dormir una mica o sortir a balconada a veure si corre una mica d'aire fresc.

Si hi ha una cosa bona a l'estiu són les festes majors. Podries estar cada dia a diferents festes majors i no te les acabaries mai, amb tot el vestiari típic i els balls populars. Whoa!

bonic que són els amors d'estiu, breus però intensos. Però en acabar l'estiu, cadascú ha de marxar a la seva ciutat. I abans quan no hi havia internet, ens enviaven cartes desitjant rebre-les, però la distància fa impossible continuar la relació.

Αμέσποτα αφαλεστείο com metàforades moments feliços que s'han esgotat. Així no hi ha més temps per poder arreglar el que s'ha trencat, deixant pas a la solitud i al buit emocional.

Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, un programa dedicat a l'estiu que ja, ja està aquí molt proper. I una cosa que us he de dir, després de Sant Joan continuem el programa en tot el juliol. No us aneu en cap lloc, no us mogueu de casa i escolteu la ràdio, perquè estarem aquí a juliol. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi, que vagi molt bé la setmana, bon Sant Joan i molt bona setmana. Gràcies, adeu.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues de l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, a C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions i a la Vall d'Aran complicada la circulació a la C28 al port de la Bonaigua per l'incendi d'una autocaravana.
1: Controlat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a l'edifici principal del Centre de Cerca IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els bombers hi han enviat una quinzena de dotacions i també tenen estabilitzat el foc que s'ha declarat en una nau adjacent. Tots els treballadors han estat evacuats i no hi ha ferits. D'aquí uns minuts hi ha prevista una compareixença dels bombers que podreu seguir en directe a 3CAT Info. El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, com demanava la fiscalia. El magistrat alega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència avui donant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i d'un alleujament de les sancions pel règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. El Parlament aprova per unanimitat la llei per erradicar l'amiant, un text pioner al món que vol accelerar la retirada d'amiant per assolir els objectius europeus que fixen que s'ha d'eliminar abans del 2032. El govern s'ha compromès a destinar-hi 20 milions d'euros cada any. I l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents. El Parlament aprova reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional. El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya que plantejaven que el text fes referència a acadèmia catalana en lloc de nacional.
0: Esports.
3: El Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic. El masculí, de la seva banda, ha anunciat que el primer amistós de la pretemporada el jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City a l'estadi de St. Andrews. I Bernardo Silva serà jugador del Real Madrid per les dues pròximes temporades. El jugador de Portugal debuta avui al Mundial enfrontant-se amb la seva selecció a la República Democràtica del Congo a les 7 de la tarda. També avui, a les 10, Anglaterra-Croàcia i aquesta pròxima matinada a la 1, Ghana-Panamà i a les 4, Uzbekistan-Colòmbia.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, les màximes més altes arribaran als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Hi haurà alguns ruixats i també tronades al Pirineu. Dijous continuarem amb la mateixa dinàmica de temps, un altre dia de calor i ruixats més puntuals.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre, començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs avui, Albert?
2: Hay que cerrar el estadio. Los genios hacen eso.
1: Clar, avui t'has llevat sorprès, sí, com tots.
3: Sí, sí, te podíem anar. No, em surt bé. Tres gols de Messi. Màxim golejador del Mundial, empatat amb Klose. El que poden ser passat dels argentins si guanyen un segon Mundial consecutiu,
1: No, seria insuportable.
3: Aquesta cançó és per quan van intentar guanyar el Mundial de Qatar, que ho van aconseguir, però sí. És que tenen ja una nova, que es diu La quarta estrella.
1: Ah, ja l'han fet, no l'he escoltat,
3: sí,
1: aquesta.
3: Sí, mira, ara te la poso, però és que és... Quin sentit té que facin una cançó cada cop que intenti aconseguir una estrella?
1: Espectacular. Bueno, l'última els hi va funcionar, veurem si aquesta també, també ho fa. Més enllà d'això, a veure... Què són millors, jugant a futbol o fent cançons?
3: Estan dient que ells hi van robar ja un Mundial, No han ni guanyat aquest i van dir en el 90 me robaron uno. No sé qui és, són molt pitjors.
1: Més enllà d'això, tot bé?
3: Tot bé, i tu?
1: Tot bé, jo també. Òscar Arjonilla, què tal, com estàs?
4: No volvim a il·lusionar.
1: Ah, sí,
4: És que, a més, jo crec que he donat amb el clau perquè és que avui a la secció faig a un jugador argentí.
1: Ja.
4: Que...
1: Un jugador que no ha estat gens polèmic.
3: No. Molt bona gent. No.
4: Sí, molt simpàtic,
1: molt bon
4: el tio.
1: Sí. Avui portes la samarreta del Barça, més.
4: Sí, perquè va jugar al Barça.
1: Els dos. Tant Lionel Messi com d'aquí parlarem avui. Un altre argentí...
4: Ja has dit que no és Messi.
1: Potser Mascherano.
3: No té tanta història Messi, El treus del futbol... Ara diuen que hi ha rumors que potser ho ha deixat amb l'Antonella.
4: Hosti.
3: És un altre tema. Perquè va plorar, després del primer gol va plorar i va dir no és per futbol. Sí, que potser
1: tu
3: és per
1: creus?
3: Hi ha rumors a l'internet.
1: Sí que va plorar, sí. Sí que va plorar i de fet ha dit que no era per res que tingués a veure amb el futbol. Poden ser més coses, esperem que estigui bé.
3: Si no, que vingui aquí. Que
1: vingui aquí, ens ho expliqui en una entrevista. Avui no parlarem amb Leo Messi, ja em sap greu. Sí que parlarem amb un personatge, no sé si de la seva alçada, però que futbolísticament està a prop. Ho farem amb l'Òscar Arjonilla a la segona hora, però abans ens fixarem en l'última festa de barris que tindrem aquí a Sant Boi. Recordem aquestes festes que encara continuen i quan acabi aquesta festa de barris arriba a Sant Joan, és a dir que la festa no para. Aquí a Sant Boi serà la festa de la COPE. Ens visitarà per parlar-ne el Javier López, el seu regidor responsable, i parlarem també amb la Casa Granada, que seran una de les dues entitats encarregades de fer el pregó i que, a més, dinamitzaran també aquesta festa major de barris en un programa que tornarà a ser també molt cultural, perquè avui ens volem fixar també en un cicle de concerts que s'està fent amb Cal Niño. En parlarem amb el seu impulsor i també entrevistarem el proper artista que visitarà Cal Niño per fer el seu concert. Marxarem també fins als cinemes Can Castellet. Avui es veurà la pel·lícula a partir de les 7, Maspalomes, en vam parlar ahir al programa, una pel·lícula que segur que fa reflexionar sobretot en el marc del mes de l'orgull, i a més ja tenim disponible quan es poden presentar projectes al projecte, millor dit, Altaveu Frontera. Avui ens visitarà també Víctor Partido per poder-ne parlar. I els esports, Albert, avui què explicarem?
3: Doncs una nova entrevista esportiva, aquest cop amb el nou entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, Marcel Pagès, que fins fa uns mesos era el segon entrenador del Mariana de Poblet. Veurem com es presenta aquesta nova temporada on l'equip tornarà a lluitar per pujar a segona catalana.
1: Doncs tot plegat serà aquí a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, Albert, les efemèrides, avui què expliquem? Tots.

0: Un 17 de juny de 1885, l'estàtua de la Llibertat arriba al port de Nova York. L'estàtua representa la deessa romana Libertas i va ser un regal del poble francès al poble nord-americà per commemorar el centenari de la Declaració d'Independència dels Estats Units i com un signe d'amistat entre les dues nacions. L'alçada de l'estàtua de la Llibertat és de 46 metres i arriba als 93 des del terra fins a la torxa. Oh. Mira, que bé es portava, no?, França als Estats Units. No sé si Macron ara mateix li faria un regal a Trump.
1: Tu creus?
0: Ho dubto bastant. A més, un 17 de maig de 1923 s'inaugura una altra obra d'art, com és l'Estadi del Madrigal, ara conegut com a Estadi la Ceràmica. Mai ha sigut bonic, però ara que està pintat de groc, és lleig amb ganes. I fa 24 anys s'estrena aquesta cançó. Casa.

0: Un 17 de juny de 2002, la banda britànica Oasis llança aquest Stop Crying Your Hair Out, segon senzill del seu cinquè àlbum d'estudi Heaven Chemistry. Fa poc ha entrat com a banda sonora de la pel·lícula Incontrolable, i s'ho era en anglès, que us recomano molt. I fa 10 anys surt aquest vídeo.
1: És un mal son, això.
0: 10 anys, 18 de juny de 2026, a YouTube es puja el vídeo amb més reproduccions de la història de la plataforma. Aquest Baby Shark de Ping Pong, que és una companyia d'entreteniment educatiu infantil de Corea del Sud. El vídeo, que demà farà 10 anys, acaba de superar els 17.000 milions de visualitzacions. Dos cops la població mundial. O sigui, si ho fem amb estadístiques, cada persona ha vist aquest vídeo dos cops.
2: Poques em semblen.
0: El segon vídeo més vist és Despacito, la cançó de Luis Fonsi i de Yankee, que té 9.000 milions, o sigui, el supera per 8.000 milions, pràcticament la població mundial. Entre Despacito i Baby Shark, hi ha tot el món.
1: És una barbaritat, és un autèntic malson aquesta cançó, i demano oficialment que es retiri de totes les plataformes possibles.
0: No ho faràs.
1: Perquè no puc més i no la suporto, però en fi, cadascú, no ho sé. Que escolti el que hagi d'escoltar, Albert, aquí felicitem avui.
0: Avui fa 83 anys el cantant estadounidenc Barry Manilow, autor d'aquest Copacabana, i Manilow ha vengut més de 75 milions de còpies i és un dels referents LGTB, i fa 81 anys aquest periodista. Aquesta periodista, pel que escoltem, és una de les primeres sintonies de TV3, i és que un 17 de juny de 1945 va néixer a Barcelona la periodista Rosa Maria Calaf, corresponsal de Televisió Espanyola durant més de 37 anys i membre de l'equip fundador de la primera cadena de televisió catalana, TV3, l'any 1983, de la qual va ser la seva primera directora de programes. Tu imagina't haver fundat TV3.
1: Sí, sí, no, és
0: una... Es va demanar una excedència, en plan, mira, que me'n vaig un parell d'anys perquè vaig a fundar una televisió.
1: Imagina't.
0: I fa 55 anys aquesta cantant.

0: Aquesta m'ha costat deixar-la, eh?
1: Tremendo, eh?
0: Un 17 de gil de 1971 va néixer a Ciutat de Mèxic la cantant Paulina Rubio, autora d'aquest Ni una sola palabra. La cançó la va escriure Xavi Sant Martín, compositor del grup de l'Oreja de Van Gogh.
1: Sí, sí,

0: I avui, Albert, és el Dia Internacional de...
1: Cinturina d'època, de cop.
0: Sí.
1: Dia Internacional del Violí, en commemoració al naixement d'un 17 de juny de 1882 del compositor rus, autor d'aquesta partitura de ballet titulada L'ocell de foc, Stravinsky. Per a molts, aquest ballet clàssic, atrevit i innovador, pràcticament va reinventar el gènere. O sigui, bàsicament, show patada d'una manera bestial fa 140 anys. Stravinsky.
0: Jo ara mateix estic escapant de...
1: Mira.
0: No sé d'aquí.
1: Balla una mica.
0: No, estic corrent. Jo estic corrent i m'estan perseguint. Clarament, avui que és dia 17 de juny i els temes del dia han estat aquests.

0: I és que avui ha començat a declarar José Luis Rodríguez Zapatero, que ho ha fet a l'Audiència Nacional, on ha negat haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero assegura que és innocent i que no ha fet cap gestió irregular relacionada amb aquesta operació.
1: La seva declaració ha durat més de 3 hores i s'ha fet a porta tancada. Durant l'interrogatori ha respost només les preguntes del jutge i del seu advocat i no ha contestat les de la Fiscalia ni de les acusacions populars. La Fiscalia havia demanat mesures cautelars com la retirada del passaport i la prohibició de sortir a Espanya, però el jutge les ha rebutjat. Considera que no hi ha risc de fuga ni tampoc per destrucció de proves.
0: Tot i això, la investigació ara mateix continua oberta.
1: El jutge manté la causa perquè considera que encara hi ha indicis que s'han d'aclarir. En un comunicat posterior, Zapatero ha demanat confiança a la ciutadania i ha insistit que demostrarà la seva innocència.
0: Mentrestant, se segueix pressionant sobre Pedro Sánchez perquè el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, l'ha acusat de ser un covard i de tenir por de la democràcia per no convocar eleccions. Ho ha dit durant la sessió de control al Congrés dels Diputats, en què ha criticat, a més, que no s'obri el debat sobre un possible avançament electoral. De fet, Feijóo ha arribat a afirmar que Sánchez no té dret a emmordassar el Congrés.
1: Per la seva banda, el president del govern ha respost amb duresa i ha defensat que les eleccions es faran el 2027, tal com estava previst. També ha retret el líder del PP les seves acusacions i ha defensat la gestió del seu executiu. La sessió s'ha produït en un context polític tens i marcat també per l'actualitat judicial que envolta l'entorn del govern.
0: Però mentrestant, aquí al costat, un incendi ha obligat avui a evacuar un edifici annex del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'ha iniciat a l'exterior de l'immoble, en una caseta adossada i, a més, afectat part de les instal·lacions.
1: Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i han mobilitzat 15 dotacions. El personal que hi havia a l'edifici ha estat evacuat sense que constin ferits. El foc s'ha donat per extingit cap a quarts de 5, tot i que els equips d'emergència han continuat treballant en alguns focus secundaris a la zona forestal propera. La columna de fum negre que s'ha vist inicialment des de diversos punts ja s'ha dispersat.
0: Doncs déu-n'hi-do quin ensurt. També avui en un dia en el que els metges de la sanitat pública han tornat a la vaga i s'han manifestat arreu de Catalunya per fer visibles les seves reivindicacions laborals. És la 12a jornada d'aturades convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya des de la tardor de l'any passat. De fet, segons el sindicat, avui el seguiment de la vaga ha estat del 29%, mentre que el Departament de Salut el rebaixa fins al 4,2%. Els professionals denuncien sobrecàrrega de feina i reclamen un conveni propi.

0: eliminació de les guàrdies de 24 hores i millores en la planificació de les agendes.
1: El sindicat ha advertit que el conflicte pot escalar si no hi ha acord amb el govern i manté la campanya ni un minut més, que consisteix a deixar de fer hores extres. Segons dades de Salut, aquesta iniciativa ha reduït més d'un 10% les intervencions quirúrgiques no urgents en els primers dies de juny. Les mobilitzacions s'han repetit a diverses ciutats del país, mentre el conflicte continua obert i amb possibles noves accions de cara als pròxims mesos.
0: I pel que fa a l'actualitat local, l'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un programa de prevenció d'incendis als boscos metropolitans amb una inversió d'1,35 milions d'euros. L'objectiu és reduir el risc de foc forestal i millorar la gestió i la resiliència dels espais naturals de l'entorn de Barcelona. Els treballs han començat a municipis com Gavà, Sant Cugat del Vallès i Torrelles de Llobregat i, a més, s'estendran a un total de 22 municipis metropolitans, entre els quals també està Sant Boi de Llobregat.
1: Les actuacions inclouen la creació i manteniment de franges de protecció al voltant d'urbanitzacions, la millora de camins forestals, desborrossaments, neteges de massa forestal i la instal·lació o millora d'hidrants per facilitar la resposta en cas d'incendi. El programa s'emmarca en l'estratègia metropolitana de gestió del territori i també busca impulsar l'economia verda i circular, aprofitant els recursos forestals i millorant la seguretat dels espais naturals de la regió.
0: És Jordi Montserrat, meteoròleg, sobre la possibilitat que hi hagi incendis aquest estiu.
2: Tenim una situació que ve marcada per un hivern que ha plogut molt i aleshores la percepció que tenim molts i moltes és que tenim el terreny perfecte. Sí que és veritat que a nivell de reserves d'aigua estem perfectament, millor que mai, podríem dir. Hi ha molts estius que ens trobàvem amb aquestes reserves de més del 96 o 97%. Mm. Però clar, tenim ja un terreny molt sec i com bé comentaves tu, molt de sotabosc, i això és un polvorí perfecte per fer augmentar aquests incendis. De fet, ja n'hem tingut dos importants els darrers dos dies.
0: Recordem que per les altes temperatures la ciutat ja ha activat les seves zones de refugis climàtics, a més de l'obertura de les piscines municipals. I l'Agència Tributària de Catalunya ha reforçat l'atenció presencial de la campanya de la renda amb 40 oficines arreu del territori, 12 de les quals són temporals i una d'elles la tenim aquí a Sant Boi. L'objectiu és facilitar als contribuents assistència per fer i també presentar la declaració amb cita prèvia.
1: Des de l'1 de juny el servei ja ha atès desenes de milers de persones i es manté actiu fins al 30 de juny, tant per via telefònica com presencial. La campanya ha tingut una bona acollida i supera les xifres de l'any passat. L'Agència Tributària remarca que l'ampliació de la xarxa d'oficines busca reduir temps d'espera i millorar l'atenció als contribuents amb un sistema de cita prèvia per optimitzar el servei.
0: I tenim també afectacions a la circulació. El camí de Cal Jovial ha quedat tallat al trànsit a causa d'una incidència a la calçada i per motius de seguretat no es pot circular ni apropar-se a la zona afectada, ja que existeix risc que es produeixin noves incidències.
1: De manera excepcional, només es permet l'accés pel camí de Cal Penyasco als propietaris o usuaris de finques sense cap altre accés alternatiu i que hagin de realitzar tasques inajornables. El es mantindrà fins que es puguin executar els treballs de reparació necessaris.
0: I en cultura, la ciutat està tenint molta activitat aquests dies perquè, des de demà fins al 17 de juliol, la Botiga organitza la primera edició dels Llibres d'Estiu Festival, un cicle d'activitats literàries adreçades a públic de totes les edats.
1: El festival comptarà amb xerrades, trobades i activitats amb autors de diversos gèneres. Entre els noms més destacats hi ha l'escriptora Núria Prades, la creadora Marina Cotanda i l'autor Oriol Canals.
0: És Cristina Puigbert, organitzadora.
3: Bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
0: El programa complet es pot consultar a l'Instagram de la Botiga i també a la llibreria de forma presencial. I us recordem que ja estan obertes les inscripcions de l'Altaveu Frontera 2026, l'espai del Festival Altaveu dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals emergents. La convocatòria, de fet, s'adreça, Albert, a bandes i també artistes de Catalunya i d'altres territoris.
1: Sí, del País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó, que tinguin un projecte propi i vulguin donar-ho a conèixer. Les dues propostes seleccionades actuaran dins la programació oficial de l'Altaveu 2026. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juny i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible a la biografia del festival.
0: Un festival Altaveu que l'any passat sonava així.

0: Qui escoltem és Pau Vallvé, que va ser cap de cartell de l'any passat, i tenim moltes ganes també de saber més coses del Festival Altaveu 2026, que esperem amb moltes ganes. Avui, a partir de les 7, ens visitarà gent de carrer Víctor Partido, el director del festival, per parlar-ne. I en esports... Novetats, Albert Al, Marianao Poblet.
1: Després d'anunciar les 6 renovacions, els dos jugadors que pugen del filial i el porter del juvenil, que seguiran al primer equip del Marianao la pròxima temporada, el nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves dues primeres incorporacions, el porter Carlos Cabello i el migcampista Martín González. Tots dos han passat al CEA Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter de l'equip de Marianao, el Carlos Cabello.
2: Ficho por Marianao porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea. Cada entreno tengo un entrenador de porteros. Es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoffs sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos tres compañeros los que ya hemos jugado antes, y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
1: També hi ha noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià. El club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest any. L'equip dirigit un any més per Alberto Triguero també compta amb 7 renovacions, l'última la del lateral Joel Martí. Finalment, l'equip de Sant Boi també ha fet oficial 3 fitxatges fins ara: Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüeso, procedent del Club de Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent del Club Gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
3: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar, i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
1: I aquest pròxim diumenge, 21 de juny, arriba la quarta edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa a Molinou, una cursa organitzada aquests 3 últims anys per Runners Cooperativa i que celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Una cursa en modalitat de 5 km, 2,5 infantil, i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a les festes del barri de Ciutat Cooperativa. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, un dels organitzadors.
4: Es una cursa muy casulana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio, y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Youth contra el Cáncer. Es solo para pasárselo bien, y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial, y cada año pues nos vamos superando por ese tema.
1: Finalment, avui parlarem amb el nou entrenador de la Penya Màlaga, Marcel Pagès, que fins a meitats d'aquesta anterior temporada havia estat el segon entrenador del Marianao Poblet. Avui descobrirem com planteja aquest nou projecte de l'equip malaguista, que porta diverses temporades quedant-se a les portes de l'ascens a Segona Catalana.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 7:45 de la tarda. Per cert, una cosa curiosa també que ens acaben d'explicar, ens heu escrit alguns per xarxes preguntant que per què feia una olor com estranya a la ciutat, que hi havia zones a les que no olorava molt bé. Alguns deien que fa olor com a dop, alguna cosa. Doncs hem preguntat a la cooperativa agrària i ens diuen que justament ara mateix estan abonant per poder plantar. Per tant, no és que hagi passat res estrany. Si olora a dop és perquè, evidentment, doncs s'està llançant a dop als terrenys de la cooperativa agrària. Això explicat, 3 minuts i seran 7:45 de la tarda. I aquí segueixen les festes de barris a Sant Boi, perquè aquest cap de setmana el barri de Ciutat Cooperativa i Molinou es transforma per complet amb 3 dies de festes que ompliran carrers i places d'activitats per totes les edats. Des de trobades tradicionals i propostes també infantils fins a música en directe, esport popular i cultura al carrer, amb un programa que combina activitats molt diverses que també pensen en el valor del teixit associatiu del barri. En parlem amb el seu regidor, el Javier López. Bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona tarda.
0: Què tal i benvingut? No sé si tens ganes d'aquesta festa i com la vius tu?
5: Home, quines ganes immenses de que comenci unes grans festes de barri com són les de nostre barri Ciutat Cooperativa Molinou. Amb moltes ganes, perquè les festes doncs es preparen des de fa molts mesos, N'hi ha doncs, una comissió de festes molt activa, que és la que impulsa i fins i tot recapta mitjans, però bueno, també està implicat bueno, bona part o tot el teixit associatiu del barri, organitzant activitats a dojo per tots els públics.
0: Per tot és un moment important.
5: Home, jo crec que sí, és un moment de celebració. Jo crec que, jo sempre ho dic, poques coses llueixen més i són més grates que poder celebrar en comunitat, no? I a Ciutat Cooperativa això passa, les festes del barri constantment, que és que quan fent esdeveniment és un barri que surt al carrer, que participa, que fa molt seu les festes i que contagia doncs, a la resta de Sant Boi aquest esperit comunitari de festa, i estem doncs, molt i molt contents doncs, de rebre molts veïns i veïnes doncs, que venen a participar a les diferents activitats del nostre barri.
0: Repassem també les diferents activitats. Per exemple, el primer dia, el que servirà per obrir tot això, serà el 19 de juny. Per tant, ja comencen ja aquestes festes. Quines són les activitats que destacaries d'aquest primer
5: dia? Bé, doncs, moltes, o sigui, des de la trobada de puntaires, que és el que obre les festes, els lliuraments, el clàssic lliurament de trofeus i premis del Club de Futbol Ciutat Cooperativa, tot el que són les exhibicions de les activitats que l'Associació de la Gent Gran doncs, fa, doncs, que les podrem veure doncs, a l'escenari de Pau Casal, i doncs, el pregó d'inici de festes, que enguany doncs, tenir l'honor de que ho facin dues institucions emblemàtiques en el món de la cultura i la participació i la dansa del nostre barri, com és la Caixa de Granada i l'Acadèmia Susi, que totes precisament fan 40 anys de treball i feina al nostre barri de manera continuada. I després doncs, el Ball de la Gent Gran i el clàssic i doncs, tradicional Ron Cremat.
0: Això serà el primer dia. Parlaves d'aquest pregó que comptava amb dues entitats, que justament és un moment molt important perquè les dues fan 40 anys, aquesta Acadèmia Susi Cadellas i també la Casa Granada. I ara mateix podem saludar en directe la Mònica Fernández, de la Casa Granada. Què tal? Bona tarda, com estàs?
6: Hola, molt bona tarda.
0: I benvinguda, gent de carrer. Sereu uns dels encarregats de fer aquest pregó. No sé com us preneu aquesta responsabilitat, perquè no deixa de ser també una gran responsabilitat.
6: Mira, doncs per la nostra entitat ha sigut un gran honor, una immensa satisfacció haver estat escollit per donar el pregó de les festes del barri. Després de formar 40 anys part de la vida del nostre barri, treballant, compartint i creixent al costat dels nostres veïns i veïnes, nos rebem aquest reconeixement amb molta emoció i agraïment.
0: Clar, formareu part d'aquest pregó, a més en un moment molt important per vosaltres, com són aquests 40 anys. Què significa això per l'entitat?
6: Doncs mira, aquest és un orgull amb totes les persones que al llarg d'aquests 40 anys han format part de l'entitat i han fet possible la seva trajectòria. Sense el seu esforç i dedicació i compromís, no haurien arribat fins aquí.
0: Doncs aquesta data també molt assenyalada. Què significa, Javi, per vosaltres, dins el barri, no? I també com a persona que coordina aquestes festes o que les acompanya des de l'Ajuntament, tenir entitats com aquestes?
5: Home, és com ben ha dit la Mònica, és un orgull doncs poder comptar el nostre barri amb persones que configuren una entitat emblemàtica com és la casa de Granada, de Granada, també l'Acadèmia Susi, no? Però clar, la Casa de Granada, doncs no entendríem el barri sense la seva presència. És una entitat emblema que doncs no només és quelcom més que ballar, és tota la feina de treball i treball comunitari que realitza, no? És portar doncs una activitat com és la dansa a moltes persones, infants, joves, gent gran del nostre barri, però sobretot és la capacitat que té doncs, de col·laborar, d'aglutinar, d'estar sempre present a la vida del barri, oferint-se doncs, en taules, en qualsevol activitat, tot el que sigui millores per al barri, doncs sempre trobaràs a responsables o a persones de la Casa de Granada. El barri no s'entendria doncs, sense entitats com la Casa de Granada, i ho dic amb molt orgull, i estem orgullosos dels 40 anys que compleixen, i estic segur que seran 40 més, perquè és una entitat plena de vida, plena de propostes i plena de futur. Un orgull.
0: Alguna cosa que vulgui respondre, Mònica, això que diu el regidor?
6: Pues moltes gràcies per dir aquestes paraules per part teva, Javi. Jo també voldria dir que diumenge sí que és veritat que es posarà punt i final a aquestes festes amb una tarda plena d'art i cultura. I contarem amb les actuacions de l'Escola de Vall Susi, com bé han dit el Javi, i de la Casa de Granada, i que oferiran el seu talent i dedicació sobre l'escenari. I durant l'intermedi tindrem el privilegi de gaudir de la veu de l'Eric, bueno, que és un bailaor d'aquí de la Casa Granada, que fa uns anys va sortir a la Bot Kids, i que posarà emoció i sentiment a la jornada.
0: Doncs segur que sí, segur que serà un dia també interessant. Ens apuntem a aquesta data de l'últim dia per acomiadar aquestes festes, més enllà del pregó del que també en sereu part important. Hem explicat aquests dies, quan hem parlat sempre amb ciutadans i també representants polítics que al final, i amb les pròpies entitats, que al final les entitats són l'ànima d'aquestes festes de barris. Com es viu això des de les entitats?
6: Doncs la veritat, que amb compromís, amb esforç, amb compartit amb la solidaritat, a més és un barri format per gent molt treballadora, lluitadora, empàtica, que dia rere dia demostra la seva implicació, no?, amb la vida comunitària, i nosaltres som part d'aquesta vida comunitària.
0: I tant, i part important també d'aquestes festes. Mònica Fernández, de la Casa Granada, gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé també aquest pregó del que no queda res i les activitats que impulseu aquest diumenge.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Doncs una forta abraçada i també gràcies per atendre'ns avui en un agent de carrer en un moment en el que també suposo que hi ha molta feina a l'hora de preparar aquestes festes. Havíem repassat aquestes activitats del dijous. Les activitats que tindríem el segon dia, el dissabte, quines serien?
5: M'havia deixat que al pati de la parròquia no eren activitats per públic més petit, sí. I també a l'AFADA, que és una altra entitat emblemàtica del barri, fa l'activitat de fi de curs, una activitat que és de l'AFA però que està oberta també a tot el barri, no? Una festa amb atraccions, festa a l'escuma i xaples, entendrem un divendres força entretingut, i a més per tots els públics.
0: Sí, a més amb aquest esperit que deies que tothom pugui gaudir d'aquestes festes. Més enllà d'això, el dissabte, aquest segon dia de les festes, quines són les activitats que tindrem?
5: Doncs també moltes i variades. En principi comencem al migdia amb el vermut musical, que s'organitza des de la comissió de festes al Tendall, que és un espai que està a la plaça de sortida de Casal, que han habilitat en ombra i han guanyat un espai de fa anys, i aquí és on s'ubica el bar que gestionen normalment les entitats, que enguany ho gestionarà la comissió de festes. És una manera també de promocionar, ja que les entitats puguin tenir un espai per fer calaix, en definitiva. I n'hi haurà l'actuació del grup Tarambana. Continuarem, ja per la tarda nit amb el sopar popular, on hem esgotat més de 450 cadires i hem tingut que obert unes 100 més. Un èxit que es va esgotar a les primeres hores que va sortir a la venda. I després el típic ball amb l'orquestra Sabor Sabor, que culminarà aquesta nit de dissabte, que serà la nit com més festiva i més popular.
0: Dies que s'esgotava només treure a la llum, diguéssim, per què creus que triomfa tant?
5: Perquè la Ciutat Cooperativa és un barri on les festes són importants, és un barri on la gent gaudeix, on la gent fa seu al carrer. I no només és això, ja ho ha dit la Mònica, és que té un teixit associatiu que és potent, cohesionat, i que a més l'ambient que es genera en aquestes activitats és molt bo. O sigui, la gent s'ho passa molt bé, gaudeix molt en comunitat, li agrada molt sortir. És un barri molt identitari, Ciutat Cooperativa, que encara té aquest esperit que apuntava la Mònica de lluita, de pertinença molt important, i que tu preguntes a qualsevol veí i veïna i et dirà que les festes del seu barri són les millors del món.
0: Això segur, perquè tothom se les sent seves, i això és maco també.
5: Això és fonamental, o sigui, sí. L'apropiació, però l'apropiació no dit en paraules boniques, sinó en fets efectius, no? I aquest és un fet efectiu d'apropiació per part de la comunitat d'allò que realment és seu, que són les seves festes, no? Quan una cosa és propietat de la comunitat, passa el que passa a Ciutat Cooperativa, que s'omplen els espais, però s'omplen de vida, s'omplen d'entitats que actuen, que fan seu i que creen i que co-creen entre elles activitats com són les festes. Les festes no són unes festes que organitza l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament el que dona és paraigües al teixit social perquè les faci seva i pugui gaudir-la la resta de la comunitat. Aquest és el misteri de Ciutat Cooperativa, el meravellós misteri de Ciutat Cooperativa.
0: Deies també que hi hauria un espai perquè la comissió de festes pogués recaptar diners. Clar, aquí el que hem d'explicar és que no és perquè s'hagi de guanyar diners, sinó perquè, evidentment, un taxó costa uns diners i en aquest sentit és com una, no? com una roda, no? que són uns diners que es guanyen per part d'aquesta entitat per després poder fer la festa de l'any vinent, perquè això neix de la gent.
5: Perquè en els processos de participació, una de les coses que hem de tenir clar és que les coses no es fan soles.
0: Sí, sí, clar.
5: I que tenen un cost. I això forma part d'aquest aprenentatge, no? I quan un sap realment el valor de les coses també aprèn a apreciar-les, no? I a banda d'això, doncs és que són festes que sí que l'Ajuntament posa una part, evidentment, econòmicament, però que el que té també de valor afegit és que té, és que bona part, una part, diria, quasi majoritària dels comerços del barri col·laboren amb elles. La comissió de festes es dedica a recaptar aportacions, però és que sempre que n'hi ha alguna crida per qualsevol acte doncs, solidari, doncs el comerç de barri, que és el comerç de proximitat, doncs ho fa seu. I bueno, ja la ciutat cooperativa, i no ho dic en triomfalisme, tenim aquesta sort, tenim un comerç de proximitat i que respon al que a la definició d'allò que ha de ser un comerç de proximitat, no? Que és la proximitat d'una banda, una bona oferta, però també una connexió empàtica i una connexió real en la seva comunitat, no? I bé, doncs, tot el que es recapta, doncs, evidentment reverteix en benefici social, com és el que fan els runners en lluit contra el càncer, o en les mateixes festes.
0: Sí, sí.
5: Doncs, i es permet, doncs, fer moltes més activitats gràcies a aquest esforç que fa durant l'any, doncs, la comissió de festes, organitzant actes de tot tipus per recaptar calés per les festes del seu barri. En definitiva, recaptar calés perquè tothom pugui gaudir de les festes del seu barri.
0: I és important destacar-ho, també. Així arribem a aquest últim dia de les festes, serà el diumenge, per tancar-ho tot plegat també amb moltes activitats que tindrem diumenge.
5: Doncs el diumenge és un dia intens, com la COP intensa.
0: Sí, sí.
5: A les 9 comencem a la cursa popular, que ja heu parlat, i bé, doncs, una cursa que neix també una iniciativa popular de gent del barri que l'agrada córrer i ens posa sobre la taula doncs, aquesta activitat i organitza i cada cop amb un criteri i amb un nivell professional que doncs, al·lucines. En 3 anys han convertit a una cursa que va néixer doncs, com a proposta és informal amb un esdeveniment esportiu de primer nivell.
0: I que, tot i que sigui un esdeveniment esportiu de primer nivell, i tot i que hi hagi grans corredors també, les distàncies són unes distàncies que són assumibles. És a dir, que tu pots tenir molt nivell i intentar fer molta marca, o tu pots també anar a gaudir simplement de córrer i anar una mica al teu ritme, perquè recordem que més enllà del dog walk són 2,5 quilòmetres o 5 quilòmetres. Per tant, és assumible.
5: Perquè el que volen, en definitiva, doncs, és apropar l'esport a la comunitat i és apropar doncs, a el barri doncs, a moltes persones que segurament si no vinguessin a córrer no coneixeran la COPE. Doncs és un aparador de primer nivell i jo sempre els agrairé doncs, aquesta iniciativa per moltes raons. Les esportives són unes, però també l'aparador, no? el posar doncs, a l'abast a moltes persones doncs, la COPE doncs, fent activitat esportiva i d'una manera que és plenament comunitària. Ells no volen perdre mal aquesta dimensió que són de veïns i veïnes del barri, sí, aquesta dimensió comunitària de l'esport. Bé, doncs després a Correcuita, quan acabem doncs, totes les activitats de la cursa, tenim ja també la mítica i clàssica Holy Cope, les festes dels colors, la festa de l'escuma.
0: Poseu-vos samarretes que no us agradin massa.
5: La roba més vella, tot el que no us agradi, i us posareu de colors, ple de colors. I bé, doncs l'aigua també vindrà ara que podem, doncs que no n'hi ha sequera, podrem fer la Holi, novament, l'any passat varen tornar a fer-la, i també és un acte doncs, massiu que hi ve molta gent i molt divertit alhora. I després també, corrent, doncs un esdeveniment que també és un clàssic, que és la sardinada popular que fa la comissió de festes amb unes sardines a la brasa delicioses, acompanyades de l'animació musical d'una xaranga que dona un ambient de poble molt potent. Doncs acabem el dinar i doncs ens anem a dutxar-nos, a treure's tots els olors i pols
0: i
5: colors i pintures de les holis i de la festa del matí.
0: Aquí, Javi, estem parlant de que tu pots anar suat del matí amb colors després del holi, amb tot ple d'escuma del d'això i després amb l'olor de les sardines.
5: Vull dir,
0: aquí la dutxa pot ser necessària aquí, en aquest punt,
5: Sí, seria obligada, diria, en molts casos. perquè, home, anar dos dies amb l'olor de sardines pot ser perillós.
0: Ser mortal.
5: No n'hi ha nas que resisteixi aquest estímul. Però bé... Bé, no, la gent de la COPE són gent neta, sí, polida, sí, sí, i
7: fem els
5: deures. I després, a la tarda, estem preparats doncs, per la ballada del swing i per fer doncs, totes les actuacions que comentava la Mònica, no? De la Casa de Granada, de l'Acadèmia Sussip, de l'entrada de l'Eric Verdier, que és un jove artista que ho fa fantàsticament, membre de la Casa de Granada. I bé, doncs és un artista que va tenir la sort de petit doncs estar a la Voz Kids, o sigui, una qualitat, i a més és un veí doncs que sempre doncs està compromès amb el seu barri, que el truques per qualsevol cosa i sempre el tens allà, a banda de cantar meravellosament, i després doncs hi ha l'explosió final i el fi de festes doncs al castell de Fos i Pirotècnia, sí. I en això doncs hem acabat unes festes intenses, plenes de vida i comunitat, que és el que estem orgullosos al nostre barri.
0: I sobretot que durant 3 dies pràcticament que et pots passar tot el dia amb activitats i tot el dia també fent vida al barri, que això és important. Última pregunta, sempre quan parlem amb algú de l'Ajuntament, sempre el que ens expliquen en aquestes festes de barris per part també dels altres regidors és que el que es fa des de l'Ajuntament justament és acompanyar les iniciatives populars. Diries que al Ciutat Cooperativa això és així també?
5: Home, sempre. És fonamental. Ja t'ho he dit al començament i ho torno a dir. Les festes de barri de Ciutat Cooperativa no s'entendrien sense la proposta i el treball conjunt de les entitats. I sobretot hi poso un valor... Bueno, les entitats és molt especialment a la comissió de festes, que són unes persones meravelloses del nostre barri, que estan tot l'any treballant perquè el nostre barri tingui unes grans festes i que gràcies a ella doncs, té aquest tarannà doncs, de participació i de comunitat. I que aglutinen entorn seu doncs, a entitats i a persones en particular que el que volen és col·laborar per tenir un barri doncs millor. I això doncs, és un regal que qualsevol polític, doncs, com és el que parla, doncs, agraeix, perquè és un regal que posa la comunitat i la vida que s'ha d'apreciar i valorar. Jo s'ho agraeixo tremendíssimament.
0: Doncs tant si sou de la COPE com si no, ja teniu pla aquest cap de setmana.
5: Us ho passareu genial.
0: Javier López, regidor, moltes gràcies per acompanyar-nos. També avui a Gent de Carrer, i molta sort aquest cap de setmana.
5: Gràcies.
0: Són 6:45 de la tarda, seguim explicant-vos més coses. I us expliquem que d'aquí res també aquest dijous, demà Sant Boi, viurà una cita amb la música en directe a Cal Niño dins el cicle La Platja. A partir de les 8 del vespre pujarà a l'escenari Carles Belda, conegut pel seu acordió diatònic i també per un directe festiu irreverent i molt de proximitat. En parlem d'aquest concert i també en general d'aquest cicle de concerts La Platja que es faran a Cal Niño amb el que és el seu impulsor i qui estem a punt de saludar en directe. Tenim amb nosaltres a gent de carrer, el Toni Juárez, que és dinamitzador de l'espai Weller de Cal Niño. Què tal? Bona tarda, com estàs? A veure si podem escoltar-lo. Què tal, Toni? Bona tarda, com estàs?
8: Hola, doncs...
0: Ara sí. Estic...
8: Veu, no? La trucada.
0: Hola, a veure si ara podem escoltar-te. Què tal? Bona tarda. Doncs sembla que tenim algun problema per saludar el Toni. En res, tornarem a intentar-ho, perquè tenim també amb nosaltres el protagonista d'aquest concert, el Carles Belda. Què tal? Bona tarda, com estàs?
9: Hola, com va això?
0: Ara sí, benvingut a Gent de Carrer, intentarem ara recuperar el Toni. Però com dèiem, aquest concert, que el tenim d'aquí res, què podem esperar d'aquest concert?
9: M'ho demanes a mi, Carles o
0: sí.
9: El Toni?
0: Sí, Carles, sí.
9: Mira, la veritat és que el lloc és molt favorable, la gent que organitzen també, Sant Boi també, i jo miro d'estar a l'alçada de les circumstàncies i fer que la gent que vingui passi una bona estona. A vegades miro de fer-los a riure, de fer-los a reflexionar, fer-los a cantar. Em presentaré jo amb l'acordió i en aquesta ocasió miraré de repassar peces que em venen molt de gust. Com he vingut tantes vegades a Sant Boi de maneres diferents, dic, fins ara ja em sembla que ja tinc prou confiances per ser sincer.
0: Per obrir el teu cor musicalment parlant, no?
9: Sí, tinc ganes de tocar peces instrumentals meves, cantar un tipus de cançó que no em dius festius, no dic que no acabem fent les rondes del dia, però, no sé, dedicar cançons als refugiats, al país, una mica de rumiar i de revolució.
0: Doncs ara també hi aprofundirem en aquest concert. Intentem tornar de nou a saludar el Toni. Què tal? Bona tarda, com estàs?
7: Hola, bona tarda.
0: Ara sí, Toni Juárez, dinamitzador de l'Espai Weller de Caldiño. T'escoltem bé, encantat de que estiguis aquí avui amb nosaltres.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs ara estàvem parlant d'aquest concert en concret del Carles Velda, però volíem parlar també en general d'aquest cicle de concerts. Explica'ns en què consisteix això dels concerts a la platja.
7: Doncs els concerts de la platja és un cicle que en portem ja com 10 anys. Més o menys, la primera edició que vam fer la platja com a platja va ser el 2016, i des de llavors vam aturar per la pandèmia. Fem una sèrie que són entre 8 o 9 concerts, i conjuntament amb el Ricard Ros, amb el Ruby Folkum, doncs ens dividim, no? Fem la part no folk, no?, que faria el Ruby Folkum, que són 4 concerts, i la part del Weller, la part més pop, més indie, per dir-ho d'alguna manera, que la fa el Weller, la fem nosaltres, i són els dijous a les 8 de la tarda de juny i de juliol, no falla.
0: I
7: a les 8 de la tarda.
0: Aquest any tornarem també a tenir-ho de Sant Boi. Explicaves aquest concepte, no?, que es feia també des del Weller. Com escolliu els artistes que convideu? Quin és el criteri?
7: Doncs el criteri de la part del folk és el criteri que porta el Ricard amb el Ruiz Folkum. És música tradicional catalana, de tot arreu, però aquest any doncs les propostes han sigut més properes, no? Hem tingut l'Arinant, el primer dia, el Velda, Carles Velda, que tocarà demà, Tingating, que serà el 2 de juliol, i ens falta una, que és Sorpresa, que serà la tercera setmana de juliol. I la part del pop, jo aquest any el que volia era tenir una línia argumental sobre músics, cantautors, que venen de grups elèctrics, que tenen propostes amb acústic o més electròniques, amb sorolls més psicodèliques, i sent cançó d'autor. Per això la setmana passada vam tenir a la Carla Pérez Bas, que és del grup Mour. La propera setmana tenim a Miguel Trias de Bés, que és el baixista de Vecinos. Després en tindrem a Sílvia Coral i los Arrecifes en dueto, i per finalitzar la part pop doncs tindrem a la hermana de Miguel, que és un projecte d'una noia en solitari que és brutal, amb una guitarreta només, tot molt intimista. I aquesta línia doncs aquest any l'hem portat així. Altres anys doncs busquem psicodèlic, altres anys doncs hem fet només propostes amb bullanes, altres anys doncs hem anat més cap a l'electrònica, però aquest any ha tocat així.
0: Doncs ja veiem que aquest estiu també tindrem molta programació musical a Cal Niño. Després parlarem també més d'aquest espai i li preguntarem també al Toni l'importància d'un espai com aquest a l'hora de generar cultura aquí a Sant Boi. Parlant del concert que tindríem justament demà, com dèiem, a les 8 del vespre, serà aquest concert amb el Carles Velda. Ens explicaves que faries unes propostes potser una mica més personals, però deies que ja et senties a gust amb Sant Boi, que havies vingut moltes vegades. Com descriuries musicalment Sant Boi? Com és l'escena aquí?
9: Musicalment, Sant Boi. Ostres, mira, és molt musical.
0: Sí.
9: Simplement et diria això, és que de les parts que em conec de Sant Boi veig que hi ha música sempre i per tot arreu i de moltes menes. I és un poble melòman.
0: I el moviment musical que hi ha aquí?
9: Sí, és que és molt actiu. Jo en conec una part, però sé que a més ja és molt... Com hi ha un pinyol molt potent, humà, una colla molt ben quallada, això es reflecteix en la música. És a dir, hi ha molta osmosi, diguéssim, molta bona relació entre fronts que en altres, no sé, tan gran com Barcelona, potser no tindrien tanta relació. Veig que Sant Boi, la gent es relaciona, i gent d'estètiques i de gustos diferents, en principi, perquè tots som una mica barrejats sempre, i acaben fent coses molt singulars justament per això. Perquè jo no, en aquest sentit ho veig un comportament, en el millor de les expressions, que sempre és bona, de poble.
0: De poble, sí.
9: De poble. La gent es barreja i les estètiques es barregen d'una manera supernatural.
0: Un poble de 85.000 habitants.
9: Bé, jo el que en conec és això, i em puc donar fe. Ara, a partir de fer un exemple, l'altre dia vaig venir a punxar en cavall de la presentació de la Rauxa, i a mig de la Rauxa, que és un grup d'una estètica així entera claríssima, i s'ha de cantar una manera, i era tan natural. Això en altres ambients potser no passaria.
0: Sí, sí, doncs Sant Boi, que també és particular, parla musicalment i en part també ho és per les coses que es fan a la ciutat, per exemple, el que es fa a Cal Niño. També volíem preguntar-te, Toni, quina és la importància de que hi hagi un espai com Cal Niño a la ciutat a l'hora de fer aquest tipus de programació que explicàvem.
7: Bueno, doncs és molt important perquè no només fem la programació aquí de la platja durant aquest estiu, mentre el mes d'agost, al setembre, després de l'Altaveu, ja comencem amb la programació amb el Club Elias. Els dijous fem més les propostes de teatre i els divendres doncs, portem la programació del Club Elias i el Club de Folk durant tot l'any. Potser en fem unes 60 propostes teatrals i musicals a l'any, i és un punt important perquè la gent del poble sàpiga que cada setmana hi ha alguna cosa. O sigui, encara que no te n'enteris de la programació setmana a setmana, saps que pots anar a Cal Niño un dijous i un divendres i trobaràs alguna cosa dintre la nostra programació, a part de tot el que programen les entitats i els diferents departaments dissabtes i diumenges. Cal Niño té una programació brutal durant tot l'any. Més del que la gent del poble en sap, penso. Que és clar. El que sempre ens falta informació moltes vegades a l'hora dels llocs petits, a l'hora d'anar-hi.
0: I això també és important explicar-ho, i a més es premia molt el talent local, és a dir, moltes de les coses que es programen, per no dir la majoria, tenen molt a veure amb Sant Boi, justament.
7: Sí, mira, nosaltres vam fer, quan vam començar a dissenyar la programació, si us fixeu, no tots els mesos són iguals, perquè sempre hi ha una festa o passa alguna cosa, però la intenció era fer el primer divendres Club de Folk, no? Música Folk. El segon seria més dedicat a un grup de fora de Sant Boi, o podria ser de Sant Boi, però més pop, rock, urban, d'un estil que no sigui folk. El tercer seria el teatre, la proposta escènica, i el quart, una proposta santboiana. I intentem que sempre sigui així, no? Durant tot els mesos de Club Elias. I clar, hi ha vegades que ja hem fet la roda, no?, de les bandes que ens encaixen, de Sant Boi, que ens encaixen, i moltes vegades hem de repetir. També estic convençudíssim que molta gent no ens envia les propostes ni nosaltres arribem a molta gent, perquè, com ho heu dit abans, som 85.000 persones, hi ha molta gent fent coses i segur que són coses que estan molt bé i que no hem arribat, però que hem d'arribar.
0: És Toni Juárez, dinamitzador de l'Espai Weller de Cal Niño. Gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
7: A vosaltres, moltes gràcies. I una salutació del Carles, ens veiem demà.
0: I gràcies també per solucionar aquests problemes tècnics inicials amb la trucada, perquè al final t'he pogut escoltar perfectament. Carles, últim missatge perquè els santboians i santboianes vinguin al teu concert, que tindrem d'aquí res, el tindrem demà a partir de les 8.
10: Doncs que si veniu, faré tot el possible perquè passem una bona estona.
0: I això segurament sigui ja més que suficient. Carles Velda, gràcies també per acompanyar-nos.
10: A vosaltres, adeu.
0: Quantes coses, Albert, quantes coses passen a Sant Boi també culturalment parlant?
11: Hábleme de usted, Vicente.
12: ¿De mí? ¿Qué es lo que quiere saber?
11: ¿Qué es lo que le gusta hacer en su día a día?
12: No lo sé. ¿Tomar el sol?
0: Perquè parlant també de programació cultural, dins el mes de l'orgull, Sant Boi també acull la projecció de la pel·lícula Mas Palomas, de la que estem escoltant el tràiler, una pel·lícula que es projectarà d'aquí res, d'aquí pocs minuts, al costat d'aquesta ràdio, al cinema Can Castellet. Allà hi tenim l'Òscar Arjonilla. Què tal, Òscar? Bona tarda.
13: Hola, què tal? Doncs sí, John, tal com dieu, em trobo a les portes del cinema Can Castellet, on d'aquí a pocs minuts es projectarà la pel·lícula Mas Palomas. Aquesta projecció s'emmarca dins del mes de l'orgull LGBTI i la pel·lícula aborda les realitats a les que s'enfronten les persones grans que pertanyen a aquest col·lectiu. I ara mateix estem veient com de mica està començant a entrar la gent que vol anar a veure la pel·li, que començarà res d'aquí a 4 minuts. I estem amb la Eva i la Maria, que són responsables d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi. Què tal?
14: Hola, bona tarda.
15: Hola, què tal? Bona tarda.
13: D'on sorgeix aquesta iniciativa?
14: Bueno, doncs aquest any, dintre de les polítiques que portem a terme, no, a l'Ajuntament, hem volgut posar el focus en la gent gran, no? Perquè al final fem moltes actuacions, però a vegades sempre sembla que ens oblidem, no, que hi ha gent gran LGTBI, no, que bueno, quan arriba a certa edat, no, sembla que tornen a ficar-se a l'armari, no? I per tant hem pensat que era molt important visibilitzar aquestes realitats i sobretot sensibilitzar a la societat. No?
13: Per què heu triat precisament Mas Palomas?
14: Doncs aquesta pel·lícula crec que posa bastant al centre aquesta realitat que comentava l'Eva, no? O sigui, la gent gran LGTBI, i creiem que és un gran exemple de com veure com les persones, quan ens fem grans i tornem a les residències, moltes vegades significa tornar als armaris, no? Quan pertanys al col·lectiu. Aleshores, creiem que és un bon film per poder xerrar al respecte.
13: Estem veient que està entrant molta gent gran precisament a veure aquesta pel·lícula. Creieu que els agradarà?
14: Aquest és el desig. Aquest és el desig, que els hi agradi, que sobretot repensin les realitats i que doni de què parlar.
15: Sí, al final més que els, bueno, espero que els agradi, no, però sobretot és, no, que tinguin aquest espai com després poder reflexionar sobre aquesta realitat. És igual que tu siguis persona del col·lectiu o no, però al final, no, sí que és important entendre que, bueno, les persones del col·lectiu al final es passen tota la vida sortint de l'armari, no? I a vegades aquestes persones que avui dia són gent gran, que han hagut de viure unes realitats molt diferents a les que tenim ara mateix, no? La gent jove avui dia potser té més facilitat per sortir de l'armari. Estem parlant de gent que potser en aquella època postguerra o dictadura, no? Era evidentment inclús un delicte, no? Doncs, clar, aquestes persones que han, no, han lluitat, no, per la visibilitat del col·lectiu, i que, no, quan són grans, no, tornen, no, a ficar-se a l'armari, perquè a vegades moltes, no, pues es troben això, no, que van a les residències i tornen a ficar-se a l'armari perquè tenen por, no, un altre cop a la discriminació que poden patir dintre d'aquests centres, no? I diem de centres de gent gran com podia ser en general, no? O sigui, que jo penso que els agradi, o espero que els agradi, però sobretot, no, que facin aquesta reflexió, perquè al final, no, encara que no siguis del col·lectiu, no, tothom, no, formem part d'aquesta societat, i el fet de que erradiquem aquestes discriminacions forma part, no, tenim part de responsabilitat tothom, no, d'alguna manera.
13: Moltíssimes gràcies. Gràcies a aquesta pel·lícula, José Ramón Sorohid, que interpreta el protagonista, va aconseguir el Goya al millor actor aquest any. Així que, si voleu anar-la a veure, afanyeu-vos, perquè està a punt de començar. Queda un minut.
0: Queda tan poc que queden pràcticament 30 segons. Òscar Arjonia, una abraçada, sí. I gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'esperem de tornar de l'estudi. Nosaltres acabem així aquesta primera hora, sobretot molt cultural, perquè és que estan passant moltes coses culturalment a la ciutat. Una altra de les que passarà és que s'acosta el Festival Altaveu, i per tant també l'Altaveu Frontera. Ho parlem en pocs minuts amb el seu impulsor, el seu director, el Víctor Partido. Abans ens actualitzem amb el butlletí informatiu. Fins ara.
16: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. Titular del trànsit a aquesta hora.
1: Encara cues a la C58 i la C33 dintre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, a les rondes de Barcelona, ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i el Port en sentit Besòs i de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat, a l'extrem sud de la Gran Via entre l'Hospitalet i Plaça Espanya en direcció d'entrada, cosa que afecta també les línies d'autobús que passen per Plaça Espanya.
0: El jutge rebutja la retirada del passaport a José Luis Rodríguez Zapatero com a demanava la fiscalia. El magistrat al·lega que no hi ha risc de fuga, malgrat que insisteix que hi veu indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol ha defensat la seva innocència durant la seva declaració aquest matí a l'Audiència Nacional. L'acord entre l'Iran i els Estats Units filtrat als mitjans planteja la prohibició de l'arma nuclear per a Teheran, però a la vegada parla d'ajuda financera i un alleujament de les sancions per al règim. La Casa Blanca diu que el document no és definitiu i Donald Trump assegura que si al final l'acord no el convenç, tornarà a bombardejar l'Iran. Els bombers han controlat l'incendi a l'edifici principal del centre de recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. L'incendi no ha causat ferits i tampoc ha afectat les naus on hi ha els animals i els laboratoris d'investigació. El foc ha començat a l'exterior i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. De moment, se'n desconeixen les causes. L'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid a la residència Fiella de Tremp i desestima el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució tanca la via penal del cas. El brot va causar la mort de 64 residents. Els trens que van circular entre Vilanova i la Geltrú i Sitges dissabte al matí ho van fer sobre un carril que no estava soldat i la brida que els havia de subjectar de manera temporal es va acabar trenant. L'incident, que avui ha revelat el Diari de Tarragona, va provocar l'aturada del servei durant tota la tarda. I el Parlament aprova la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La mesura busca dotar el país d'una institució acadèmica plenament reconeguda. Els grups que hi han votat a favor reivindiquen que la norma vol reconèixer per llei l'activitat i la funció del IEC, també a nivell internacional. Sau de Ferran García, cop de llum de la nord-americana Rita Bolinki, cartes imprevistes de Tina Vallès i la passió dels estranys de Marina Garcés han estat distingits amb els Premis Llibreter 2026. Totes aquestes obres han estat seleccionades per votació de les llibreries del Gremi de Llibreries de Catalunya, que organitza el Llibreter des de fa 27 edicions.
2: Esports.
3: Ara mateix acaba de començar el partit del Mundial entre la selecció de Portugal, entrenada pel català Robert Martínez. Amb el blaugrana Cancelo a l'11, també Cristiano Ronaldo, juguen contra la República Democràtica del Congo. També avui el Mundial a les 10, Anglaterra-Croàcia, a la 1, Ghana-Panamà i a les 4 de la matinada, Uzbekistan-Colòmbia. I el Barça fa oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador del femení. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer tècnic.
0: Les màximes s'han enfilat fins als gairebé 39 graus a Ponent i encara es mantindran alguns ruixats al Pirineu. Dijous continuarem amb sol amb algun núvol baix a primera hora a l'Ebre, tarda amb alguns ruixats puntuals i la mateixa calor puntualment pot baixar una mica. 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.

0: Passen 5 minuts de les 7, nosaltres comencem aquí la segona hora de Gent de Carrer explicant-vos que ja estan obertes les inscripcions de l'Altaveu Frontera 2026, que és l'espai del Festival Altaveu dedicat a descobrir i també impulsar projectes musicals emergents.
1: La convocatòria s'adreça a bandes i artistes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó que tinguin un projecte propi i vulguin donar-lo a conèixer. Les dues propostes seleccionades actuaran dins la programació oficial de l'Altaveu 2026. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de juny i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible a la biografia del festival.
0: En parlem amb l'impulsor d'aquest festival, el seu director Víctor Partidor. Què tal, com estàs?
2: Què tal, Joan? Bona tarda, com esteu?
0: I benvingut a Gent de Carrer. Arriba el moment en el que ja s'acosta el festival Altaveu, per tant entenc que es gira feina aquí, no?
2: Sí, ja estem. Ja estem en temporada de córrer. D'aquests nervis de muntar la producció, d'estar muntant una mica el line-up, ja està triada la programació i ara el que es tracta una mica és formalitzar tot el que tenim sobre paper i portar-ho a terme.
0: S'ha d'acabar de saber quins són els artistes que acabaran participant. Hi ha una cosa que sí que sabem, que és que dos d'aquests artistes arribaran a través del Frontera. Què és el Frontera?
2: Jo crec que el Frontera és l'espai que té el Festival d'Altaveu per visibilitzar aquelles propostes emergents que tenen un espai important dins de la programació, perquè són tractades aquestes propostes com qualsevol proposta principal i tenen un espai rellevant dins de la programació. I això el que fa, d'alguna manera, és visibilitzar, empoderar una mica aquestes propostes als artistes, les artistes o les bandes, i li dona una mica, li segueix donant aquesta raó de ser a l'Altaveu, que és potenciar sempre l'emergència, vull dir, l'emergència però vist des del punt de vista
0: positiu. De sentit d'emergir.
2: Exacte, d'emergir com a propostes artístiques que estan en un punt de definició i l'Altaveu acaba de definir, acaba de donar aquesta empremta una mica cap a propostes que molts artistes es preparen només per aquesta actuació, i això és important.
0: Què és prioritari a l'hora d'escollir una proposta que pugui formar part de la cartellera final a través d'aquest Altaveu Frontera? Un grup que estigui en via de desenvolupament, allò que veus que ja està a punt de tenir realment com una identitat molt pròpia, o grups que ja la tenen però no els hi arriba encara l'oportunitat?
2: Jo crec que és una mescla important. Vull dir, avui tothom té un millor accés a la tecnologia gravada, música gravada, enregistrada, i això fa més homogènia l'arribada de les propostes. Crec que quan fem aquest pas endavant de veure una mica què estan projectant, quina és l'essència, busquem en xarxes, busquem una mica els seus moviments, crec que aquí és on es defineix la tria. Vull dir, al final no és tant a vegades el punt musical, no?, en quin punt estan, sinó ja podem destilar una mica quina és l'essència d'aquesta proposta i la projecció que tindrà. Jo crec que, a veure, això no és una ciència exacta, però sí que quan fas aquesta valoració global, el que pots veure és que sabem en quin punt està. I jo crec que el que volem visibilitzar és aquest moment. O sigui, és el moment d'efervescència on sobretot les propostes que estan en desenvolupament tenen més temps per composar, per ser-hi presents. Menys professional no vol dir menys passió, menys treball. És un altre tipus de canalització, no? És arribar a un punt de professionalització, però no vol dir que sigui pitjor qualitat. És un altre nivell, és com qualsevol disciplina. Necessiten aquests espais per poder manifestar-se després, no?
0: Clar, d'alguna forma ho explicaves ara, eh? Amb la tecnologia és com si es democratitzés una mica el fet de sonar bé, però una cosa sona bé i l'altra tenir una proposta realment. Com ho feu per destilar? On hi ha una proposta que realment pugui ser interessant més enllà del sonar bé?
2: Jo crec que hi ha dues coses que són molt importants, que és el carisma i una altra és una certa ambició. Quan parlo d'ambició, no és una ambició turbocapitalista ni amb pretensions, diguem-ne, no. Quan parlo d'ambició és denota un interès per formar part d'alguna cosa que sigui rellevant, que sigui especial, que sigui singular. I jo crec que l'altra és una mica destacar per sobre de la... O sigui, la tecnologia és una ajuda, però jo crec que el que fa singular els projectes fins i tot és una mica com la cosa, les remanes, no? I fas una mica allà les remenes i faig una cosa personal. Mm-hmm. Crec que l'ambició i la definició és molt important. Tenir ambició i aquest punt de creativitat també és molt important.
0: I dir coses?
2: Sí, el missatge és superimportant. Estem en un temps que hem passat uns anys en què molts artistes, diguem-ne, de l'espectre urbà, de música urbana, pop urbà, el que feien és una mica a parlar, no? És una aplicació del sentit líric, però adaptant. Crec que ara tenim molts àmbits socials, polítics, fins i tot la joventut, de desenvolupament, de veure que hi ha un cert moviment ara underground que està pujant, que està focalitzant-se molt en la seva realitat del dia a dia. Ho explica d'una manera constructiva, però crec que tornarà una mica, no et dic que no hi haurà una nova cançó d'autor de protesta, però sí que ja s'està portant a terme la visibilització d'una certa insatisfacció a les lletres de les cançons. Sí.
0: Sí, el que passa que potser és una forma diferent d'expressar-se com es feia total amb els cantautors de fa
2: clar,
0: anys.
2: Clar, és que la realitat és totalment diferent. Vull dir, avui molta gent, i he sentit diverses propostes, no, de grups, que el que parlen és que sí, podem anar a sortir a fer microconsum, però la gran realitat és que estem estancats. I això, les bandes, les artistes, les propostes més, ho estan visibilitzant moltíssim. Mm. Ho veiem.
0: I en aquest moment en el que també es necessita aposta justament per aquest tipus de música, com pot ajudar el Frontera a ser un trampolí també per un grup que està començant?
2: Sí, jo el que faig una mica és un punt de ser proper, ja no com a curador, com a director, però sí que intento fer una ajuda activa, a vegades, en el pre i en el post. Amb el pre és una mica preparar-los perquè on quin escenari es trobaran, amb qui es trobaran més o menys, per veure una mica basar la seva proposta, el seu públic potencial. I el més interessant és el post, perquè el post al final el que fem és una valoració de en quina foto, en quina part de la foto estan, i potser redirigir-los cap a alguna discogràfica amb alguna gent, algú que els pugui programar un circuit.
0: En quina part de la foto és on se situen respecte a la indústria en general? O?
2: Exacte. Mm. Sí, el que es tracta és veure quin potencial tenen, veure una mica quin és el a curt termini, eh? Quan veiem el potencial és a un any vista, un any i mig, i a partir d'aquí visibilitzar per ells un circuit de directe i fins i tot també un circuit de gent que els pugui recolzar, tant sigui discogràfiques com gent que està al camí, que pot d'alguna manera impulsar la carrera en diferents... i fer una mica connexions fins i tot amb gent del món creatiu, saps, del món audiovisual, que els hi pot ajudar amb les coses que projecten. Vull dir, el que em passa una mica és això, fas una mica de connector, mm-hmm, de bona fe, evidentment, perquè
0: sí.
2: El que fem bàsicament és una curadoria, però que acompanyem, i és un acompanyament que crec que és a vegades superhumilment, vull dir, és una cosa molt humil, però m'agrada fer-ho d'alguna manera perquè és un acte també recíproc de confiança, d'estar en contacte, no? És important.
0: Tu creus que el fet de portar ja molts anys al voltant de tot això et fa connectar també una mica amb aquell Víctor que estava començant?
2: Sí, de fet, moltes vegades abans, que no teníem aquesta capacitat de comunicar-nos d'una manera tan propera, que mira, m'agrada que és artista, faig un DM endavant,
0: sí.
2: La manera als 90 era molt més farragosa.
0: Clar, fins i tot, vull dir, faig un DM, vull dir, si viu a Buenos Aires i que fins i tot podem acabar fent música sense que agafis cap avió.
2: És una passada. Tu a vegades t'agrada un producte, i diu, hòstia, m'agrada moltíssim com fa servir la cinta analògica i vull un loop d'això perquè sonin unes cordes al meu disco. I el tio t'ho fa, i és com una col·labo, i ho fas d'una manera... Això als 90 era impossible, o als 2000. I la indústria era molt recelosa, era gelosa, d'alguna manera, perquè no compartia tant aquest coneixement. I això

0: es pregunta, ostres, hi ha casos d'èxit d'això?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: És a dir, la gent que passa per l'altaveu i pel Frontera, en aquest cas, després li va bé a la seva carrera musical.
1: Jo recordo, ara, per exemple, fa 2 anys vam tenir la Raquel Lua. La Raquel Lua és una cantant que fa un circuit tranquil·líssimament. Han passat per aquí Love of Lesbian, han passat moltes bandes, eh? O sigui, i d'aquests, Manos de Topo, vull dir, els 2000. Estic intentant tenir memòria, no és tan fàcil, però sí, sí, o sigui, d'un percentatge del 100%, probablement és petit, evidentment, perquè clar, hi ha molta rotació de bandes, però jo crec que sí, sí, sí que en podem trobar unes 10 que estiguin en funcionament i que siguin Sidoní, per exemple.
0: Ostres, Sidoní també, sí, no també, sabia això. També.
1: Ah. Molt al principi de la seva carrera. Estem parlant 90s. Sí, sí. O sigui, el Frontera tenia també... Hi ha un punt ara que hi ha... abans no hi havia tants festivals emergents o village de festivals per tocar, i això feia que la gent es matés per tocar festivals o els hi oferís un budget, no?, per tocar, un pressupost. Ara hi ha molta més oferta i entenem que la gent és més selectiva i funcionem més per territorialitat. Però és veritat que sí, sí, jo convido molt a la gent que... És un escenari, el de l'altaveu, que és agradable, perquè sempre el que intentem també és que les propostes que acompanyin el Frontera també estiguin dins un mateix nínxol, saps? Que acompanyin també un públic, i el públic s'ho miri agraïdament també, i generem, t'ho dic, el públic que se m'ho és agraït amb això. S'ho mira, sap el que va a veure, i també és un punt important de confiança per les bandes també, i pels grups.
0: Clar, una altra cosa que segurament es preguntarà gent que potser s'estigui pensant si presentar-se és dir, a nivell pràctic, què és el que he de presentar i com ho he de fer i què és el que es valorarà del que jo presenti, quin consell podries donar a les bandes que s'hi vulguin presentar?
1: Jo el que a vegades un missatge és... Això és un one shot, o sigui, són 2 cançons, jo el que diria és presenta el teu millor material. Si jo fos músic, el que faria és presentar la millor cançó o la millor proposta que defineixi una mica l'essència...
0: La teva carta de presentació,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, i apurant, el que faria és els 30 o el minut, el millor meu minut. Jo ho faria així.
0: Doncs apunteu també tots els que penseu en participar. Respecte també a aquest festival, que clar, evidentment, doncs, que no podràs explicar-nos els grups que venen perquè encara tot està en construcció i perquè encara s'ha d'anunciar, sí. Però més o menys tens una direcció cap a la que vol caminar l'Altaveu 2026?
1: Sí, sí, jo crec que ja la tenim clara. Hi ha un punt, o sigui, hi ha com dos guidelines importants. El primer és que tornem a recuperar premiats de l'any passat. O sigui, a vegades apareixen, a vegades no, o a vegades... apareixen i després són premiats. Enguany tenim 2 de l'any passat, que això és important. Vale? O sigui, això ja fa més petita la possibilitat de grups. Un bàsicament per acompanyar-nos tota la vida, això és superimportant. És molt important, i això connecta amb el segon guideline de important, que és m'agrada pensar, recompensar d'alguna o portar en Sant Boi a aquells artistes o propostes artístiques que han estat pioneres en el seu moment, que han trencat fronteres i que han volgut arriscar i d'alguna manera ho han fet i han marcat el signe d'un temps determinat. Poden ser els 80, poden ser els 60, poden ser els 90 o poden ser els 2000, o fins i tot poden ser artistes que avui dia són bastant iconoclastes, vull dir, perquè estan a l'escena i dius, hòstia, esto es heavy, és duro, però jo considero que estan transcendint. A dia d'avui ja estan trencant esquemes des de l'emergència d'emergir, no?
0: O sigui, que potser d'aquí uns anys hi haurà molta gent que dirà, sí, mira, aquí va ser el moment en el que va canviar alguna cosa la música i va tenir uns protagonistes.
1: Sí, i a més des de diferents prismes. Vull dir, aquest any hi ha alguna sorpresa bastant, coses que no estarien marcades dins del món de la música al 100%, sinó hi ha coses que... Hi ha propostes que sorprendran una mica perquè potser no estan dins de la línia tant de cantautor clàssic d'altaveu, però, en el fons, l'essència és la mateixa. Qui explica i com ho explica també forma part de ser cançó d'autor.
0: Si haguessis de marcar-li un concepte, aquest altaveu 2026, el tindries clar?
1: Són pioners i pioneres. Sí, sí. Són al llarg del temps, són artistes que han trencat esquemes, que han arriscat i que han transcendit precisament per això, amb lírica, amb estil musical, amb proposta, doncs fins a arribar al dia d'avui.

0: gent de, amb propostes emergents d'avui com gent des dels anys 60 fins avui. Vull dir, ja, tenim un ventall important de grups al llarg del temps. És bastant llarg.
1: Doncs un altaveu de pioners i pioneres el tindrem després de l'estiu, però abans, si sou una banda emergent, aprofiteu també aquesta oportunitat amb les inscripcions per l'Altaveu Frontera, que estan obertes fins, com diem, el 25 de juny. Víctor Partido, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Parlem d'aquí poc perquè volem més detalls d'aquest festival Altaveu.
0: Fantàstic.
1: Víctor, gràcies. Fem una pausa i en res tornem, perquè ara en època de Mundial hem de parlar i fer la biografia d'un futbolista que va marcar molt en aquest sentit. Ara ho expliquem. Fins ara.

0: 8 minuts i seran 8:45 de la tarda. Òscar Arjonilla, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Et tenim per tot, eh?
1: Sí, no,
0: Els cinemes,
1: sí.
0: Ara aquí amb la secció...
1: No, però m'ho passo
0: un home per tot.
1: I saps una cosa? He estat a punt de quedar-me allà al cinema,
0: ja,
1: perquè la pel·li feia molt bona pinta.
0: Feia molt bona pinta i ho estàvem comentant amb l'Albert i hem dit, escolta, anem a veure-la. I hem dit, bueno, hem de fer un programa.
1: Clar, no, és una llàstima. Mira, quan acabem el programa estarà a mitges, entrem a veure la pel·li. No?
0: Sí, però jo crec que ens frustrarem una mica, no? Entres allà, no entens res.
1: Bé, no, però està molt bé. Diuen que, bueno, l'actor va guanyar un Goya o...
0: No, i ha estat una pel·lícula que també ha tingut molt recorregut a festivals i també, sobretot, amb una temàtica original i també necessària per visibilitzar coses que a vegades doncs no li posem massa al focus. Ara mateix ho estem tenint aquí al Cinemes Can Castellet, al costat de la ràdio. La pel·lícula porta 23 minuts. Si us afanyeu, doncs agafar-ho al final. Però mentrestant aquí parlem d'altres coses, Òscar.
1: Sí, mira, vols que et sigui sincer?
0: Sí.
1: Encara estic de ressaca emocional i no tan emocional.
0: Ah, de ressaca...
1: A seques, de tot el que va passar la setmana passada.
0: Mira, jo puc explicar una cosa que... Puc compartir-la amb els oients, una cosa.
1: Vinga.
0: Va acabar el programa i va haver-hi un senyor que es va aixecar, va anar al lavabo... I va sortir guapíssim i perfumat.
1: Sí, sí,
0: és veritat. I aquest eres tu, Òscar Arjonilla, vull dir, aquí has de donar una explicació.
1: Mira, mira, totes les coses que van passar la setmana passada. La visita al Papa, que no té massa a veure amb mi, però bueno. La cursa a la Fórmula 1, que, per cert, vaig anar a veure-la i va estar guapíssima.
0: Sí, eh?
1: Mireu lo guapa que va estar, que l'Alonso se li va espatxar el cotxe just davant d'on estava jo assegut.
0: Imagina't.
1: L'Especial 50, que va ser èpic,
0: sí,
1: seguit d'una visita a la discoteca Apolo.
0: Clar, ara entenc moltes coses, ara entenc moltes coses.
1: Clar. També vam tenir un enamorament amb una noia a la discoteca Apolo.
0: Ah, sí?
1: Un desenamorament amb la mateixa
0: Òscar.
1: Noia a la discoteca Apolo. I l'inici del Mundial de Futbol.
0: Home, jo necessito una frase, almenys una frase d'explicació d'aquest enamorament i desenamorament.
1: Ei, hola, què tal? Què tal? Tinc nòvio. Ah, bueno. És mentira. És mentira. No va haver res de res, no et preocupis.
0: Però estàs bé, estàs...
1: Sí, sí. Relativament, sí.
0: A vegades la vida també són aquests moments, Òscar, i...
1: Sí, sí, sí.
0: No, s'han d'abraçar, no?
1: Sí, no passa res. Encara estic disponible. No passa res.
0: Ah, mira, doncs ja està. Fem... No sé, què et poden escriure per Instagram?
1: Sí, suposo. Intensa la setmaneta, oi?
0: Intensa, intensa.
1: El cas és que després del batacazo del Mundial de la selecció el dilluns, se m'ha desinflat una mica la selecció. Així que, per animar una mica la cosa i seguint amb tota la mania del Mundial... Avui us porto per primer cop a la història de la secció a un futbolista. Amb tots vosaltres, una estrella que alguns encara defineixen com la millor del futbol mundial. De fet, ara mateix porto una samarreta del Barça, que és una rèplica de la que ell portava al seu moment. O això és el que em van dir, vaja. Una llegenda, el 10. Senyores i senyors, avui, a gent de carrer, Diego Armando Maradona.

0: Sí.
1: La veritat, no sóc el millor imitador de l'accent argentí que ha passat per aquest estudi, però faré el que bonament pugui.
2: De moment comences bé.
1: Ens trobem a Buenos Aires, el 30 d'octubre del 1960. El Diego i la Dalma acaben de tenir el seu cinquè fill, a qui li posaran exactament el mateix nom que el pare, Diego. No és que fossin massa originals els pares del Maradona, la veritat. El petit Diego Armando es cria en l'absoluta misèria. Compartia amb els pares i tots els seus germans una caseta diminuta a un barri on no arribava la llum ni l'aigua corrent. L'única passió que tenia el nostre amic era... doncs, el futbol.
2: Ja ens ho podem imaginar.
1: Clar, estem parlant del Maradona. Seria raro si ara us digués que de petit era xilofonista o actor de teatre.
2: Bueno, actor de teatre hagués pogut, eh?
1: No, tu t'imagines a Maradona tocant el xilòfon o amb la calavera dient sé o no sé?
2: Jo sí. La segona sí, la primera menys.
1: Sé o no sé, aquesta és la qüestió, sí? Sí? Tu te l'imagines?
2: Sí.
1: Jo no, la veritat. Bueno, però
2: hauríem de veure.
1: Sí. El nen pràcticament que aprèn a caminar amb una pilota cosida als peus i de mica en mica comença a destacar. El paio té només 9 anys quan el fitxa la divisió infantil del Argentino Juniors. No confondre amb el Boca Juniors, que és una altra cosa. Amb el temps va debutar a la primera divisió argentina fotent-li un canyo a un jugador de l'equip contrari. Això li va fer que es guanyés ser jugador titular amb només 14 anys. Tothom diu que el Lamine és massa jove, però déu-n'hi-do.

0: I és que després de lo d'aquesta nit, aquesta cançó pega encara més.
1: Sí.
0: Lo de no volvim a il·lusionar.
1: És tremendo el que va passar, eh?
0: Dos anys després, el nostre Diego debuta en la selecció argentina i juga un parell de partits. Malauradament, no el convoquen pel Mundial d'aquell any. Segons dirien companys seus anys més tard, el Maradona es va passar dos dies plorant en quan ho va saber. Mira, ha de fotre ràbia, perquè els argentins van guanyar aquell any, però entenc el seleccionador. El tio tenia 16 anys.
1: Sí, clar, però...
0: 16 anys.
2: Lamine va guanyar l'Eurocopa amb 16.
0: Amb set, només 16? No tenia 17 ja?
2: 17 a la final, però la va jugar amb 16.
0: Val.
1: Sí.
0: Recullo el cable.
1: També és veritat que no és, vull dir, ara passa més... Hi ha casos més sonats, diguéssim, de gent així tan jove. Abans era una mica més estrany.
0: No, clar,
1: amb
0: l'edat
1: de juvenil, doncs juvenil.
0: Clar, era el Mundial del 78.
1: Sí,
0: és que,
1: sí, sí, sí.
0: Igualment, l'any següent el van convocar pel Mundial Sub-21. I no només el va guanyar contra la URSS, que és un rival, sí, diguem-ne, bastant potent, sinó que, a més, el van nomenar el millor jugador del torneig. Va ser una cosa així, com un zasca contra els que no li van deixar jugar al Mundial, una cosa així. Al mateix temps, va ser el màxim golejador de la Lliga Argentina 5 anys seguits. El fanatisme que té tanta gent per aquest senyor està completament justificat.

0: Per què poso aquesta cançó?
1: Primer, per dir-vos que el nostre protagonista acaba de fitxar pel Boca Juniors. I segon, i molt més important, perquè m'encanta.
2: Aquesta la vas ballar la setmana passada, Polo,
1: sí,
2: segurament.
1: Ui, i tant, i tant. Sí. El Boca, això te amo. No sé exactament per què, però és que aquesta cançó m'encanta.
2: Potser és el que li vas dir a Boca, això te amo, amb qui vas tenir una relació fugaz.
1: Sí, fugaz. Em sembla que van ser 30 segons.
2: Bueno, però ja li vas dir això te amo, no?
1: Això te amo.
2: I ja va dir, pues això no.
1: Pues això no. I la vida de continuar.
2: Sí.
1: A Boca va ser més de lo mateix. Bé, no exactament. Es veu que l'afició del Boquita és bastant, com us ho diria jo, intensa.
2: Sí, s'ho prenen seriosament, sí.
1: Sí. Us ho explicaré amb una anècdota perquè m'entengueu millor. Es veu que la 12, que era el grup de fans radicals, pressionava l'equip una barbaritat. Després de que Boca empatés 4 partits seguits, el líder, a qui anomenaven el abuelo, es va presentar armat davant les oficines de l'equip per demanar-los de la manera més calmada i raonable possible que juguessin millor. Boca, jo te amo.
2: Són intensos els argentins en general.
1: Sí, una mica. Per cert, dada de vital importància que he de dir a la secció, perquè si no, peto. Just en aquell mateix any, el 1981, Queen, sí, el grup, el del Freddie Mercury, va actuar a Buenos Aires i Maradona va sortir a l'escenari amb ells. No és que tingui massa a veure, però algú ho havia de dir. Gallina de piel. Després de quedar eliminat a la selecció al Mundial del 82, Maradona va fitxar pel millor equip de la història, el Futbol Club Barcelona.
2: Ara t'escolto.
1: Que no es noti gens, que sóc culer. Bé, que ho som els tres. Dic que és el millor club de la història com una opinió completament subjectiva i, per tant, 100% correcta i inapel·lable. A més, avui ho puc dir perquè no hi ha cap perico a la sala.
2: Bueno, no hi ha cap presumpte perico, no ho diguis tan ràpid.
1: Hosti, Albert, això no ho sabia jo.
3: No daré declaracions.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Tu, Òscar, ja has vist que hi ha gent que és de fiar i gent que...
1: No.
2: De sobte fa pam.
1: M'ha traït, hosti.
2: I no t'ho esperes.
1: Bé, com a bon culer he de ser una mica tribunero. L'època del Maradona va ser, en termes simples i respectuosos, un autèntic desastre. El club va pagar 1.200 milions de pessetes. Una cosa gravíssima, tu. No sé com m'ha sortit. Posava Núñez al guió. Però tot i això no els va funcionar. Després de jugar només 13 partits, li van detectar una hepatitis que el va deixar fora durant 3 mesos. Quan va tornar, doncs ja no estaven a temps de lluitar per cap lliga, però sí que van aconseguir guanyar la Copa del Rei contra el Real Madrid.
2: No seria la primera vegada, tampoc.
1: No seria el primer cop.
2: Ni serà l'última, segurament.
1: No som imparcials, eh? No...
2: Es preparin.
1: Mireu lo bo que era el Diego, que té el mèrit de ser un dels poquíssims jugadors del Barça en ser ovacionats al Bernabéu. El següent any, malauradament, va ser bastant pitjor. A la Lliga el van lesionar i es va perdre la meitat. I a la Copa del Rei... Bé, la Copa va semblar més un combat de boxa. A veure com us ho explico això. 5 de maig del 1984. Santiago Bernabéu. Final de la Copa del Rei. Barça-Atlètic de Bilbao. Al Barça juga el nostre amic Diego, que acaba de tornar d'una lesió que li ha fet precisament un jugador de l'Atlètic, un tal Goicoechea. O sigui, que hi ha una tensió brutal. Es juga el partit, s'insulten entre ells i fins aquí tot normal. Fins que l'àrbitre pita el final i li dona la victòria als del Bilbao. Just en aquest moment, el Diego li fot una patada a un jugador dels contraris i comença una batalla campal. Al Maradona el van sancionar 3 mesos sense poder jugar a Espanya i això va acabar amb la seva carrera amb el Barça. Ara tocava mirar cap a l'altre costat de l'Atlàntic, concretament... Ai, del Mediterrani, perdó. Concretament cap a Itàlia. Però, abans d'això us he d'explicar una cosa que se m'ha passat dir-vos abans. Si haguéssim posat això a la discoteca Apolo, lo del desanomenament no hauria passat.
2: Ja m'imagino, ja.
1: Tu no
2: em treguis els teus prohibits amb aquesta cançó.
1: Tu no has vist els meus passos prohibits amb aquesta cançó.
2: No els he vist.
1: Travolta comença a tremolar quan em veu. És igual. Mentre va ser a Barna, Maradona va conèixer la vida nocturna, entre cometes, per dir-ho de manera suau. Es veu que jugava els partits els diumenges, sortia de festa fins dimecres i els dijous es posava amb els entrenaments. Tot molt sa, com podeu veure.
2: Un guarro, diu Armando, doncs
1: sí.
2: Un guarro.
1: Malauradament, aquí també va conèixer la que seria la seva companya de tota la vida. I no em refereixo a cap amant, que també, sinó a la droga. Diego Maradona es va fer famós pel seu consum de farina, entre cometes, i es veu que tot això va començar en la seva època amb el Barça. Època on feia campanyes com aquesta.
0: Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no.
4: Campanya antidrogues, Generalitat de Catalunya.
2: Bueno,
1: irònic, suposo. Suposo que una mica d'ironia aquí. Bé, ara sí, fet aquest parèntesi, seguim amb la història. Marxem a la ciutat on es va crear l'invent més espectacular de la història de la humanitat, la napolitana de xocolata. Us parlo, per suposat, de Nàpols, Itàlia. Demano una disculpa pública per aquest acudit.
2: Fas bé, fas bé.
1: És dolentíssim, ho sento. Nàpols, a mitjans dels anys 80, i una mica ara també, era una ciutat molt poblada del sud del país. I el club de la ciutat no és que estigués massa millor. L'any anterior s'havien salvat per només un punt de caure a la segona divisió, així que els directius van decidir gastar-se gairebé tot el que tenien per fitxar, literalment, un miracle. I ho van aconseguir! En qüestió de pocs anys, van passar de ser els últims a transformar-se en el primer equip del sud en guanyar la Sèrie A, o sigui, la Lliga Italiana. Ole tu, Diego! Ara només li quedava una cosa per fer, guanyar el Mundial. No em pararé a explicar-vos tota la història de l'Argentina al Mundial de Mèxic 86 perquè em tiraria tota la tarda.
2: No, no, i tota la història, no només futbolística, sinó tot el que l'envolta.
1: Lo de les illes i tot això, sí. Només us vull narrar el que va ser el partit més èpic de la carrera del nostre protagonista, el de la mano de Dios. Aquell dia Maradona va fotre-li dos gols a Anglaterra. El primer va ser una trampa com una casa. O sigui, aquell dia Diego Maradona es va transformar en jugador d'handbol. Ni bar ni res, és trampa. Però és que el segon va ser tan èpic que per mi val per dos. Però no us ho explicaré jo. Deixaré que ho expliqui aquest meravellós comentarista. El gol del segle? Quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol, ¿de qué planeta viniste, barrilete cómico?
2: Aquestes coses em posen els pèls de punta, no estic exagerant.
1: Després em dieu a mi que m'emociono massa. Si ja, jo anar res partits de futbol, ho hauria de fer exactament així.
2: Et proposo un repte.
1: A veure.
2: Una oportunitat.
1: Explica'm. Quina és l'oportunitat?
2: Ràdio Sant Boi, sí. Com bé saps, és una ràdio municipal, però una ràdio que mira el món.
1: Sí.
2: I una ràdio que mira al Mundial.
1: Sí.
2: Ràdio Sant Boi, Oscar Arjonilla, retransmet els partits de la selecció espanyola.
1: Sí.
2: Vam retransmetre el primer i ho farem amb els propers. I no només això, sinó com és, ho fem en perspectiva local perquè ens visiten també per retransmetre aquests partits esportistes de la ciutat. Si vostè aquest diumenge volgués...
1: A quina hora?
3: A les 6.
2: Passar-se per aquí per aquests estudis i intentar superar l'emoció d'aquest gol en el que es va narrar Diego Armando Maradona explicant com li marcarà Biosadí el segon a Unai Simón.
1: Us ho miro a l'agenda, però sí. O sigui, sí.
2: Doncs quedes convidat.
1: Sí. Moltíssimes gràcies. M'he perdut. Aquí. Un cop va tornar a Itàlia, era literalment el rei del món. Malauradament, a partir d'aquí, la història se'ns posa una miqueta més tèrbola. Resulta que, mentre va ser a Itàlia, al Maradona li va arribar una oferta que no va poder rebutjar. La Camorra Napolitana és una de les màfies més antigues del món. Opera des del segle XVIII, imagineu-vos. Doncs bé, sembla ser que als 80 també estava molt ficada al món del futbol i que va pagar diversos jugadors perquè perdessin aposta més d'un partit, incloent el Diego Maradona. Mai s'ha arribat a confirmar, però sí que és veritat que el nostre amic es relacionava bastant amb aquesta gent de la màfia. A més, sembla que les drogues també van tenir alguna cosa a veure. Poc després, Maradona donaria positiu en un control antidopatge i se li trobarien restes de drogues a casa seva. El van sancionar durant 15 mesos i el van obligar a ficar-se a una clínica de desintoxicació per intentar que es recuperés. Soña la Margarita con ser Romero. Durant aquests 15 mesos es va dedicar a fer partits benèfics a l'Argentina. Un cop va complir la sanció, va fitxar pel Sevilla, un club que, segons posava la Wikipedia, no ho dic jo, ho diu la Wikipedia, no tenia masses aspiracions esportives.
2: La Viquipèdia és del Betis.
1: Més d'un sevillista ara mateix hauria d'estar escrivint queixes formals a Wikipedia Enterprises o com sigui que es digui qui gestiona la Wikipèdia. Però sí, Wikipèdia és del Betis. Igualment, la relació amb els jefazos del Sevilla no va ser massa bona i el paio el van fer fora poc després de que insultés l'entrenador. L'any següent va tornar a l'Argentina, però el Maradona ja no era el mateix. Cada dos per tres donava positiu en controls antidòping i era protagonista d'un munt d'escàndols. Fins i tot, un dia es va posar a disparar amb un rifle d'aire comprimit a uns periodistes que l'estaven assetjant a casa seva. Les drogues estaven destruint a Maradona, però ell simplement estava enganxat. Els següents anys se'ls va passar com a director tècnic d'un munt d'equips. Ja no podia jugar, però almenys podia ser l'entrenador. Amb el temps seria el tècnic de Boca i també de la selecció argentina.
3: El 2010, on Messi no va marcar i no va ser el millor mundial
1: sí,
3: de l'Argentina.
1: I tu has vist el vídeo aquell de aquellos que no confiaven que se vayan a no sé dónde?
3: Sí, que va passar de grups i va dir jo no soy ni blanco ni negro, o sigui, sí, yo soy blanco y negro, nunca seré gris.
1: Nunca seré gris, o blanco o negro, sí. Entrava i sortia de clíniques de rehabilitació al mateix temps que sortia programes de la tele. Feia de comentarista i també publicava la seva autobiografia. Maradona havia sigut la major estrella del futbol mundial, però ara estava atrapat i no tenia manera de sortir. Ens va deixar el 25 de novembre del 2020 amb només 60 anys. Tant Buenos Aires com Nàpols es van omplir d'homenatges i reconeixements públics. Fins i tot el papa Francesc va donar les condolences a la família. Diego Armando Maradona, el 10, el barrilete cósmico, una llegenda del futbol a la que les drogues i els mals hàbits van fer que s'apagués massa d'hora. Fins que va arribar Messi, era considerat el millor jugador argentí de tots els temps. I si no s'hagués ficat la porqueria que es va ficar, potser encara ho seria.
3: I les coses que va fer també.
1: I totes les coses que va fer. És que m'he deixat moltes coses guardades perquè ens duraria dues hores.
2: Haig de dir que ha sigut una mica com els documentals autobiogràfics.
1: Sí.
2: Parts que...
1: sí, no, he deixat moltes coses fora perquè...
2: Bueno, ja tindrem temps de parlar, però no era un sant, diguem-ne.
1: No, precisament. Maradona es va carregar la seva carrera, però potser no ho va fer ell sol. Potser les males companyies, us parlo de la camorra sobretot, o gent que li donava tot el que demanava perquè, doncs, era el Diego Maradona i tenia molta pasta, van tenir alguna cosa a veure. O potser simplement sí que va ser només cosa seva. Sí, com sigui, Diego Armando Maradona, amb totes les seves llums i, sobretot, totes les seves ombres, encara és i serà un dels millors jugadors de tota la història.

0: Doncs un altre gran personatge del que en parlem avui aquí a Gent de Carrer, a més en ple mundial,
1: sí.
0: Un futbolista que ha tingut també l'impacte que ha tingut ell, i a més el dia després de que Lionel Messi hagi fet un hat-trick i s'hagi convertit en el màxim golejador també de la,
1: sí.
0: de la història dels mundials. Òscar Arjonilla, gràcies, i veurem si ens veiem aquest diumenge.
1: Sí, ja negociarem. Jo intentaré que sí.
0: Una abraçada i gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I avui parlem amb el nou entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi. Marcel Pagès substitueix a Rubén Rodríguez i Adrián Carmona a càrrec de l'equip malaguista, sent el quart cos tècnic en les últimes 3 temporades. Marcel Pagès ha estat fins a meitat d'aquesta passada temporada com a segon entrenador del Mariano Bolet i ara agafa les rendes d'un club molt especial que porta diverses temporades quedant-se a les portes de l'ascens a segona catalana. Avui descobrim com serà la penya Màlaga de Sant Boi de cara a aquesta pròxima temporada. Marcel Pagès, bona tarda, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: Aquestes dues últimes temporades, com hem dit, has estat al Marianao fins aquest mes de març, acompanyant el Vitolo dirigint l'equip, i ara t'arriba el repte de ser el primer entrenador de la penya Màlaga Sant Boi. No sé com han sigut aquests mesos, així com t'arriba això de la penya Màlaga.
1: Bueno, un cop vàrem sortir al Marianao, sí que és veritat que em va trucar el Prat, vaig anar a un juvenil, estava en zona de descens i al final vam aconseguir salvar-lo. I a partir d'aquí, doncs, dues setmanes o tres abans d'acabar la temporada amb el juvenil, doncs em vaig reunir amb el David Molina, amb l'Aitor, i la veritat que va ser una conversa ràpida. Ens vam asseure, em van explicar una miqueta el que buscaven, i de primeres era una mica tantejar, però vaig veure que era gent que, sobretot de futbol, que és el que buscava, gent implicada, gent que et donés facilitats, i ja et dic, en aquella mateixa reunió ho vàrem tancar.
0: És un club que m'han dit molt especial, molta presència als camps, però també aquí Sant Boi a les festes majors. No sé com plantegen la pròxima temporada des de la directiva, perquè sempre ens diuen això, que sempre volen competir, però que l'important és que el club segueixi viu.
1: Bé, al final, evidentment, crec que és una de les coses més maques que té aquest club, no? És un club que lluita contra barris, que lluita contra pobles, contra ciutats, i que sempre aquestes últimes temporades està dalt. Llavors nosaltres el que buscarem, doncs, serà, pues, aquests punts que acaben de faltar temporada rere temporada. Aquest any han sigut 5, l'anterior por ahí també, doncs és tenir-los, però a partir d'aquí tampoc ens plantegem o volem parlar a dia d'avui d'ascensos, que he estat tot l'any dient a playoff, i al final mira com hem acabat el Marianao.
0: Doncs ho veurem la pròxima temporada. En aquestes setmanes que portes a la Màlaga, no sé quina feina heu pogut fer, has pogut parlar amb els jugadors, com ha sigut tot?
1: Al final, quan vam decidir agafar l'equip, una de les primeres coses que havíem de fer era tancar el cos tècnic, i entre ells el Carmona continua, que és una gran notícia, sobretot pel club i per mi, i a part d'un parell de persones més. A partir d'aquí, un cop teníem això tancat, vam decidir renovar tota la plantilla. A dia d'avui, avui la millor notícia que tenim és que l'Albert Trilla continua, que ens ho ha confirmat avui, i junt amb tots els altres que hem anat anunciant, més tots els que falten, perquè això al final no ho fas de cop, evidentment, doncs podem dir que tenim el 80% de la plantilla renovada. El que no renova és perquè no continua jugant a futbol, com pot ser el cas de l'Àlvaro o del Cristian.
0: Doncs ens confirmes que segueix l'Adrián Carmona, no ben sol, vens acompanyat del Joan Figueres, no sé com és la teva relació amb ell.
1: Una relació molt especial. Al final jo em sento molt identificat amb ell, perquè tots hem tingut 20 anys, tots hem comès els errors, però és un nano que de futbol en sap una estona, i que al final el que jo busco és ensenyar-li tot el que pugui. Jo no sé a mi què em queda de futbol, perquè al final tens 32 anys, però et vas fent gran, les prioritats igual ja són les altres i tal, i tot el que el pugui ajudar ell a tirar cap amunt, doncs és una de les coses que m'agrada. A més, ell a mi m'aporta molta riquesa setmanalment.
0: Et queden anys com a entrenador, Marcel, però no sé si el veus en un futur com a primer entrenador de la Màlaga o d'un altre equip.
1: Bueno, al final, com tot, no? O sigui, hi ha vegades en el futbol que estàs fora, com va ser el meu cas, que vaig estar per feina 3 anys fora, ell decidirà on voldrà estar. A partir d'aquí, si es porta bé, arribarà lluny.
0: Entenc que ja heu acabat els entrenos d'aquesta temporada, m'imagino.
1: Els entrenos, perdona, van acabar quan es va acabar la temporada.
0: Vale. I no sé si ja heu començat a plantejar quan començar la pretemporada amb aquest equip.
1: Sí, la pretemporada, en principi, la començarem la setmana del 17 d'agost. La comencem d'hora, però al final la tercera catalana tens pocs entrenaments a la setmana, hi ha moltes obligacions de tots els jugadors, etc. Llavors vam decidir començar una mica abans. Sí que és veritat que hem d'acabar-ho de confirmar, però en principi serà aquella setmana.
0: Com has dit, heu anunciat fins a 13 renovacions, però venen més per endavant. Jugadors importants es queden, com són el Joel Lora aquesta temporada, l'Alejandro Moya, el Diego Carballo, que està lesionat, però també ha sigut important. No sé com s'han donat aquestes renovacions. Entenc que la gran majoria, fora del cos tècnic, han volgut seguir, no?
1: Al final, és tot peculiar, perquè aquí quasi que no feia falta parlar. O sigui, el jugador que està a la penya Màlaga està perquè vol estar, i això és una de les coses que a mi més m'agrada. O sigui, no el mercantilisme aquest que es mou en el futbol des de, evidentment, de tiempos immemoriales, però actualment sobretot. O sigui, jugadors que estan a altres categories i de cop ve un equip d'una superior i li ofereix una morterada, que ens ho estem trobant molt, inclús a la nostra categoria. Llavors, nosaltres, és que va ser molt fàcil. Era, la meva pregunta, tal qual se seien, és: sigues, no? Sí. Perfecto.
0: Ja està. I compromís no els hi falta, perquè tot el que implica ser jugador de la Penya Màlaga fora del camp també és molt.
1: Sí. Al final tots sabem el que fan els jugadors durant les fires, però al final és la manera de sustentar-se al club. Al final és un club molt familiar i que, evidentment, a part del que els jugadors els hi donen, el club dona moltíssim també als jugadors, a tots els nivells, a més.
0: Fins ara, l'únic fitxatge que hi ha hagut ha sigut el porter Carlos Martínez, que el coneixes de la teva etapa al Marianao. No sé com s'ha donat aquest fitxatge.
1: Bueno, no et mentiré si et dic que va ser la segona persona que vaig trucar el mateix dia que vaig dir que sí. Al final, amb tots els jugadors de Marianao tinc una boníssima relació, però sabia que el Carlos, al final, aquest any i mig que hem coincidit, sabia que aquest era l'últim any. Llavors, com s'havia donat tota la temporada i tot, al final, bueno, el conec i li vaig tirar la de no dejes que tu último año sea así, dame uno. I bé, va haver de parlar a casa seva, tal, i al final, com que també li agafa a prop, em va dir que sí, em va sorprendre, em va fer molta il·lusió, i evidentment és el primer fitxatge anunciat, tot i que hi ha més, però això ja a poc a poc.
0: A nivell, encara que no estigui presentat, vosaltres ja teniu el planter tancat o encara esteu oberts a algun fitxatge o alguna renovació pendent?
1: Estem buscant tres peces més, ens falten tres peces per tancar-ho. Estamos en ello, és qüestió de dies, i si no, l'estiu és molt llarg. Al final és el que et comentava, o sigui, jugadors que... Hi ha altres clubs, evidentment, amb molt més potencial, o amb potencial directament, però ofereixen certes coses. Després, quan s'adonin de certes realitats, doncs segurament estem convençuts que cauran.
0: La idea és que vinguin més jugadors que tu has conegut en aquestes etapes a Marianao i aquí a Sant Boi?
1: Bueno, això ho puc dir perquè el José, el president del Marianao, sap que hem tocat amb moltíssim jugador del Marianao, però al final, escolta, el Marianao fa les coses molt bé i quasi tots els que hem tocat han renovat, i jo, per una altra part, content, evidentment, molt feliç de que el Pedro Milla i l'equip ho poguessin aconseguir salvar-se, i evidentment molt feliç també de l'any que ha fet l'amateur B. Al final porto 2 anys allà, els he seguit molt i molt contents. Evidentment tots volem tenir bons jugadors, i al final quan els coneixes és més fàcil a l'hora de treballar. S'han volgut quedar, respecte màxim, faltaria més, i a partir d'aquí, doncs si no és aquest, doncs serà un altre, i aquestes opcions en tenim diverses.
0: La Penya Màlaga, ho hem explicat al principi, és un equip que s'ha quedat a les portes de l'ascens aquestes anteriors temporades, ha estat en moments a zones molt altes, però petites entrebancades els hi han fet caure. No sé com planteges tu aquesta temporada que teniu per endavant.
1: Mira, nosaltres, una de les coses que més clares tenim és, o per lo menos el que he viscut jo aquest any, com t'he dit abans, és que posar un objectiu a llarg termini sí, està bé, però s'acaba convertint en una pressió. Llavors, tenim molt clar el que està passant, parlant amb el David, amb l'Aitor, tenim molt clar el que està passant aquestes últimes temporades. Llavors, tenim molt clar que el més important és dia a dia. O sigui, nosaltres... Ens és absolutament igual el grup al que caiguem, ens és absolutament igual contra qui haguem de jugar, si hem de jugar contra el Prat, que ha pujat invicta, fantàstic, si hem de jugar contra el Sant Ildefonso, que és un titan a tercera catalana, fantàstic, cap problema, que vingui qui sigui, nosaltres hem d'anar dia a dia. No serà més important l'entrenament del dimarts que el partit del dissabte.
0: No sé com et definiries com a entrenador en una categoria com la tercera catalana, que, sent sincer, a vegades és difícil proposar amb la pilota, depèn de l'equip que tinguis davant.
1: Mira, nosaltres aquest últim, sempre parlaré des que estic jo, aquest últim any i mig hem intentat proposar, i segurament, perquè al final veus que ho pots fer, però no, els camps no, molts cops no ajuden, és una cosa que hem patit moltíssim aquest any. Llavors, per perfil de jugador, sobretot, si en tinguéssim un altre, doncs adaptaríem d'una altra manera, deixarem certs romanticismes d'un costat. Al final, la tercera catalana és molta brega, i sobretot que és que es juga en espais enormes. A partir d'aquí, nosaltres tenim molt clar el que hem de fer, creiem molt en això. Sí que és veritat que no ens hem posat encara, fins que no acabem de tenir la plantilla definida, a veure certs matisos que li volem donar, però la penya Màlaga respecte a la temporada passada, que ho van fer molt bé, perquè al final és el segon equip menys golejat, per exemple, tindrà canvis a nivell de joc, no combinarà tant. Això en estem molt segurs, perquè crec que els jugadors que tenim a més conviden a no combinar, sinó a córrer més.
0: Aquesta temporada anterior, la que ja han tancat, l'equip ha comptat amb un filial, el Vinyes Bolívar, que ha acabat pujant a tercera catalana. No sé com ha quedat això de que si la Màlaga podrà seguir comptant amb un filial o com es donarà la cosa.
1: Bueno, primerament felicitar a la Moli, que al final era totalment inesperat, i escolta'm, si han trobat allà. Aviam, jo aquí tampoc puc parlar molt, perquè al final no parlaré per boca de la penya Màlaga. Sembla ser que els seran dos equips diferenciats, que al final jugarem entre el mateix camp, però en això no hi ha problema. La relació entre clubs, jo tinc entès que és molt bona. És molt fàcil, també et dic, portar-se bé amb la Molí Vell, perquè la gent és maquíssima. Però a partir d'aquí, no ho sé, igual ens enfrontem, igual no. Bueno, si ens enfrontem, doncs mira...
0: Un derbi més.
1: A veure com ho fem la setmana d'entrenaments. És l'únic que penso.
0: Doncs ho veurem la temporada que ve. Entenc també, encara per confirmar, però amb ganes de derbi el Marianao, perquè aquest any, sent tercera catalana, s'ha omplert els dos camps, tant Marianao com la Parellada, amb ganes d'aquest derbi.
1: Si et dic la veritat, no. Personalment no. Jo sempre, el poc temps que vaig jugar, sempre he jugat al Marianao, sempre ho dic, i és el club del meu cor, em va costar molt marxar, no m'agrada jugar contra ells, vaig haver d'anar amb el Prat a la jornada 27 i no em va fer gens de gràcia, però bé, és futbol. A partir d'aquí, jo el que intentarem és recuperar, o sigui, ja no sigui el Marianao, o sigui qui sigui, recuperar l'essència del que ha sigut o ha estat la penya Màlaga, sobretot quan el portava David Carballo, en què vam fer l'últim ascens, a més va ser entrenador meu, llavors sé de qui parlo, que és recuperar una identitat d'un equip sobretot valent i agarrit, no sé si es diu així, però amb molt de coratge, amb molta personalitat. Fent bé el que ha de fer bé i intentar potenciar el que pot millorar. A partir d'aquí, hem de jugar contra el Marianao? Jugarem contra el Marianao. Hem de jugar contra la Moli? Jugarem contra la Moli. Final, qui més partits guanyi serà el que pugi. A partir d'aquí, pas a pas, com t'he dit abans.
0: Doncs per acabar, Marcel, no sé com definiries que es pot esperar la gent l'any que ve de la penya Màlaga i com afrontes personalment aquest repte de ser el nou primer entrenador de l'equip.
1: Amb molta il·lusió, moltes ganes, ja et dic, hi ha gent que el que m'he trobat, evidentment, mira una mica el DNI del club, no? Penya Màlaga, fèria, tal, no sé què. Bueno, és que a mi m'era igual de categoria, l'equip, ja et dic, que de primeres no se m'havia passat pel cap mai, o sigui, sempre quan jugava contra ells anteriorment i tal, és que no se'm passava pel cap, però quan veus a gent que està tan implicada, que li agrada tant, que està tan a sobre, és fàcil de decidir. Llavors, nosaltres el que proposarem, evidentment, serà tenir una identitat molt clara, molt clara, d'un equip que quan hagi de competir, competirà, sigui contra el primer o sigui contra l'últim, que sobretot ahir és on han faltat els punts amb els equips de sota. Que a final de 5 jornades estem amunt, somiem, que a final de 5 jornades no ens dona, que a final de 5 jornades estem primers i tal, doncs a veure com ho podem fer. És que ja et dic, pas a pas, l'únic que m'agradaria és tenir una personalitat marcada i enganxar la gent, que crec que és el que falta. Abans el David em passava un vídeo de fa uns anys i veies com quan jugaven a la Copa i veies com estava el camp i era al·lucinant. Llavors és el que buscaré, o sigui, és veure el camp ple, és el que vull. Però per això, evidentment, has de fer moltes coses bé. Això no és només demanar-ho, això és demostrar-ho.
0: Doncs ho veurem la pròxima temporada, que tant de bo vagi el millor possible. Marcel Pagès, nou entrenador de la penya Màlaga Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres, bon estiu i ens veiem la pròxima temporada.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.
0: I així acabem ara.
2: Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
3: Tanquem així aquest programa, una forta abraçada i fins demà.
4: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi i al WhatsApp 673 03 64 95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. I got

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda a tothom, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem el Fòrum Econòmic del Temps, que s'ha celebrat avui a Sant Boi, la sonda estratosfèrica de la Santboiana Nerea Millán o el Festival de Llibres d'Estiu a la Boctiga. Avui és dimecres, 17 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. El Fòrum Econòmic dona continuïtat al lideratge de Sant Boi a la reflexió sobre com gestionar el temps, Albert Vilà.
2: Sant Boi ha viscut un nou episodi de la seva capitalitat mundial de les polítiques pel temps 2026. La 24a edició del Fòrum Econòmic, trobada anual de l'Ajuntament amb el sector empresarial de la ciutat, s'ha centrat a reflexionar sobre com les empreses estan repensant la gestió del temps per tal de millorar el benestar dels seus equips, atraure talent i retenir-lo. Amb el títol Lideratge del temps i competitivitat, la trobada ha tingut lloc a l'Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu sota la conducció de la directora i presentadora dels Matins de TV3, l'Ariadna Oltra.
1: Escoltem l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, valorant aquesta jornada.
3: Fem una valoració molt positiva d'aquesta nova edició del Fòrum Econòmic de la nostra ciutat, perquè s'ha convertit novament en un punt de referència, de trobada i de retrobada de del gruix i dels representants més importants del teixit empresarial i econòmic de Sant Boi. Novament s'ha convertit també en un espai de reflexió sobre, en aquest moment, un tema cabdal, un tema que determina també l'èxit, la productivitat, la competitivitat i, evidentment, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, però en aquest cas dels treballadors i treballadores de les empreses, que és el temps, l'organització, la gestió del temps i totes les seves derivades, com la conciliació, la corresponsabilitat i, evidentment, la gestió dels temes dels horaris.
1: A més, el projecte Conciliació ha estat una pràctica inspiradora.
2: El seu objectiu és implementar al sector empresarial mesures de conciliació i equilibri al temps. El projecte posa a disposició de les empreses una eina d'autodiagnòstic per avaluar el seu grau de maduresa en pràctiques conciliadores i de benestar temporal.
1: El Fòrum ha volgut extreure una idea que ressalta la pròpia alcaldessa, concebre el treball amb les persones al centre i no tant la quantitat d'hores.
3: El treball ha de posar en el centre no les hores, sinó les persones. El temps no són hores, són també és gestió de les persones. I crec que les empreses, almenys molts dels exemples que avui han sortit, és fer com una mirada endins, no? Fer com un autodiagnòstic i un diagnòstic de quina és la situació i el punt de partida de cada una de les empreses en relació a com s'organitza el temps, a com es gestiona el temps, a com es treballa amb els treballadors i treballadores, aquest equilibri entre els temps laborals, personals, familiars, no? De generar aquest segell, aquesta conscienciació de que gestionar bé el temps i facilitar la flexibilitat, la conciliació, és un element d'excel·lència en les empreses i que això les fa, com deia abans, més competitives i més productives.
1: La Santboiana Nerea Millán ha fet enlairar una sonda estratosfèrica per convertir dades científiques en música.
2: La Nerea Millán, estudiant de primer de batxillerat de l'Escola Fundació Llor de Sant Boi, ha preparat un innovador treball de recerca que combina ciència i música. La jove estudiant ha culminat amb èxit l'enlairament de la seva sonda estratosfèrica des de Lleida. L'escoltem.
4: L'objectiu principal del projecte era recollir dades atmosfèriques com la pressió, la temperatura o l'altitud i transformar les dades de pressió en notes musicals mitjançant un sistema de sonificació en temps real. I amb això, el que volíem era explorar les condicions de l'atmosfera a gran altitud i apropar la ciència a moltes més persones d'una forma més entenedora i senzilla. Després de mesos de preparació, programació, proves i càlculs, finalment vam realitzar el llançament aquest dissabte i es pot dir que la missió va ser tot un èxit perquè la sonda va arribar a una altitud màxima de 30.446 metres, superant les previsions inicials, i la vam poder recuperar ràpidament després de l'aterratge. A més, tots els sistemes van funcionar correctament, el sistema de sonificació va estar funcionant durant tot el vol, la càmera va enregistrar imatges espectaculars de la curvatura de la Terra i el paracaigudes va permetre que tots els components arribessin en perfecte estat. Ara comença una nova fase del projecte que consisteix a analitzar totes les dades recollides, estudiar els resultats obtinguts i organitzar els vídeos i enregistraments del vol. Espero que tota aquesta informació em permeti extreure conclusions interessants sobre el comportament de l'atmosfera i demostrar que la sonificació pot ser una manera diferent i atractiva d'apropar la ciència a les persones. Estic molt contenta amb els resultats perquè el llançament ha superat les meves expectatives i ha estat el resultat de molts mesos de feina.
1: Com explicava la Nerea, ara la següent fase del projecte consistirà a transformar la informació obtinguda, com la temperatura, la pressió o l'altitud, en notes i patrons musicals. L'objectiu és crear una composició única que converteixi el comportament de l'atmosfera en una experiència sonora.
2: La iniciativa, desenvolupada per l'alumne de l'Escola Fundació IOR, destaca per la seva capacitat d'unir divulgació científica i creativitat artística i posa en valor el talent jove de Sant Boi en l'àmbit de la innovació.
1: Més coses. El passat cap de setmana, Sant Boi ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil.
2: Aquest dissabte, el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 persones que van morir al centre de psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Serret.
1: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre el 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials, la sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de la guerra. Marco Robles és investigador de l'estudi. Durant l'acte de dissabte l'escoltem.
5: Aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
1: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
2: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i de l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin en l'oblit.
1: Informació de servei, el camí de Cal Jové Alt es troba tallat a causa d'una incidència a la calçada per motius de seguretat. El camí queda temporalment tallat al trànsit fins que es puguin executar els treballs de reparació necessària.
2: Durant aquest període només es permet l'accés pel camí de Cal Penyasco a les persones titulars o usuàries de finques que no disposen d'un altre accés alternatiu i necessiten imperiosament realitzar alguna feina que no es pugui endarrerir. No es pot apropar a la zona afectada ni circular per les proximitats, ja que hi ha riscos que es produeixin noves incidències.
1: Recordem també que ja es troba en servei la piscina de la muntanya i que aquesta setmana s'ha celebrat la gala final del Sant Boi Talent, que va reunir els 12 millors projectes d'emprenedoria desenvolupats per alumnes de tercer d'ESO fins a primer de batxillerat. En aquesta setena edició hi han participat 476 joves de nous instituts i escoles.
2: El tercer premi va ser per a Mans que Brillen, de l'Institut Camps Blancs. La proposta busca donar visibilitat i oportunitats laborals a persones amb discapacitat a través de la creació i comercialització de productes artesanals. El projecte va ser mentoritzat per Star Future. El segon premi va recaure en vida 360 de l'Escola IOR. El projecte proposa una nova plataforma centrada en oferir serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de les persones des d'una perspectiva integral amb el suport de l'empresa Autovivo.
1: El primer premi, un viatge formatiu a Silicon Valley, va ser pel projecte Nura de l'Escola Sant Josep. La iniciativa planteja una solució innovadora orientada al benestar i la salut i va comptar amb el mentoratge de l'empresa Osteobaix. Moment de la cultura, perquè un any més torna l'Altaveu Frontera, que posa el focus en la creació emergent.
2: El Festival Altaveu torna amb una nova edició, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació. La convocatòria manté la voluntat d'acollir propostes molt diverses, des de les músiques urbanes fins al folk, al rock, al pop, la cançó d'autor, les músiques tradicionals o les noves experimentacions sonores.
1: A més, marquem a l'agenda una data especial pels i les fanàtiques de la literatura, ja que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris.
2: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigbert.
6: Bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
1: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània, amb la Laura Cera i la pròpia Cristina, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
7: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la botiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la botiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
1: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per una veu icònica d'aquesta casa, l'Israel Gordón.
8: Bueno, doncs la veritat que molt content que la Cris de la Doctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
1: El festival començarà a partir de demà, dijous 18 de juny, i tindrà una durada de pràcticament un mes. Fins al 17 de juliol teniu tots els horaris a l'Instagram de la botiga, on també us podeu inscriure com assistents.
2: Acabem l'agenda anunciant que el que ve aquest cap de setmana és l'estancament de les festes de barri, ara amb les de Ciutat Cooperativa Molinou. Escoltem el regidor de barri, Javi López, agent de carrer.
9: Quines ganes immenses de que comenci unes grans festes de barri com són les de nostre barri, Ciutat

0: Bé, i se'n buia. Comencem parlant de les novetats del Marianao Poblet, perquè tenim canvis a la porteria i al centre del camp.
1: Després d'anunciar les 6 renovacions, els dos jugadors que pugen del filial i el porter del juvenil que seguiran al primer equip del Marianao la pròxima temporada, el nou equip de David Rodríguez ha anunciat les seves dues primeres incorporacions, el porter Carlos Cabello i el migcampista Martín González. Tots dos han passat al CIA Cooperativa, on van aconseguir l'ascens a primera catalana. Ens explica com s'ha donat la seva arribada al porter Carlos Cabello.
2: Ficho por Marianao porque me llama Rodri, contacta conmigo y cuando tengo la reunión comenta su propuesta y su idea de trabajar. Me gusta, encaja con mi idea cada entreno. Tengo un entrenador de porteros, es un privilegio para mí poder tener un entrenador cada día. Lo que espero de esta temporada es disfrutar, ser muy competitivos y poder conseguir el objetivo al final, que es intentar estar lo más arriba posible. Si podemos hacer playoff sería increíble, pero bueno, poquito a poco, y la idea es esa. Encima coincidimos tres compañeros los que ya hemos jugado antes, y eso es genial. La verdad que eso hace mucho.
0: Pel que fa a la Copa, s'ha anunciat el fitxatge d'Arnau Gavalda, un guardameta provinent del Sant Cugat, i també tenim noves notícies respecte al Futbol Club Sant Boià, perquè el club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón.
1: Només ha jugat 11 partits aquest últim any. L'equip dirigit un any més per Alberto Triguero també compta amb 7 renovacions. L'última, lateral, Joel Martí. Finalment, l'equip de Sant Boi també ha fet oficial 3 fitxatges fins ara. Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, Iñaki Argüeso, procedent del Club de Futbol Gavà, i Joan Rubió, també procedent del Club Gavanenc. Hem parlat amb aquest últim per saber com s'ha donat el seu fitxatge.
3: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar tres cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
0: I acabem els esports explicant que aquest pròxim diumenge, 21 de juny, arriba la quarta edició de la cursa popular Ciutat Cooperativa Molinou.
1: Una cursa organitzada aquests 3 últims anys per Renes Cooperativa i que es celebra durant el cap de setmana de les festes de barri. Una cursa modalitat de 5 km, 2,5 infantil i amb la novetat de la caminata amb gossos per donar encara més vida a les festes del barri de Ciutat Cooperativa. Ens convida a la cursa el Cristian Guzmán, un dels organitzadors.
4: És una cursa molt casolana que mucha gente repite que viene fuera de Sant Boi por lo que demuestra, porque no tiene afán ninguno de beneficio y además lo recaudado se dará íntegramente a la Fundación de Lluís contra el Càncer. Es solo para pasárselo bien y eso en el ambiente se nota. Desde el speaker a los conserjes que vienen de los gimnasios de aquí de Sant Boi, que se lo pasan genial. Y cada año pues nos vamos superando por ese tema.
0: Pel que fa al temps, acabem aquest dimecres amb un cel serè durant tota la tarda i al vespre sense risc de pluja. Avui, ara a les 8, tenim uns 28 graus amb vent fluix de migjorn al voltant dels 10 km per hora, fet que farà que la sensació sigui agradable a mesura que avanci la nit.
1: De cara a aquesta nit, les temperatures aniran baixant progressivament fins als 23 o 24 graus abans de la mitjanit, amb vent cada cop més feble i un cel que continuarà completament serè. Pel que fa demà, repetirà la mateixa tònica, domina el sol de bon matí fins al vespre, sense precipitacions i amb calor intens al migdia. Les màximes tornaran a enfilar-se fins als 33 graus, mentre que la mínima quedarà al voltant dels 22.
0: En resum, tenim un vespre tranquil, cel serè, temperatura molt agradable per sortir al carrer i sense previsió de pluja. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 17 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de 8:45 amb el Radiofonia. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dijous al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-6495. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Radiofonía.

escrita al WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

Ara ballaré una mica.

0: Benvinguts al nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 206 quilòmetres de Ràdio Sant Boi, en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudència Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el Premi, que ens ha permès tirar endavant tot aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui som molt lluny de casa, som tan lluny de casa, Sergi, que estem en un altre país, fins i tot. Sergi, ens expliques on parem?
1: Doncs sí, avui som a Andorra, més concretament a la seu de l'editorial Torta Libros, i això ja us donarà una pista, diguéssim, d'un dels nostres anfitrions avui.
0: Exacte, doncs sí, avui hem travessat la frontera i aquest cop no parlarem amb cap llibreria ni amb cap biblioteca, perquè l'esperit de Lecturistes, com dèiem, és conèixer projectes literaris arrelats a la terra, i en aquest cas hem volgut conèixer i reconèixer el teixit editorial andorrà que s'esforça per publicar en català. Per fer-ho, avui tenim tres anfitrions que representen tres editorials de caràcter molt diferent. Comencem per en Jan Arimany, de Trotar Libros Editorial, que a més doncs, ens ha cedit aquest espai per poder gravar, així que gràcies.
2: Moltes gràcies i benvinguts.
0: També tenim amb nosaltres en David Galvez, de l'editorial Medusa. Hola, David.
3: Hola, Medusa.
0: I també tenim amb nosaltres l'Oliver Vergés, de Anem Editors. Hola, Oliver.
4: Hola, bones.
1: Bé, us agraïm als tres la vostra predisposició per explicar-nos els vostres projectes. Nosaltres coneixem una mica el panorama editorial català i és un món que ens interessa molt, tot i que venim d'àmbits molt diferents, però desconeixem molt el panorama editorial andorrà, i crec que el lector mitjà de Catalunya doncs, també el deu desconèixer. Així que doncs, ens interessa molt que ens expliqueu com ho feu en un altre país, però de parlar catalana també, això d'editar llibres, i esperem que, doncs, que els nostres oients els interessi també molt del que ens podeu explicar. I bé, jo crec que el que hem de fer primer doncs, és presentar les vostres editorials. Jan, Trotar Libros compleix ara 5 anys, i bé, com vas arribar tu a ser editor?
2: Bé, realment va ser una mica una fugida endavant, un somni, jo era advocat, però el blog de ressenyes literàries i el canal de YouTube va anar creixent. Vaig començar a conèixer diferents editors, em vaig anar enamorant de l'ofici i vaig entrar en el sector editorial català, però em costava molt trobar l'editorial a la que jo encaixés completament i aconseguir-hi feina, no? Perquè és un sector molt complicat, molt precari, molt tancat també, i al final la fugida endavant per no tornar a l'advocacia va ser llançar-me al buit i crear la meva pròpia editorial, i així és com va néixer Trotar Libros Editorial aquí a Andorra.
1: I fa 5 anys d'això, per tant,
2: anys.
1: Va funcionar, de moment va funcionar.
2: Sí.
1: Llavors, si haguessis de descriure la teva línia editorial, com la descriuries?
2: Al final, la línia editorial, en aquest cas, és molt personal, perquè Trotar Libros Editorial és la primera editorial que sorgeix precisament d'un canal de YouTube, i per tant, tinc la llibertat, però també el deure, no?, de seguir molt els meus gustos, els llibres que em criden l'atenció i m'enamoren. Però la línia principal és clàssics injustament oblidats de literatura, de diferents literatures de tot el món, llibres que són imprescindibles, que han configurat d'alguna manera l'imaginari, la manera de veure el món de moltes cultures, i portar-les, donar-los una segona oportunitat o fins i tot una primera, perquè moltes vegades són inèdits, en català o en castellà. Un exemple d'això és Solitud, de Víctor Català, no? Que per nosaltres és un clàssic, doncs, com Mercè Rodoreda, que ha influït doncs, en Irene Solà, no? una de les veus més prometedores actuals de la literatura catalana, i que està present a tot arreu, doncs, en castellà no es coneixia, no? Doncs intento fer això amb altres literatures també.
1: David, Medusa també té 5 anys, 2026 compleix 5 anys.
3: Sí, diria que sí, ara aquest estiu, no?
4: Sí.
1: Com sorgeix el projecte de Medusa?
3: El projecte el portem conjuntament amb l'Oliver, perquè l'Oliver, a banda de ser un dels editors d'Anem, és un dels editors de Medusa.
1: Clar, l'Oliver tindrà dos barrets avui. Però...
3: Sí, li intentaré treure feina, però bàsicament el projecte neix d'una proposta que li faig a l'Oliver, que no tenia res a veure en crear una editorial. De fet, tenia a veure en que ell ja estava treballant amb Anem i de manera molt efervescent, i jo em sembla que col·laborava en aquell moment com a autor per primera vegada amb l'editorial, i vaig veure que aquí hi havia alguna cosa, que sabia el que feia i que m'interessava l'editorial Anem com a dinamitzador aquí a Andorra, i la idea va ser jo conec molts autors de l'àmbit català perquè fa anys que escric, perquè havia format part d'una revista de lletres aquí a Andorra que es deia Portella, on també vam tenir molt contacte amb escriptors de Catalunya, i per tant l'oferta va ser: vols que dugui jo una col·lecció de literatura catalana contemporània? Crec que puc tenir accés a un grup d'escriptors interessants i podria fer aquesta feina. I la resposta va ser, després d'un temps de meditar-ho, fem una editorial. Ah,
1: perquè fer una col·lecció com pot fer una editorial directament.
3: Sí.
1: I a Medusa què publiqueu, doncs?
3: Doncs aquesta era la idea inicial, no? El nucli era, en català, treballar veus contemporànies, autors contemporanis, però ja coneguts, eh? És a dir, jo ja anava a buscar un perfil d'autor que ja havia publicat diversos llibres i que a mi m'interessava com a lector. Per tant, una col·lecció de literatura contemporània literària. Fem prosa, però bàsicament la ficció i la literatura és el que a mi em va cridar l'atenció en un primer moment. Després hem diversificat molt, començant perquè vam canviar la idea i ja no vam començar només en català, sinó que quan vam estrenar-nos vam obrir amb quatre col·leccions de cop, dues en català i dues en castellà, no? Que són com dues col·leccions geminades, no? A partir d'aquí hem anat evolucionant. Quin remei, no? Hem fet algun rescat de clàssics catalans, hem fet alguna traducció d'obres d'autors andorrans al castellà, suposo que anirem parlant, però hem anat diversificant. I la part castellana la vam començar pensant en dur autors sud-americans no molt coneguts o amb obra una mica estranya cap aquí, cap al territori espanyol, diguéssim. Això ho hem anat afluixant, suposo que ja en parlarem, però l'inici era això, catalans contemporanis, i hem anat tocant una mica de tot.
1: Molt bé. I Oliver, doncs anem a editors, com ja ens deia el David, ja fa més temps que corre, gairebé esteu a punt de fer 20 anys, vull dir que ja és una llarga trajectòria. I tu com vas entrar en el món editorial?
4: Bé, jo hi vaig entrar quan vaig acabar el meu pas per la universitat. Jo em vaig formar com a historiador i al final vaig estar uns 10 anys entre la carrera, el màster i el doctorat, i quan vaig sortir una mica era, aviam què faig, no, ara de la meva vida i cap on tiro, no? I el món de la universitat no em semblava gaire prometedor. Després he vist que el món de l'edició tampoc és que ho sigui gaire. Però, més.
1: Molta gent ve enganyada aquí, però ja de seguida ho descobreix.
4: Exacte, no? De seguida arribes, no, a la conclusió. És veritat que jo penso que en el cas del món universitari en aquell moment hi havia una precarietat total, de fet encara hi és, i jo tampoc no em veia seguint, no, aquesta carrera. Jo sempre he sigut una mica un ànima lliure i m'agrada una mica poder fer una mica de tot, i em va sortir la possibilitat de començar a treballar a Edicions Salòria de la Seu d'Urgell, que és un segell d'àmbit local, perquè jo ja havia publicat amb ells un llibre d'història, i a partir d'aquí doncs vaig començar a trobar en aquest món editorial. A casa sempre hi havien hagut llibres, jo a partir de final de l'adolescència també havia estat bastant lector i m'hi vaig sentir molt còmode en aquest espai. Anem Editors ja existia, s'havia fundat el 2007, però havia publicat 3 o 4 llibres, havia nascut gairebé com a hobby per part del Josep de Llarès, perquè ell de jove havia volgut muntar una editorial, no va tirar endavant el projecte, i doncs sempre li va quedar una mica la idea de aviam com ho recupero, no? I del 2007 ho va recuperar, però eren publicacions molt petites, i en un moment determinat ell, quan es jubila, decideix doncs intentar impulsar una mica més el segell editorial. I és en aquell moment en què, tant per la relació personal i familiar que teníem, que em proposa dir: escolta, per què no vens també a col·laborar una mica amb l'editorial? Inicialment doncs començo a practicar fins i tot amb alguna maquetació, alguna cosa que era molt puntual, amb les xarxes socials, i a partir d'aquí doncs hi arriba un moment que jo veig que Edicions Salòria doncs penso que ja no tinc més continuïtat i que vull doncs iniciar una mica el meu propi projecte. I el Josep em diu: doncs mira, escolta, més que iniciar el teu propi projecte, et deixo les claus de l'editorial i tu a partir d'aquí doncs tira. I això va ser finals del 17, principis del 18, i des d'aleshores doncs aquí estem.
1: Molt bé. I quina és la línia que teniu a Anem?
4: La línia editorial sempre ha sigut focalitzada en Andorra, és a dir, al final una col·lecció de poesia i de narrativa també vinculada molt a Andorra, Otondorrà, Pirinenc, però, clar, evidentment, doncs, el meu àmbit de coneixement és la història i jo el que volia portar doncs, era per aquesta part. Llavors, jo crec que des de la meva arribada a l'editorial hem tirat molt cap a l'àmbit de l'assaig, no diria només històric, també de temes més amplis, però penso que ara mateix, en proporció, doncs, l'assaig té un pes important, l'assaig històric, i després el que hem intentat també és anar traient una mica la puteta, si podem, en l'àmbit pirinenc, també més vinculat per la part històrica, i també una mica temes més amplis, no? que això ens està costant una mica més, era una mica la idea que volíem seguir, però costa una mica doncs, de trobar aquesta entrada en el mercat que ens permeti consolidar, però igualment doncs, anem traient una mica els capritxos, no? Que històrics que a mi tant m'agraden i si podem doncs els anem tirant endavant.
0: Per això esteu a l'editorial, no?
4: Exacte, sí, per això em van donar les claus.
0: Exacte. Va, doncs hem reunit aquí a tres editors andorrans. Jo volia fer la pregunta una mica capciosa, no em faré més de capcioses, però on són les dones? Tenim editores també andorranes i altres editorials aquí a Andorra per a les vostres tres?
2: Sí. Sí, bueno, l'Àngel Sandri, que és l'editora d'Editorial Andorra, que és l'editorial històrica, diguéssim, d'editorials, diria, més importants, no? A nivell de representativitat potser seria l'única editorial que falta en aquesta taula, i ara l'està portant ella. Després també hi ha editorials més petites que també són editores les que ho porten.
4: Sí, jo també penso en la Històrica Límits, que ara la porta el Marc Miró, però que en el seu moment va ser fundada per la Maria Àngels Vilana i que va tenir doncs, un paper importantíssim, no? I de fet la Maria Àngels encara és un... Bueno, penso que té un paper important encara a la cultura andorrana en aquest sentit. Ara ja no fa d'editora, però també doncs, podríem parlar de la seva llarguíssima trajectòria.
1: Ens quedem més tranquils. Bé, ara us faré la pregunta, perquè diguéssim és un dels motius principals que ens ha impulsat a voler parlar amb vosaltres, perquè sabem que hi ha moltes editorials catalanes a l'àmbit de Catalunya que publiquen en català, que els hi costa molt quadrar números, diguem. Llavors, es pot viure d'editar llibres només fixats en el mercat andorrà? si ho publiqueu només pel públic andorrà, diguem?
4: Jo crec que és una mica... és complicat. És complicat. Jo penso que es pot si s'assumeix que, evidentment, no, el que parlàvem abans de la precarietat, és a dir, si s'assumeix aquesta idea de precarització del sector, de que és complicat que en pugui sortir gaire cosa més del sou base doncs, per mantenir una persona i encara gràcies, si assumim això, sí, se'n pot viure. Però és cert que és enormement complicat i que jo mateix la tasca d'editor l'he de compaginar amb altres tasques puntuals, doncs, col·laborant amb el Diari d'Andorra, fent alguna docència puntual a nivell universitari, o fent també recerca històrica. Per tant, si només fos estrictament de la part editorial, seria difícil. Però sí que és cert que, com a mínim en el meu cas, la pota principal de l'editorial és Andorra i que justament si jo m'hagués de valdre per un mercat, aquest només seria l'Andorra. En canvi, l'altre, és a dir, el mercat que hi hauria fora d'Andorra, cada cop va guanyant més importància, però segueix sent un complement, un accessori. Sí que estem notant, i això també penso que és una cosa per estar-ne contents, que és que les publicacions andorranes que arriben a través de la distribució a Baixa Catalunya cada vegada doncs, estan generant més interès i que em sorprèn perquè de vegades, doncs, allò típic, no? Produeixes un llibre, no sé, 500 exemplars i dius, bueno, n'envio 50 o 60 a Baixa Catalunya per si algú li interessa doncs, un tema com es va viure la pandèmia aquí a Andorra, no? I resulta que de seguida doncs, truquen i diuen, escolta, que necessitem més. Per tant, doncs, bueno, hi ha un interès. Evidentment, estem parlant d'unes xifres molt testimonials, però que fa 4 anys jo no detectava doncs, aquesta realitat.

0: una qualitat, no hi ha cap problema. Crec que el lector català no té cap problema en llegir qualsevol mena de literatura. Però tenim aquesta cosa encara des d'Andorra, no?, de sentir-nos petits de vegades, i potser no és tan real, eh? Potser pot funcionar. De fet, nosaltres estem més enfocats, més encarats al mercat de Catalunya que no pas al purament local. Tot i que, clar, quan publiques autors locals funcionen molt bé aquí.
1: Clar, és a dir, tu, Jan, que publiques sobretot doncs, autors morts, però així més en tens un de viu, que més és català, sí. No?
0: I no està fotut, eh?
1: No està fotut, esperem.
2: Però sempre dir que està mort per dintre.
1: Sí, bueno, sí, pel que escriu, sí, potser sí, sí, Antoni Sala. Però clar, tu, segurament la teva perspectiva ja era publicar pensant en mercats de fora d'Andorra, no?
2: Sí, jo només en el mercat andorrà seria absolutament inviable trotar llibres editorials. O sigui, l'editorial al final té les seves fortaleses, no?, i té les seves debilitats. Segurament les seves debilitats és que moltes vegades són llibres per un públic molt reduït, són clàssics, que els clàssics mai estan entre les llistes de més venuts, no? I la seva fortalesa és que prové d'un canal de YouTube on ja hi ha públic que, sigui per bé o sigui per malament, coneix el meu criteri, no?, i de vegades hi confia, i em trobo que, per exemple, l'editorial arriba a Mèxic i ja hi ha lectors a Mèxic que estan esperant que arribi, recuperant l'exemple anterior, no?, Solitud de Víctor Català, perquè ve amb el segell una mica Trota Libros Editorial, perquè ve amb la meva recomanació personal, no?, i això és ha sigut una gran oportunitat per l'editorial per expandir-se a través de molts territoris, no? I ha fet que viable un editorial que sobre el paper té molt poc de viable, no? Clàssics, amb tapa dura, mil pijades, no?, que jo hi volia posar, i això és el que ho sosté. Evidentment, només amb Andorra, amb els punts de venda d'aquí a Andorra i el públic andorrà, l'editorial no tindria prou múscul, és evident.
1: Clar, era tu publicant en castellà, o sigui, la teva línia en castellà es troba gairebé a tot el món, no? Des d'Andorra al món sencer.
2: Al món sencer, alguns països d'Amèrica Llatina i a Espanya, sí.
1: Ja està, el món s'acaba aquí. I escolteu, i no us heu fixat mai en el mercat francès? No heu pensat mai a això, que el teniu a prop? No interessa?
3: Nosaltres hem intentat fer, no diria alguna incursió pròpiament en el mercat, però sí que hem intentat fer algunes traduccions en francès. De fet, algunes les tenim publicades a l'editorial, però aquí ens trobem algunes barreres. Primer de tot, que la distribució a França segueix uns canals una mica més complexos que en el cas que català i espanyol, i que per tant doncs aquí tenim més complicacions, i que clar, per molt que ens fixem en aquest mercat, per el nombre de publicacions que tenim, ja sabem que si tu no tens una regularitat amb el nombre de publicacions i amb les novetats que tu treus, treure allò un o dos llibres molt esporàdicament no justifica tenir una distribució, i per tant ja tens dificultats per la comercialització, la distribució, i és una mica complicat. Tot i així, hi ha, crec que, obra traduïda al francès que també ara s'està traduint al castellà. És a dir, es va començar una mica més pel francès l'autor andorrà, i ara s'està fent més la traducció al castellà. Però ja us dic que cap a França ens ha costat una mica més.
1: Després, si no t'hi fiques de cap,
3: totalment,
1: publicar regularment, i clar, això és un esforç.
3: Al final és el que diem sempre, és a dir, sempre faig la comparativa de l'editorial, allò, una pedra que tires a l'aigua, no? Al final l'epicentre és el que és, i després les zones expansives, a mesura que s'allunyen del lloc, tens més dificultats. En el cas de la nostra editorial, Anem, és molt clar que l'epicentre és Andorra. El Jan, per exemple, ha aconseguit doncs que aquestes onades es mantinguin en un espai molt, molt ampli, però perquè doncs també ell ha aconseguit fer-ho a través de les xarxes, no? Si no fos a través d'aquesta via, tu has de tenir alguna presència més presencial, més física, i això jo penso que és bastant complicat, d'intentar compaginar un mercat com és el català, l'espanyol, i a més el francès alhora. Seria, jo penso, una bogeria per microeditorials que són com les que tenim aquí.
1: Esclar. I ara, bueno, hem vist que realment cada una de les editorials és molt diferent, té uns objectius diferents. Com veieu, o sigui, el moment actual que esteu vivint com a editorial, com el veieu, diguem, com si us sou optimistes, no sé com dir-ho, creieu que estem en un bon moment com a editorial?
2: Sí, sí, sí, jo crec que ara mateix en el sector editorial andorrà és una època daurada. Altra cosa és que jo soc un pessimista nat i sempre penso que l'any que ve tot s'anirà a pastafang, no? Però
1: una cosa és la personalitat. Una pandèmia.
2: Sí, sí, sí.

0: penso que està a punt d'arribar algú, o no cal que arribi res, ja ens la fotrem sols, sense cap ajuda. Però clar, dintre de que és un sector precari, és un sector difícil, és un sector que realment apostes amb cada llibre, que això és aquí a Catalunya, a tot arreu, crec que és un molt bon moment a Andorra. A més, són diverses editorials, però que no ens trepitgem, que cadascú, com tu has dit, no, té uns objectius diferents, té una línia editorial diferent, ens ajudem, estem units a l'hora de demanar, no, també moltes vegades suport d'institucions o sensibilitat per part de l'administració pública. Ens estem trobant amb una administració, doncs, que ens ajuda amb allò que pot, dintre de les dimensions de l'administració andorrana. Ens estem trobant, com ha dit l'Oliver, no, amb un interès creixent cap al que s'està fent aquí a Catalunya i a Espanya. Així que jo diria que és un molt bon moment. Segurament, com no n'hi ha hagut cap altre abans en la història d'Andorra.
1: Sí, perquè jo crec que hi ha hagut moments previs en què l'edició andorrana ha viscut un boom important, com era l'època en què aquí s'imprimien llibres que a Espanya no podien ser impresos, i per tant aquí, doncs, l'editorial d'Andorra va tenir un paper fonamental. Casal i Vall també, doncs, va ser importantíssim en aquell moment, però el que es publicava era producció forana. Aquí gairebé que es feia molt la feina d'edició i d'impressió per després, doncs, poder-ho fer des d'un territori que no fos l'estat espanyol. En canvi, ara el que estem vivint és el boom de les editorials andorranes, en bona part en producció pròpia d'autor local o d'autor pirinenc, no? I això jo penso que és el gran canvi, i és el que ens fa que ara puguem pensar que estem a l'edat d'or, i que ara aquell moment, que fins aleshores era l'edat d'or, ara ja és l'edat de plata, no? Perquè realment ara, doncs, el moment és més que oportú.
2: I agafant una mica el fil d'aquest suport institucional que comentava ara el Jan, que teniu, perquè sabem, per exemple, com dèiem, no? Coneixem molt el mercat català, sabem que, per exemple, a Catalunya, doncs, hi ha subvencions per la publicació de llibres i tal, però no coneixem com és això a Andorra. Teniu aquesta mena de suport, o és més un, no sé com dir-ho, un reconeixement verbal, no? Que us tenim suport, sí. Però teniu suport també en aquest sentit?
3: Tenim suport, sí. No és només això, predisposició pura, sinó que hi ha un suport clar a l'hora de tu defensar un projecte. Et recolzen si consideren que té cara i ulls. Doncs l'Associació d'Editors d'Andorra té un conveni amb el Ministeri de Cultura que marca una mica quines són les pautes a seguir. Vull dir, no és només una qüestió de bona voluntat, sinó que realment és un ajut que ens salve, no? Perquè sense aquest complement potser tindríem moltes més dificultats encara.
2: Perquè veiem que, per exemple, se m'acut a mi un, però si n'hi ha d'altres, doncs també m'agradarà saber-los, no? Per exemple, a la Setmana Llibre en Català veiem que, a més, no, hi ha una caseta de publicacions també d'Andorra i tal. Per tant, no només s'incentiva l'edició, sinó que també us donen facilitat perquè es faci difusió de la publicació que es fa aquí.
1: És a dir, jo crec que des de que l'Associació d'Editors, doncs, s'ha reprès amb força, el que han fet és molt de lobby, realment, doncs, de les editorials agremiades, de defensar una mica quins són els nostres interessos. És evident que Andorra és un país petit i que, per tant, doncs, una mica cada editorial aquí, per arribar als punts de venda, tothom ja es pot fer una mica la guerra pel seu compte, però que a l'hora d'anar fora d'Andorra i d'internacionalitzar el llibre d'Andorra, tenint en compte que, a més, els problemes que tenim amb la frontera, que això també en podem parlar, que segurament és un àmbit força desconegut, el Ministeri de Cultura ha entès que ens han de donar suport per la internacionalització, i la internacionalització passa per estar, doncs, com a mínim en els tres àmbits en els quals, doncs, nosaltres hem de tenir presència. El primer és l'àmbit pirinenc, per això, doncs, anem a la Fira del llibre del Pirineu d'Organyà, que cada vegada, doncs, està guanyant més entitat i que per nosaltres és fonamental, és la nostra fira, la que ens sentim més pròpia. Després, evidentment, en tot l'àmbit catalanoparlant, és a dir, som un país de llengua catalana i la majoria de coses que es publiquen a Andorra són en català, per tant, hem de ser a la setmana, i el Ministeri col·labora, doncs, tant amb l'estand com fins i tot amb subvencions per tal de poder fer viable aquest estand, que puguem tenir una col·laboració personal al transport dels llibres, per tant, aquest paper hi és. I des de fa 4 anys, aquesta serà la quarta edició, també a l'àmbit espanyol, anant a la Feria del Libro de Madrid, on també tenim una caseta pròpia. I per tant, doncs, s'ha entès una mica que ens han de donar aquest suport i que nosaltres responem doncs, portant doncs, el catàleg tant en castellà com en català doncs, a tot arreu, no? Sobretot també a Madrid que portem català i castellà, i fins i tot l'any passat es va fer, ells mateixos ho poden explicar millor que jo, que hi van ser una incursió a la Feria del Libre de Guadalajara també amb el suport del Ministeri. Per tant, penso que estem treballant molt de la mà, i que és un, potser és un desavantatge que siguem un país petit a l'hora de tenir potser un àmbit de subvencions més desenvolupat com pot ser el de Catalunya o Espanya, però alhora sí que tenim la capacitat de tenir les institucions molt a prop. I aquesta facilitat és el que ens permet moltes vegades poder treballar conjuntament uns i altres, que a mi se'm faria impensable que si fóssim una associació d'una comarca catalana que poguéssim anar a parlar doncs, amb el ministre espanyol de torn i dir-li, escolti, és que volem anar a la Fira del Llibre de Guadalajara. No, se'm faria una mica estrany i complicat d'imaginar, i en canvi aquí és el nostre pa de cada dia.
3: Sí, i si em permets, més enllà de l'ajut, més d'això, us ajudem a promocionar, us donem alguna subvenció, som uns interlocutors del Ministeri de Cultura en temes que a ells els interessa, això, veure el posicionament doncs, dels escriptors en alguns casos, dels editors en uns altres, no, d'altres associacions culturals, però és un contacte molt directe, vull dir que si ens necessiten per alguna cosa perquè volen saber el nostre parer, és tot molt fàcil i molt directe.
2: Quan és la fira aquesta d'Organyà? Per qui no la conegui, que, o sigui, que a mi em sonava però no la tinc ubicada al calendari.
0: No sé si és mai, us encantaria aquesta fira.
3: Us ho passaríeu molt bé. I aquest any amplien, han allargat un dia
1: més. Sí. Sempre és el primer diumenge de setembre. Per tant, aquest any coincideix 4, 5 i 6. És a dir, és el primer diumenge de setembre i llavors ens fan 3 dies. Divendres, dissabte i diumenge.
4: Setembre, la setmana, Libre is Libre, tot anem empalmant.
1: Sí, totalment.
3: Sí, però ara em sembla que hi ha més distància entre la fira...
1: Hi havia hagut èpoques que el primer diumenge coincidien, recordeu quan feien la setmana del llibre en català, l'11 de setembre, havíem de gairebé duplicar-nos.
3: Ara hi ha més espai.
1: Sí, no passa.
4: Haurem de demanar nosaltres una subvenció al govern d'Andorra per la benzina, per tots els llocs que hem d'anar.
3: Demaneu.
2: Que ens donin més dies de vacances.
3: També. Us interessa la part dels llibres i potser dels embotits, també.
4: També. Ja ho apunta, bé, amb el calendari.
2: A mi, ja per fer el xafarder, m'ha fet gràcia allò de les duanes, que evidentment no ho conec, que heu dit que teniu...
4: Què
2: passa amb les duanes?
0: No, sempre.
2: Si es pot explicar.
1: No ho
2: conec.
1: Si em puc posar allò, no vull fer farragós, però una mica tècnic.
4: Tenia algo de declarar.
1: Sí, una mica el
3: cavallero.
1: El concepte és aquest. Aviam, clar, la majoria de persones que ens estaran sentint tindran molt interioritzat la idea de Unió Europea i de la no existència de fronteres ni per persones ni per mercaderies, però com bé sabrà també molta gent que hagi vingut a Andorra, quan es ve aquí al país doncs s'ha de passar una frontera, i això no només inclou persones, sinó que també inclou mercaderies. Doncs Andorra és un país tercer respecte a la Unió Europea, hi ha un conveni amb Espanya per tal de poder comerciar que elimina qualsevol tipus d'aranzel pels productes. Per tant, tot i ser un país tercer, no estem sotmesos als aranzels que podrien tenir doncs, a altres països de la resta del món si volguéssim portar productes a l'estat espanyol, però en el cas dels llibres sempre diem que sí que hi ha uns aranzels burocràtics. Per què? Perquè nosaltres, quan hem d'agafar els llibres des d'aquí a Andorra i exportar-los a l'exterior, nosaltres primer de tot hem de fer un avançament de l'IVA. Per tant, això diu, si has d'enviar doncs, un paler de llibres, vol dir que tu has d'assumir aquest avançament de l'IVA, i que si aquests llibres no tornen en menys de 6 mesos, tu que t'hi ve ja no els recuperaràs mai. Per tant, ja és una inversió que tu has de fer. A més, has de pagar uns transitaris, que són un seguit de persones que s'encarreguen de fer-te totes aquestes declaracions duaneres amb tot plegat. El transport normalment també l'has de passar en un tercer, perquè si ho has de fer tu mateix també has de tenir un coneixement de tota aquesta burocràcia. I a més, encara et trobes amb el problema que si tu portes directament aquest llibre en una llibreria, com a empresa andorrana, el llibreter ha de tenir una comptabilitat paral·lela perquè li està portant una empresa d'un país tercer.
3: Un producte exòtic.
1: Exacte. I aquesta persona dirà, home, és que si només he de demanar un llibre, com he de fer una declaració a part, que és un merder espectacular. Llavors, aquí tenim unes problemàtiques que hem anat solucionant de moltes maneres. Una d'elles és, per exemple, imprimir els llibres ja fora del Principat, i això ens permet que ja no hagin de passar aquesta duana i que només pugin aquells llibres que nosaltres venguem aquí, però els que hagin d'estar fora. Bueno, és una mica trobar els elements, però estem sotmesos a aquesta dinàmica i a aquesta problemàtica, i això és una de les coses que intentem resoldre i que està sent complicat. Però clar, moltes vegades quan tu parles de mercaderies, clar, la persona de la duana no fa la diferència entre el tabac, l'alcohol, els mitjons, la roba, els totxos o el que sigui, i els llibres.
0: Clar, però no? El concepte de contraband de llibres.
1: Exacte. És a dir, nosaltres estem obligats...
4: A fer-ho per allà tu, o no sé què.
0: Llibes tabac o no, llibes llibres.
4: Què dius?
2: Però sempre fem una petita aturada musical i aquest cop li hem demanat al Jean que triés. Bé, sabíem que triaries o bé l'Oreja de Van Gogh o Manel, això ho teníem claríssim. En Jean ens ha triat 20 de enero de l'Oreja de Van Gogh, una cançó del 2003 que van
0: incloure... Molt representativa d'Andorra, eh?
2: Sí, Andorra.
5: Soy cómico.
2: És cómico.
4: T'expulsaran, no?
5: No hi ha dret.
2: Cançó del 2003 que van incloure el seu disc Lo que te conté mentre t'hacies la dormida. Llavors, per què aquesta cançó? I la segona pregunta que tinc és si ja tens entrades pels concerts.
0: La segona pregunta, sí.
2: Sí.
4: Diu que està cantant molt bé la Maya.
1: Sí.
0: No m'ataqueu la Maya, eh? Abans heu preguntat la broma que no es pot fer d'un andorrà, que és una broma que no es pot fer al Jean Arimany.
2: A Jean Arimany, no?
0: A la Maya no se l'ataca, se la respecta. Sí, ja tinc entrades pel concert de Barcelona. Per mi és molt especial aquest retorn. El porto somiant des que jo era petit, era adolescent, preadolescent, quan se m'anà la Maya, no? Ja ha tornat i és màgic.
4: El David està
5: és un programa d'humor, això.
4: No preveníem que fos literària, tampoc, no?
0: I el 20 de enero és una cançó que m'ha acompanyat sempre, que és una de les meves cançons preferides, i el primer llibre de l'editorial, La Guàrdia, al mirar els dimecres del mes de gener, que les punxes, la meva distribuïda, treu els llibres els dimecres. I havia de triar un dimecres, i vaig triar aquell dimecres perquè era 20 de gener. I ja, des d'aleshores, per mi també és molt representativa d'aquell moment de gènesi de l'editorial.
2: O sigui, hi ha tota una història aquí.
1: Un simbolisme, una mitologia al voltant d'això. És
5: llàstima que se'ns vegi, perquè jo brando el cap tota l'estona que no.
4: Però això,
5: que això
4: farem,
5: no pot ser.
4: Farem clips especials de, mentre amb la veu de gent de fons i de tu fent així.
0: No s'ha de valorar la bona música, no passa res.
2: Som i escoltem-la.

0: Bé, sabem que a banda de dedicar-vos a la complicada tasca d'editar llibres, com s'està veient en aquest programa, us coneixeu molt bé i feu molta pinya. Així que ens agradaria que ens destaquéssiu què és el que més us agrada o que més admireu dels catàlegs dels vostres companys. Clar, aquí demanarem doncs, que el David faci la part d'Anem, de Medusa, perdó.
1: Dels altres dos, què és el que més m'agrada dels catàlegs? De la part d'Anem, a mi hi ha una banda de divulgació que no és tan purament acadèmica o històrica en el sentit dur, divulgació del país, d'històries de persones del país, no? De vivències, d'una literatura més de memòria, que m'interessa molt, que trobo molt, molt, molt vàlida. I després hi ha una part també de divulgació, de simbologia i de costumari del país, que trobo que estan fent molt bé, amb el Jordi Casamajor, per exemple, en tot aquest tema. Em sembla que ha explicat tres llibres del Jordi fins ara. És una obra molt, molt valuosa que a mi m'atrau molt. I per la part del catàleg del Jan, doncs trobo que el que està fent amb el James Baldwin en català és molt meritori i que està creant un cànon, que així es fan les coses, no? Perquè tenir literatura catalana vol dir tenir bona literatura traduïda al català i incorporar tots aquests temes i aquests autors potents i aquesta visió i aquest vocabulari, no des de l'àmbit acadèmic, no el vocabulari que ja hem llegit en assaig, sinó literari, penso que està molt bé. Aquí em fa una mica d'enveja i tot.
2: Bueno, jo en el meu cas, Medusa, evidentment, que en soc part, no puc dir gran cosa, però sí que puc dir una cosa, que és que, evidentment, el David fa molt la part d'editor literari de Medusa, molt més que no pas jo, és a dir, és un 95-5, si haguéssim de fer els percentatges, i en el seu cas ell em va descobrir autors que ell ja coneixia d'aquests contactes que tenia, que a mi m'han sorprès, no? Autors en castellà que no m'imaginava mai que poguessin passar després per les nostres mans a l'hora de publicar-los, i que penso en Quiroga o en Luis Harris, per exemple, el llibre que vam publicar solamente una vez, que realment doncs, han sigut per mi també descobertes, no? I que això també és una part de la gràcia de ser editor, descobrir coses que no t'esperaves. I per la part d'en Jan, jo crec que és que tot el catàleg és incommensurable, no? Al final estem parlant de clàssics, ell en diu clàssics injustament oblidats, però clar, quan pensem en clàssics pensem en llibres que són coneguts per tothom, que després no vol dir que tothom se'ls hagi llegit, no? Però els típics, no? L'Odissea, la Muntanya Màgica, totes aquestes coses que diguéssim que estan en els catàlegs o en els currículums escolars. I jo penso que el Jan, justament el mèrit que ha tingut és recuperar obres que tenen un valor importantíssim per la literatura universal, però que si ell no me'ls hagués donat a conèixer per mi serien totalment desconeguts, i l'únic que em sap greu és de vegades no tenir més temps per llegir més llibres del que ell em passa, perquè moltes vegades és allò, sempre li dic, no? Coneixes 30 llibres i com si me'l fes devorar, oh, què te l'has de llegir, penso, hosti, tinc tantes coses per llegir que mai arribo tot. Però justament, no? Aquestes descobertes també penso que són increïbles, i que és un mèrit que una editorial andorrana, perquè això sí que no ho ha fet ningú, pugui arribar des de l'epicentre d'Andorra, pugui arribar a 11 països d'Amèrica Llatina. A mi em sembla sorprenent.
3: Jo crec que Anem s'ha convertit en l'editorial principal d'Andorra, o sigui, crec que ha agafat el testimoni de l'històrica editorial Andorra, és la que el punt de trobada, no, de les veus, del pensament, dels problemes d'Andorra, o sigui, realment és el que transcendeix de la societat andorrana portat a la literatura. Això és evident, però el que més admiro d'Anem, que crec que si no ho fes Anem no ho faria ningú i es perdria, és de recollir la història d'Andorra i del Pirineu, no? Moltes coses que si no fos per l'Oliver, ell com a historiador, però també els seus autors, no se sabria, doncs, de l'edat mitjana al Pirineu, de diferents símbols i simbologia, de bruixes, de pensament màgic que recopila un friqui, que és el Casamajor, no? Que és això, però ho converteix en llibre, això, no? I d'alguna manera ho immortalitza, fa la feina de museu, no? En el sentit de recopilar tota aquesta informació que potser d'altra manera es perdria, i que crec que en base a això es podrà seguir investigant sobre tota la història del Pirineu. I de Medusa, jo crec que és com el mig camí, no? Entre tot el llibre, és que és una cosa que sí, he fet aquí a Andorra, perquè jo sóc d'Andorra, però és una deslocalitzada completament, podria estar a qualsevol lloc perquè agafo literatures de tot arreu, i anem que està tan clavada al territori, ha sabut tenir aquestes dues ànimes. A mi ja saben que la meva debilitat de l'editorial és la col·lecció aquesta dels seus petits plaers, no? Que jo dic, aquests petits llibres de colors que em semblen joies literàries, però el que més admiro de tot de Medusa és la feina del David com a editor de taula, o sigui, com t'explica un llibre, t'explica com l'ha treballat, com s'ha barallat amb els autors. Això no, això aquí no.
4: No, som molt macos tots.
3: Va un autor que sap que té potencial i li diu, tu què has escrit? No, jo tinc escrit quatre coses però que no són publicables. A veure, ensenya-me-les. I sap veure el potencial, sap veure... Clar, jo com a editor de clàssics, jo ja veig una obra acabada, una altra llengua i d'això, però jo ja la veig acabada i dic, hòstia,
4: I en pel·lícula feta.
3: Però jo ja veig l'obra acabada i la meva feina és portar-la a un idioma. Però ell construeix, o sigui, és editor en el sentit del que els anglesos diuen editor, no publisher, no? De veure el potencial, de veure el potencial de les veus, de sentar-se amb l'autor, de que tot i que l'autor pensi que allò no és publicable, recopilar aquests textos i dir, mira, si això ho portes cap aquí, això té un sentit, no? I juntar-ho i fer una cosa acabada, amb sentit, amb rumb, moltes vegades que els propis autors no saben d'ells mateixos, no? I jo crec que això és aquests editors, no? Maxwell Perkins, aquests editors que jo admiro tant, és el que feia, no? I que jo no puc fer perquè els altres els tinc.
4: Anem a berenar, no?
3: Ara em convides, no?
4: És un goig sentir-vos parlar dels altres, jo trobo fantàstic, i bueno, a mi m'està venint molt de gust, diguem, que crec que esteu convidant molt a explorar el catàleg de les tres editorials. I clar, no tenim temps i seria impossible conèixer en detall, ara que ens expliquéssiu diguéssim, a cada un dels catàlegs, però sí que m'agradaria preguntar-vos, ara ja cadascú de la seva editorial, si sou capaços de triar alguns autors o alguns llibres concrets que creieu que representen 100% l'editorial. Digueu, hòstia, aquesta és la bandera, perquè entengueu de què va la meva editorial, heu de conèixer, o aquests són els autors que millor representen, me'l sabríeu dir?
2: Jo, en el meu cas, ja ha sortit dues vegades, no? Els llibres del Jordi Casamajor penso que són molt exemplificatius del que és l'editorial, perquè hi ha una vocació d'explicar el passat d'Andorra i el passat de l'àmbit pirinenc, sense entrar aquí en fronteres polítiques més actuals, i que, a més, és capaç de fer-ho des de la divulgació, no? I llavors penso que autors que tenim així definitoris, doncs, com el Jordi Casamajor, penso també, doncs, evidentment, amb el Carles Gascón, amb el Lluís Obiols, que han publicat, doncs, altres documents més d'arxiu que ell ha fet l'estudi introductori. Ho penso molt en l'àmbit de la història, i sí m'acosto una mica més en el catàleg de la part de narrativa, penso que per nosaltres és un orgull tenir haver reeditat l'obra de l'Antoni Morell, i també l'obra, en aquest cas, tant de poesia com de narrativa del Josep Tallarès, que és una mica el fundador de l'editorial, no? I que també, doncs, penso que s'ha de reconèixer aquest mèrit. Jo penso que són una mica la representació d'una mica del que hem fet.
1: A mi em costaria molt de triar, perquè és veritat que els llibres de Medusa són tots molt d'individus o de moments importants a la carrera dels autors, i em costaria molt, te'ls diria tots, perquè m'estava pensant, digues els primers que vas publicar com a símbol, i sí que representen, però clar, no m'hi puc quedar. El Lluís Hartz, que ha mencionat abans l'Oliver, publicar un llibre d'un senyor que és un escriptoràs tant en llengua castellana com en llengua anglesa, però que als 80 i pico anys encara no ha trobat l'èxit comercial, i saber que té calaixos plens de tresors, i que seràs tu el primer a publicar-li la primera ficció als 85, i que s'ho mereix tot, malgrat que el llibre després no funcioni, ho has fet. Comença així, tampoc fa gràcia, però sí que fa gràcia, perquè estàs fent el que vols fer. I passa el mateix amb el número 1 del Pocket Català, que va ser el Moner Jordà, que li van publicar el seu primer llibre, que era inèdit. El seu primer llibre, per qüestions atzaroses, no es va arribar a publicar. L'editorial que li havia de fer, perquè havia guanyat un premi, no va arribar a tenir prou continuïtat com per fer-li aquest llibre. Aquest llibre, ell va continuar fent carrera, es va quedar allà en un calaix. Mai havien sortit totes les peces d'aquest llibre publicades juntes. Ha sigut un èxit comercial, no puc afirmar, però ho volíem fer i ho hem fet, sí. Vull dir, tots els llibres són una mica així, no? És, te'ls diria tots.
4: Complicat.
1: Sí.
4: Tu, Jan, què?
3: Sí, també, és que aquesta pregunta és com... Quin és el teu fill preferit? Dius, home, tots t'anaran per una cosa diferent, no? I més quan és una editorial tan personal com les nostres, que en part... A mi moltes vegades quan em pregunten quina és la línia editorial, com tries els llibres, quin tipus de llibres t'agrada publicar, i em trobo fent psicoanàlisi propi de dir què és el que... perquè és una cosa molt, molt íntima i molt personal. Però crec que de tots els autors, la més representativa... O almenys m'ho sembla a mi, és la Janet Frame, que va ser una escriptora neozelandesa que va viure aquí a Andorra, és un tema molt divertit això, però que va quedar completament oblidada. Va ser una dona que tenia una vida normal a les Antípodes, a Nova Zelanda, anava a estudiar per mestre, però per un intent de suïcidi la van tancar un manicomi, en un temps que els manicomis, doncs, perdies tots els drets, ja no ets considerat persona, eres la vergonya de la família, t'aplicaven teràpies d'electroxoc i lobotomia cerebral, i de fet tenia la lobotomia cerebral programada quan, de cop, però qüestió de dies, que l'haurien deixat com vegetativa, quan va guanyar el premi més prestigiós literari de Nova Zelanda, i això ho van cancel·lar, no? I a partir d'aquí, amb els diners del premi, ella es va canviar el nom, va fer les maletes, se'n va anar cap a Europa, va viure a Eivissa, va viure a Andorra, va viure a Londres, va tenir una vida increïble i va acabar sent considerada, després de Catherine Mansfield, segurament l'autora més important de Nova Zelanda. I tot i així, no es podia trobar ni en català ni en castellà, no? Clar, jo, amb aquesta vida tan inspiradora i sobretot, com va convertir tot aquest patiment, tota aquesta solitud, totes aquestes tortures i tots aquests maltractaments en una literatura tan bonica, tan bonica i tan plena d'humanitat, per mi és tan inspirador això, i poder haver contribuït a publicar aquesta autora. Jo vaig fer la meva lluna de mel va ser Nova Zelanda, i anava als llibreters, i quan els deia que jo havia publicat la Janet Frame, clar, París, Espanya, és l'altre costat, és la cosa més exòtica que pot existir, no? És doncs com si et vingués l'editor de a Nova Zelanda, Mercè Rodoreda, els hi feia una il·lusió de dir, ostres, allò ho llegiu allà i els hi agrada i tal, no? Perquè ells senten que no es coneix. I moltes vegades penso en Janet Frame com el paradigma, no? L'autora que reuneix tots els ingredients del que jo vull fer en aquesta editorial.
4: No me'l esperava, aquesta?
3: No.
4: Pensava que, mira, que perquè has publicat noms molt...
3: Tens malaguentes paraules.
4: Bueno, és un dels que pensaria, però jo sé, el Tom Wolf, aquell, no?
3: Això. El Thomas Wolf.
4: Ah, Thomas, no pronuncio mai bé, però que tenia sentit parlar molt i molt bé d'alguns dels llibres, i clar, perquè aquests potser són els teus preferits, però potser no els que representen millor, diguéssim, l'esperit de...
3: Exacte. És que el Thomas Wolf, la seva narrativa curta sí que estava publicada en castellà perifèrica i en català a Viena. Sí, el nen perdut està a Viena. Vull dir, Thomas Wolfe és un cas estrany perquè és un escriptor importantíssim als Estats Units i amb prou feines es troba aquí, però sí que ja hi havia un precedent, no? I en veritat va tenir una vida molt dedicada a la literatura, però no em va semblar tant la superació de la Janet Frame i com va convertir la seva experiència personal, el seu trauma en literatura de primera qualitat. A mi em sembla molt inspirador.
4: Sí, sí. Bé, ara sabem que esteu pràcticament fent les maletes quan estem gravant això. Us aneu a la fèria del llibre de Madrid. No sé, els tres no hi aneu, no?
1: No.
2: Aquest any hi va el Jan.
4: Aquest any pensava que anaves tu també.
3: Sí, no vam bé, l'Oliver.
2: Normalment vinc, però aquest any, per qüestions de calendari, ha sigut impossible.
4: Doncs això, aneu a Madrid, esteu a la setmana i amb molts altres esdeveniments. Són necessàries aquestes fires, sobretot si són grans, per donar-vos a conèixer? És important, això?
2: Jo crec que imprescindibles, i sobretot perquè no totes les editorials d'Andorra tenen distribució fora del país, i per tant doncs és la manera de mostrar conjuntament el catàleg del país fora de l'àmbit estrictament andorrà. Jo penso que són fonamentals. Després, cada editorial pot tenir la seva línia estratègica, n'hi ha algunes que fins i tot no publiquen en castellà i que per tant doncs a Madrid, tot i que és una fira multilingüe i que per tant tots els llibres són ben acollits, doncs poden tenir menys tirada, però després a la setmana passa al contrari, no? I per tant penso que és fonamental estar en aquests espais.
4: També a València, no? Que ha estat...
3: Sí, bueno, a València hi vaig jo, no hi va l'Associació d'Editors d'Andorra. Per mi té un triple sentit, o sigui, per un costat és un valor d'oxigen econòmic, això és evident, l'altre és la visibilitat, l'aparador. Jo crec que el gran valor afegit de les fires és ser l'aparador d'aquestes petites editorials, que a vegades els organitzadors de les fires se'ls oblida això, no? Perquè Planeta i els grans grups tenen uns llocs gegants i sembla que les editorials independents, que ja estan com més apartades, els llibres dels grans grups estan a totes les llibreries, no? En canvi, les fires, poder trobar-te tot el fons editorial d'una petita editorial que mai et trobaràs, no?, a la majoria de llibreries, és un gran valor, i fins i tot diria un valor nacional. És evident que hi ha molts estereotips lligats amb Andorra, que moltes vegades surten les notícies sempre pels mateixos temes, i a Madrid sobretot. Jo crec que a Catalunya som més propers a una cultura compartida i es puja molt aquí a Andorra, però a Madrid ens hem trobat de gent que ve amb els seus prejudicis de que a Andorra només hi ha doncs youtubers, tabac i caldea, no? I veuen a les fires que a Andorra es fan altres coses, no? Com l'edició de llibres, com l'escriptura, i això crec que també almenys per mi és un valor molt positiu d'exportar fora d'Andorra.
4: La pregunta també era una mica en el sentit de els mitjans de comunicació catalans, espanyols, us fan prou cas? Considereu que us tiren en compte per ensenyar els vostres llibres? Fins i tot també a les llibreries de fora d'aquí a Andorra, eh? No sé si considereu
2: que... Som, en aquest sentit encara som desconeguts i que si no... És a dir, quan es parla d'un llibre és més perquè doncs, hi ha una coneixença de l'autor que ha interessat al periodista, o més que s'hagi planificat de parlar conjuntament de les lletres andorranes. De la mateixa manera que hi va haver una cobertura de la presència de Barcelona a la Fèria del Libro de Guadalajara, la presència andorrana jo crec que no és ni coneguda per molts mitjans, i que de vegades, ja us dic, és que jo crec que hi ha molta gent que no sap l'activitat editorial que hi ha aquí al país. Sí,
1: us podríem fer la pregunta a vosaltres, que esteu en aquest àmbit, si realment coneixíeu a les tres editorials. Segurament difícil, perquè n'hi ha una que té molta més visibilitat, però és que...
3: Però no pels mitjans tradicionals.
1: No, però dic, potser això ens ajuda, no?, al fer pinya, que es pugui conèixer Trotalibros en un moment donat ens beneficia a tots. I aquí el Jan és molt generós en aquest sentit, perquè ens ajuda molt, ens acompanya tot arreu, parla de nosaltres, ens llegeix. Vull dir, això és una gran cosa, però és difícil, si no, com entres, no?, en aquest món on hi ha cops de colze a tota hora.
4: Sí, que això tens raó, perquè la Trotalibros sí que el solem veure a la majoria de llibreries que anem, però nosaltres no anem a totes les llibreries, però sí que és cert que a Medusa hi anem, però més difícil de trobar.
1: En aquests llocs físics dels que parlàvem, no les fires, si tenim un Trotalibros molt present i un Jan molt present, ajuda a la resta a que algú es pugui atensar en aquesta parada, en aquesta caseta, i trobar altres coses. I sorprendre's, no?, de dir, que Andorra no feu formatges, no? No veneu formatges de bola, no?
3: Sí, jo crec que això, no? Jo, els mitjans tradicionals, jo sempre em queixo molt perquè no noto... Jo, un cop més, vaig tenir molta sort de les xarxes. Moltes vegades es critica molt els influencers, els booktubers, els bookstagramers, però almenys la meva experiència, que evidentment no és representativa de res, i és una editorial molt peculiar, Trotalibros Editorial, però jo sort n'he tingut dels creadors de contingut. Jo m'he trobat uns creadors de contingut molt oberts, ja no només a editorials, sinó a noves editorials, a nous projectes, a noves veus, en general, és una cosa tan democràtica, tan àmplia, hi ha tants perfils i tan diferents, que crec que hi ha una sensibilitat especial per apostar per quan una editorial neix, etc., que els mitjans tradicionals jo crec que no arrisquen tant. Vas, ara, per exemple, que venim de Sant Jordi, veiem les llistes de les recomanacions per Sant Jordi, són sempre els mateixos, les mateixes editorials, les mateixes novetats, una rere l'altra, rere l'altra, rere l'altra, no? I després veiem, jo, en el meu cas, doncs vaig a un canal de YouTube, mirava un canal que es diu La Biblioteca de David, i fa la seva llista de recomanacions, I clar, és que se surt de les novetats. Es parla de llibres que potser fa 3 anys que s'han publicat, d'editorials noves, d'editorials petites, no? Crec que és un ambient molt més permeable, no? I ho lligo amb allò que us comentava de La Guàrdia quan va sortir l'editorial. Cada llibreria és un món, però en general les llibreries els hi costa arriscar amb nous projectes. Jo, la meva gran sort, un cop més, va ser xarxes socials i gent que va fer conèixer i que va impulsar el projecte des de baix.
4: Està molt bé, així que els has de fotre un cable amb ell sempre, portar
1: ja fa,
4: a la maleta.
1: Això estem aquí, nosaltres
2: ens farem, avui. Ens farem samarretes, samarretes amb la foto del Jan, per dir, som amics del Jan, compreu-nos llibres.
4: És una bona idea.
3: És un plaer.
0: Doncs bé, ens ha agradat molt parlar amb vosaltres, Oliver, David i Jan. Hem descobert moltes coses sobre l'edició Andorra. Arribem ara sí a la recta final d'aquest Lecturistes, però abans, com sempre, volem saber què posem a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt. Directe a la pila.
0: Com que sabem que, a més d'editors, també sou grans lectors, ja per acabar ens agradaria que ens diguéssiu cadascú de vosaltres, ja sé que és molt complicat triar-ne un, però que ens diguéssiu un llibre que teniu encara pendent i que teniu moltes ganes de llegir. Que comenci, que vulguis, vols tu, Oliver?
2: Ostres, ara m'agafes complicat. Un llibre que tingui...
4: El que estigui sobre l'edat de la pila... Perquè...
2: Mira, ara no us enganyaré, el que estic rellegint, perquè estava uns dies que no sabia, en Jan ja ho sap, no sabia què llegir i volia rellegir una cosa totalment diferent, i ell ha parlat de Hobbiton i estic justament rellegint El Senyor dels Anells, perquè necessitava allò una mica un canvi. És una obra que em va agradar moltíssim i que la volia reprendre un temps després, i és clar, el que està a la tauleta de nit, perquè encara amb lo llarg que és, en tinc per dies.
4: Segons en Jan, és un llibre d'història sobre Andorra.
2: Totalment.
3: Els dos som uns friquis del Senyor dels Anells.
2: Estic esperant arribar...
3: Les nostres converses del Senyor dels Anells, entre Oliver i jo.
4: Sí, som, aquí.
2: Estic esperant arribar al capítol dels formatges. Aviam quan Gondor dona...
3: Formatges.
2: Dona 600 formatges.
4: Sí. Però s'hagués solucionat moltes coses.
2: S'hagués solucionat molts problemes.
4: El Monter del Destino fent una foto de Gondor, deixem estar.
2: I de llibres pendents en tinc molts de les editorials andorranes, eh? Això també ho confesso,
1: sí,
2: perquè...
1: Jo anava cap aquí.
2: Clar, les amistats que tenim el que permeten és que doncs, t'arribin molts llibres, sí, sí. I ara, després de Sant Jordi, tens una producció a casa que dius, bueno, és que això no, en tinc per més d'un any, no tindré prou temps.
1: Jo ara he de fer una confessió, potser perdem l'amistat. El llibre de relats del Boldwood.
4: Bueno, també el tinc pendent jo, encara.
1: No, però és que...
2: Jo també, no passa res per dir això.
1: Acabo de fer l'elogi i ara...
3: Tan Baldwin, i mira.
4: Sempre publiques el mateix, home. Necessitem altres coses en català.
3: Sí, en català estic amb Baldwin, que no cago. Jo, ostres, quedaré fatal perquè no em sé els títols. Un és Hecht, i un número molt llarg, que és el nou de Laszlo Krasznahorkai, que treu ara Cantilado, és la nova novel·la, 400 pàgines, un sol paràgraf, o sigui, promet ser lectura...
2: Ah, sí.
4: Aquestes coses que t'agraden a tu, eh?
3: Ser lectura d'abans d'anar a dormir, així, forta.
1: No, no pots adormir-te perquè has de tornar a engegar.
3: Exacte. Des del
4: principi. Un capítol més i a dormir.
3: I després també un clàssic dels Estats Units, que va ser molt admirat per David Foster Wallace, que acaba de publicar Seix Barral, i no em vull equivocar amb el títol, però diria que és El amo del corral. El amo del corral. És un totxo d'aquests que m'agraden a mi també.
2: Amb dos paràgrafs, aquests.
4: Dues parts.
3: Sí, sí. Són aquests els que tinc així al radar.
4: Doncs mira, jo tiro per clàssics també. Vull llegir La casa de la Bruguera, d'Elisabeth Gaskell, que ha publicat Cal Carrer amb traducció de Marta Pera, i mira, fa temps que no llegeixo literatura victoriana i ara, per sort, en català tenim moltes opcions de llegir Gaskell, però mira, aquest em va cridar l'atenció, potser per la traductora, fins i tot, i crec que tiraré per aquí.
0: Molt bé. I jo vaig dir a l'últim programa que ara cada vegada triaria, sobretot quan parléssim amb editors, algun llibre dels que s'han dit o dels catàlegs. I mira, l'altre dia vaig veure a casa que tenim No parava de ploure, de Don Carpenter, que té tres de llibres, que en Sergi li va encantar, que tracta tot el tema de les presons i de la gent als marges, que és un tema que em crida, així que a veure si el faig pujar posicions a la pila aviat. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Oliver, David i Jan, per haver-nos acollit aquí, Jan, sobretot a la teva seu, però sobretot a vosaltres per haver robat aquests minuts per explicar-nos moltes coses de com funciona l'edició aquí a Andorra, que jo crec que també és molt desconeguda per molta gent, així que jo crec que també és un capítol com superinteressant i que segur que la gent jo crec que li agradarà. I també, com sempre, moltes gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Jovas és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Jovas.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.